Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
2: Tell me a bit about yourself.

0: Escoltes i cap.
1: I've seen the devil down sunset.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire, després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango i Sacandic en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars s'han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamin Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
1: Vinga. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I
0: ui,
1: diu,
0: a veure,
1: la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so, que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrion i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè, malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I, com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè, malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
3: Ha estat més emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge.
0: No
3: ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant. Estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar. En aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
3: estat
0: seguint.
3: Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquest any de Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milián, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli. Però el Juan Milián, que és una veu bastant, bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home, sí,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, eh? Però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que... Bé, ho recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic? Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí i a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Anna Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Ja ha passat el món mentre dormia, Anna.
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No, hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, caramba, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa. Seria la recepció principal del casament, amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumor sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats, sí, de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible, i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 5:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
1: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
1: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
6: Molt bé.
0: Doncs mira,
1: se les saben totes.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
1: Es van treure, no?
0: Van treure perquè estaven fetes una merda.
1: Sí, sí. Però clar, allà ho cuiden
0: trinxadíssimes.
1: Tot molt.
0: Allà sí, ho cuiden, però...
1: Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis
1: viu
0: de la cabina telefònica. En quina bona notícia engeguem al matí?
1: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Ara, però per favor, quina manera d'escomptar cap a casa, Lara, per Déu.
1: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
0: es
1: per aquesta promoció.
0: Es nota que estàs de Terrassa?
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Doncs sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella.
1: Això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
1: Favor, però què m'estàs dient?
2: Jo potser vinc dilluns, eh?
0: Sí, vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns és la Terrassa.
0: Jo crec que t'ho va dir la Lara.
1: Sí?
0: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
1: potser
0: nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
0: Que intens, si no, jo no puc, eh?
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners.
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalia, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: No, jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè sent una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No, no ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No?
2: No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic ara.
2: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1.
1: I... ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit d'Espanya amb qui era? Maus?
0: Qui a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: hi havia la Rosalía al partit. Sí, va sonar Despecha i va parlar en català. I va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esgons i em vaig recuperar. Vull dir, això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit. Ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, al dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 50. I acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo, segur, això. Ah. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Sí, hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja?
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i, evidentment, avui també us convidem a participar a través del 932017474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: Sí.
0: I perquè
1: aquestes setmanes han sigut molt boniques. Sí, ens han trucat molt.
0: Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 932017474. I, per cert, ho estava comentant...

0: criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
1: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els comuns.
0: I el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
1: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
0: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
2: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
1: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
0: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
1: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
0: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
1: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
0: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
3: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
1: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
0: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
1: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
0: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
1: Ana Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
0: Vosaltres també, molt bones vacances.
1: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing.
6: Altres temes de portada. Encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
5: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. I el periòdico, els primers pressupostos d'Illa, donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
6: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
1: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
6: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
5: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
6: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president.

0: president andalús com a referent del PP més moderat.
1: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat, però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
0: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
1: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
0: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
1: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
0: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
1: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula "Més ocupats, més immigrants i més riquesa".
0: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
2: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, que no lies.
2: Bona cara que fas.
3: Ai, sí. No? Home, I tu, què?
2: Bé.
3: Jo dilluns torno, eh?
2: Ah, tu dilluns tornes? Ah, doncs ànims, no m'hi trobaràs.
3: Revés-te.
2: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
3: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, no es veuria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
2: Un lladre despistat.
3: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
2: Clar que sí.
3: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
2: Truques.
3: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a Els i ho recull el País.
2: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
3: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
2: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
3: Doncs segons la llista dels 50 Top Pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar
2: mamma final, mia, mamma mia, clar, és que a veure...
3: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesina, el carrer Balmes, ho recull el Time Out.
2: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
1: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
2: Amb 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
4: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició, i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
5: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà, i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
2: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
4: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon un dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs. Ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
2: I fent camí cap a 6:15 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
6: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
2: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler. Molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una Cabra d'Or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
8: Concretament ha tret un 10. Imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
2: Quina meravella.
8: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Alguna cosa haurà de fer.
2: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, d'aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alicia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte, i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, l'últim dia, l'espina amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i la Llegenda Pineda, i un final de festa, que no diré res, que no lies, però estigueu atents a partir de 11:45, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
2: A partir de les 6 del matí, en Ricard Ostrell engega aquest darrer Matí de Catalunya Ràdio de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la dada Maiol. A veure una cosa, Maiol. Avui acabem la temporada. L'equip Saralies està preparat. També la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
8: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
2: A veure.
9: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
8: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
2: A veure, multipliquem, sisplau.
4: Sara, va.
2: Jo prou feina sé com em dic. A veure, 6 per...
8: Més de 6.
2: 1.200? 1.200.
4: 1.200 hores.
8: La Sara no hauria de jugar.
2: Ho he dit jo.
8: En aquest en concret no hauria de jugar.
2: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
4: Més algun extra que hem fet...
8: Col·laborador. 1.227. I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que n'han durat 7, excepte els festius, que n'han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però, calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
2: Mare
8: de Déu
2: santíssima.
8: Tot això ho hem fet, per tant...
4: Molt bé.
8: I seguirem fent-ho, perquè, com veia, deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I tant. Maiol, que tinguis unes molt bones vacances.
8: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per tot, estimat.
8: A tu també.
2: Descansa.
8: I tu també.
10: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
12: Trobes a faltar un late night a TV3?
13: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
12: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
13: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, eh? Joder, està la gent guai a l'altre barri.
15: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
15: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
16: Per orelles fines i cors oberts.
15: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
16: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
15: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
15: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Hi ha altres maneres de llevar-se.
17: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
10: Però totes són més tard.
17: Hòstia!
10: Nosaltres som el matiner.
17: Som un país imparable.
18: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genial.
19: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
19: Oh, i tant.
10: Els matiners.
2: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
4: Ah, sí?
2: Dels tiets, sí, perquè posa l'equip dels matiners de Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
4: Ai, que mono.
2: Ah, molt bé. Moltes gràcies. Als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
4: Començant per Terrassa.
2: Ui. Doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
20: En la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dintre un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent cadells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid. I això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
2: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diu en David.
20: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable, i que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
2: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
20: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això a anar amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc anirem xancletes.
2: I per últim, li hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
20: Per al que fa estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals. És a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari, posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
2: Recomanacions fantàstiques del David Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades. Que tingueu molt bon estiu.
21: Igualment.
3: Molt bones vacances.
2: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
21: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre, ja no hi ha més despertadors.
2: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: I aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta, tu, Figaflowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí, no? Més aviat amb el cap, perquè estic assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més, i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol, sol, sol, sol, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Que has anat a la pel·lo?
2: Ja, fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist, sí, ara.
2: Ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé, bé.
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: per descansar. Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això ho deia el Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres tornarem el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé, marxes o...?
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, veu, en marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, gràcies.

0: La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'Estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30 era el Gall Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clientes normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal, i és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic, i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen la homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant de determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix doncs ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Bueno, com la pel·lícula franquista és el Marica del Pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més. En el món rural, doncs, és complicat, complicat, doncs, per al tema, sobretot, de la solitud que et pots trobar. Però també, per un altre cantó, està tota la globalització de les xarxes en la qual les persones LGTBI... Jo conec més el món dels homes gais, en el qual, doncs, el que mana és absolutament lo tecnològic, no?, les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no?, d'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o les relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
8: No sé com li pot agradar una altra noia.
5: Està malalta.
8: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
8: Mireu-la, és allà.
9: Ei, què feu? Què voleu?
5: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola.
10: Tu també t'has d'anar.
6: Què?
5: Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No. Jo no volia. M'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
9: En sèrio, Júlia?
7: A sobre, abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
9: Però, Júlia...
7: Fora!
10: Te'n vas, ja.
8: Allà està la sortida.
5: Adéu.
11: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
9: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
12: No passa res. Estic bé.
9: Estàvem comentant un llibre.
12: Vols afegir-te?
9: Seu, si vols.
12: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs, esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort, socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja és ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones, al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això, també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades... diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
5: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
6: Hola, bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
7: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
6: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
8: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
6: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
8: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
7: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles.
6: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
9: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
7: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
6: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
9: Jo soc miliciana. I sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
6: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
7: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit.
6: Que era una broma, dona.
7: Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
9: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem lo del llibre?

0: La Guerra Civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no? Són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no? que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals, aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no? Més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment, al 1970, la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués doncs persones, activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Movimiento Español de Liberación Homosexual, fundat per la Armanda Fluvià, que es va fer per intentar doncs que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrosidad social, que substituïa a la de vagos y maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari. I en el mateix dia que mor Franco comencen a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front, perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques. D'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals. No? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia a les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantejant la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar avortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI durant, sota la democràcia. No? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI-fòbic, no?, i que es podia aplicar, no?, com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no?, o que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no?, o a Hongria fins fa poc.

La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sònia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000, el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, amb Milena Duc Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal, Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat

0: posibilidad a l'Espluga Calba.
1: Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
0: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
1: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
0: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
1: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas. Con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
0: ¿Y quina feina fa la Mildre?
1: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones. Eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente. Pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos. Un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
0: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
2: Aquí és la sala de confecció, sí, d'on comencem des de Rogers, a teixir.
0: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
2: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
3: Sí, no?
2: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
0: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
2: Llavors allí, a confecció, comencem des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
3: Sí, m'ho he ensenyat, sí.
2: Que passa que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
0: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
4: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí. que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coser aquí. Y ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
0: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
1: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
0: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
1: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues no se adaptaba a los chicas ni nada. Le presentaba a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente... Hasta ahora, pues, me dice que se siente bien. Le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así, como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues, ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
0: Ara, el repte és seu, i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
1: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
0: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna, que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Paraules evitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
8: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música en propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana de la cobla?
9: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I en el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
8: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
9: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler. la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol. O sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
8: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
9: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional, que es troba a tot l'arc mediterrani, i igual que el tamborí no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
8: Un home orquestra, vaja.
9: El músic és, sí. Un de cordes.
8: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
9: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta, i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tible, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tible, diferent de la tible, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no?, el gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
8: I té alguna relació amb el tenor?
9: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
8: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
9: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire, i font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha de dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Horbostel-Zachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en 5 grans categories.
8: Va, que jo puc. Korn, Bostel, Sax.
9: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon. Ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon. En aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
8: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
9: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
8: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
9: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no? Un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera o la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
8: Ara ja només ens faltarien les tietes.
9: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
6: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
10: Sí. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
12: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
10: Salut Activa.
13: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria. I els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho puguin anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants, no?, que també la portem des de pediatria de l'APS de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies, podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill, normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys i també obrirem alguna orientada a infants de 4 a 6 anys.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per l'A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Ya Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Pol Seixas o Remco.
13: El ciclismo yo lo he visto siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir des de Barcelona es tot un orgull.
1: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soleil Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Música. Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
11: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
11: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
11: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
22: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
23: La situació positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
22: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
2: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
6: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar, de fet, a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
0: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
4: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs, els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
0: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
5: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa.

0: de Ca l'Eril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
1: La Xarxa de Comunicació Local.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: ...93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, un

0: quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, Vallès. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Grand Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
8: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
9: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
10: La uso més que l'autobús o que el metro.
11: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
8: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
11: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
12: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
8: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
0: Tres minuts per arribar a 3:15. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
14: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció de govern per desplegar aquest pressupost.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
15: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
13: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
16: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
13: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
17: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
18: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
13: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia-la-Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. I les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
19: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
20: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada. Entonces l'alternativa era coger el tramvia para ir a Monumental, però no sabia nada.
19: I, Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres, que es perllongaran durant tot l'estiu, estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
0: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
21: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
22: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
21: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
1: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
2: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
1: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
23: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragós insostenible.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
24: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
25: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
26: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny
4: I ja després del que va passar l'any passat, crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb la seva, amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
25: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Bastó, la cantant de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al Petit de Cal Eril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha l'altitud de Sant Quirze Badia, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'antitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim. Per tant, molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terra Ferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets i aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús Pasqua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
8: Bon dia, Marta.
7: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
8: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
7: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularan gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre aquestes tres etapes?
8: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant, també exigent, per tant, també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i, per tant, tenen els deures dels dos primers dies i ja rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
7: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
8: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i, per què no, Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
7: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
8: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs, això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
7: Moltes gràcies a Roger. Doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers tres dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
15: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
16: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel. Que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
17: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
18: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
19: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
20: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
19: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
21: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
19: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per El Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat

em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 9:03. Hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest

0: dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
1: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
3: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
4: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
5: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una 20ena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
6: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
7: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
8: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
6: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
9: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
6: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
6: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
11: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
12: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
11: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
0: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
14: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
15: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
16: Dona aquesta seguretat i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
13: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
0: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Molt bon dia.
0: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
17: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzabal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
18: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
17: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i en la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per terres catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles, a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogačar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material, perquè demà arrenqui el Tour de França, el Grand Départ, aquí al Fòrum de Barcelona.
17: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han bolcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
20: Bon dia.
17: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
20: Bé, tenir la sortida del Grand Départ del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també, bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
17: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra, en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
20: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment, doncs, tenir, doncs, referents, com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no?, que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no?, per poder, doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
17: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana? Hem de pensar en Pogačar com a gran favorit?
20: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogačar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar, doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer, doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no?, aquesta aparició que hi ha hagut del
17: Pol Seixas, sí,
20: i després també... Correcte.
17: Uh-huh.
20: Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar, doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també, doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que, coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina.
17: Tant de bo,
20: i deixaran
17: així
20: molt bé el pavelló català.
17: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
20: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
17: Doncs el Tour, que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
21: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula,
17: i
21: la
17: tant
21: que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
22: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
23: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
24: Lo del business, ¿te parece bien?
22: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
1: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
2: Hay que saber esperar.
3: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
1: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
4: Oh, joder.
24: No estava apuntando ahí.
25: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
26: Baby.
27: Humphrey.
26: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
1: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
21: Ahir va començar el Videofestival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
28: Bon dia, Helena, bon dia.
21: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
28: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
21: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fúmiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
28: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
21: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
28: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
21: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
28: Moltes gràcies.
21: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem una nova edició de la ràdio. Són les 9 i 3 minuts i com cada dia de cada dia estem amb vosaltres per intentar apropar-vos i explicar-vos l'actualitat aranyenca i l'actualitat del país amb clau aranyenca. Només dos coses que acabem de sentir, que acabem d'escoltar del butlletí informatiu. La primera, 50.000 persones van rebre el tour ahir a la ciutat de Barcelona. Bé, 50.000 persones és com si, a Arenys, en un acte, si en trobessin 500. O sigui, a veure, ho dic perquè, uau, 50.000. Bé, allà viuen més d'un milió i mig de persones. Més d'un milió i mig de persones. 50.000 d'un milió i mig és el 3%. Si aquí en vivim 17.000, 17.000 i pico, el 3% de 17.000 són 510, 500. Per tant, tampoc no, un èxit rotund, no. 50.000 tios són els que viuen al barri de Sagrada Família, m'enteneu? Vull dir, només que baixis a veure-ho i hi hagin tres guiris més allà al temple expiatori, ja ho tenim ple, allò. Vull dir, no... Ho dic perquè de vegades, no?, agafem les xifres, ens mengem les xifres totals que ens donen les administracions. Oh, un èxit, un èxit! Bueno, un èxit al teatre principal. Un acte que fa Arenys al teatre principal. Ja està. Que és un èxit, que no li treguin por a poder ubicar, que tampoc no d'allò. Per tant, aquesta és la primera d'allò. La segona, la consellera Parlon ja pot dir que són ajustos entre bandes, però diguéssim que els que no perteneixem a la banda, ni ens dediquem al tràfic de drogues, ni som delinqüents així com de sortida, anar-nos llevant cada matí i veure que a prop de casa, a Barcelona, a Terrassa, a Sant Adrià, a Montgat, a Mataró, empalat a un tio a trets al mig del carrer, molta gràcia no ens fa. Així com, com de sortida. Ho dic perquè, més enllà de que sortís el cap d'investigació criminal dels Mossos i dient no heu de patir perquè es maten entre ells, que això és el que acaba dient ara fa uns dies, i que sempre es diguen, no, per això no patir, per això és entre bandes, com dient, tranquils, que no té a veure amb la ciutadania, realment tenir-te, estar envoltat de bandes que tenen la capacitat de matar-se a trets, ei, dieu-me que m'he fet gran, que m'he fet, i que vell, que ho soc. Però no, molt així no, molta gràcia no fa. Ho dic perquè l'altre dia, sense anar més juny, aquí a Arenys, hi va haver aquella actuació dels Mossos d'Esquadra la nit de dimarts a dimecres, d'aquella gent que podria, presumptament, estava esperant una planejadora aquí a la platja, una planejadora que previsiblement venia del Marroc, carregada de fardos de droga, estaven esperant-los a la platja amb bidons de benzina, perquè el que fan és descarreguen els fardos, els carreguen els dipòsits de les planejadores de benzina i se'n tornen al Marroc. Això, aquest és el, això. I bueno, sembla que Arenys, doncs, és un dels jocs que els agrada a l'hora de descarregar. I que va fer que els Mossos d'Esquadra, algú es va precipitar, penso, igual no, però algú es va precipitar, van actuar abans d'hora i, per tant, no van enganxar ni les frenejadores ni els fardos, però sí els que els esperaven a la platja amb els bidons de benzina. Però, bueno, no hi ha delictes, tu pots estar a la platja amb un bidó de benzina. Tenen antecedents penals i segurament rascaran i alguna cosa els hi trobaran. Però vull dir que ho tenim molt a prop. Vull dir que el tema aquest de les bandes, el tràfic de drogues, la descàrrega i el qui porta i tal, que els camps de marihuana, alguns d'ells no els tenim molt lluny. Aneu a Sant Iscle, aneu a Sant Cebrià i veureu. Vull dir que sí, que vale, que d'acord, que ha passat a la Sagrera, que això és molt lluny, però que no és tan lluny ni ho tenim tan lluny. I, per tant, jo crec que aquí, reitero, el cos de Mossos d'Esquadra, bueno, doncs, se l'encuentra a faltar, que deia aquell, se l'eixa a faltar. Que no dic que no facin res, però potser els hi falten o més agents, o més material, o més temps, o més alguna cosa els hi falta, perquè això no, en cap cas, dona la sensació que anem a millor. Però com que és una sensació, no? Després resulta que fan les dades i, bueno, per això, la percepció és una, però la realitat és una altra. Bueno, vale, d'acord, però escolti'm, miri, sap què li dic? Que al final la meva percepció val tant com la seva realitat. I ja ho tenim. Re, només aquests dos petits comentaris al voltant del que hem sentit del butlletí informatiu. I em clau més així, més aranyenca, els de Ports han fet una nota de premsa. Hi va haver una reunió al port d'Arenys per parlar del famós Martell del Port. Què és això del Martell del Port? Que segurament heu sentit a parlar, però que no tothom ho sabrà. El Port, en principi, Ports vol fer-hi una inversió per millorar la seguretat. Resulta que amb el canvi climàtic, l'escalfament global i la pujada al nivell del mar i els canvis que s'han produït en els temporals, abans els temporals venien de llevant i cada cop més els temporals venen de ponent. Des del Glòria s'ha produït un canvi i pràcticament, no tots, però sí gairebé tots els temporals importants que hem tingut a Arenys de Mar no han vingut de llevant, com sempre havia passat, sinó que han vingut de ponent. Què passa? El nostre port, com el 99% dels ports de Catalunya, menys el de les platges d'Alcanar, mira sud, és a dir, té l'entrada venint de ponent. Això fa que els temporals en els últims temps doncs entrin, diguéssim, tota la corrent entri per les bocanes, por todo lo grande, i per tant posi en risc la seguretat dels vaixells i sobretot la seguretat d'aquells que queden tot just encarats a la bocana. S'estan fent diferents actuacions a Catalunya, ara mateix se'n farà una a les cases d'Alcanar en aquest sentit, i un dels ports, dels primers ports on Ports va decidir actuar des del canvi de la direcció, va ser el port d'Arenys de Mar. Molt bé. I què faran? Doncs el projecte és fer-hi el que en diuen un martell. És a dir, la bocana, tal com la coneixem, la tanquen una mica, la tanquen amb una construcció, amb un espigonet d'uns 40 metres, de manera que generen una zona de raser a la pròpia bocana. Què passa? Que això redueix la bocana. La bocana actual té uns 160 metres d'amplada, es vol fer un tancament, un petit tancament de 40 metres, i això fa que la bocana quedi reduïda a 120 metres dels 160 que té actualment. I, a més, això obliga que, venint de Canet, per entendre'ns, venint de nord, no puguis fer una volta, diguéssim, una volta tancada i entrar directament, sinó que hagis de fer un petit desplaçament cap a la platja de 40 metres i, a partir d'aquí, tirar cap endintre. Qui s'enfronta clarament a això? El Club Nàutic. El seu president, en Carles Ubach, que s'ha mostrat, i en aquests micròfons ho he fet moltes vegades, contrari a això, perquè considera que fa que Arenys deixi de ser el que s'anomena un port segur. És un port de fàcil entrada, d'abric ràpid, i a més, redueix el que és la bocana i, per tant, la capacitat de navegació d'aquesta zona. Qui no ho veu malament o qui ho veu bé? Doncs algun concessionari, per exemple, que evidentment és un dels que es veuen afectats per aquestes corrents de manera directa a la seva zona, a la seva zona de treball. Segurament tots dos tenen bones raons per estar-hi a favor o estar-hi en contra. Hi ha una dada que és que amb això, que és objectiva. El port d'Arenys de Mar és un dels ports que té la bocana més ampla de tot Catalunya. 160 metres. Si es redueix a 120 metres, seguirà sent un dels ports que té la bocana més ampla de tot Catalunya. Això és objectiu. Port de Blanes, 50 metres de bocana. Port de Mataró, 80 metres de bocana. És a dir, fins i tot amb la reducció hi ha prou amplitud com per poder-hi entrar i sortir. Que després a l'aigua, al mar, al riu... Jo de tot això no m'ho conec. Doncs bé, ahir es va fer la presentació d'aquest projecte, que a nivell ciutadà té altres elements, més enllà del martell i de la bocana. Per exemple, tot el dic de Llevant, és a dir, el dic que surt del Portinyol, serà un passeig. Si finalment s'acaba tirant endavant el projecte, serà un passeig, com el que tenim aquí a la zona de Ponent, com aquest que tenim aquí davant de la Riera, on la gent podrà passejar, hi haurà algun banquet, alguna baraneta, alguna llum... Vaja, serà un passeig que ens portarà fins al fanal verd, pràcticament, de l'espigó del port. I serà 2 metres més alt del que és ara per mirar de reduir l'afectació dels temporals que venen de llevant i que moltes vegades les onades passen per sobre de l'espigó. Doncs aquesta és una obra que té un cost, ahir es va dir, de 5,9 milions d'euros, 5,9 milions d'euros, i que, en principi, està previst tirar endavant ben aviat perquè ahir ho van estar presentant. També és veritat, per ser rigorós, que tots els estudis sobre aquesta obra s'han fet en base a unes informacions que no són exactament específiques i rigoroses d'Arenys de Mar. Per què? Doncs perquè sabeu que hi ha unes boies de medició a les diferents zones de la costa catalana. Doncs bé, la boia de medició que correspon a Arenys de Mar, des del Glòria cap aquí, s'ha espaiat a tots els temporals. Tots. Per tant, com va dir l'enginyer, en aquesta trobada no hi ha unes dades rigoroses d'Arenys de Mar perquè resulta que la boia no els hi anava. Ho han fet, per tant, agafant les dades que tenien, més les dades de la boia quan sí que funcionava, més el que diu la boia de Barcelona i el que diu la boia de Blanes, i així han fet més o menys un camp mas. Vull dir que també aquí ports, cuidao. És a dir, aquí tothom té la seva part. Aquí tothom té la seva part. Però, en tot cas, que sapigueu que això en principi està previst que tirin davant, que hi, en aquesta trobada hi van haver capitans de la Marina, pèrits marítims i gent navegants oceànics o navegantes oceàniques que es van posicionar a favor, en contra, i van posar els seus pros i els seus contres, i, però que això sembla, en principi, tiraria endavant, malgrat la polèmica que hi ha al voltant d'aquest projecte, que uns veuen bé, d'altres veuen malament i d'altres no es posicionen. En tot cas, si tot va bé, a partir del matí d'avui, abans de les 11, mirarem de parlar-ne. Mirarem de parlar-ne. Però està bé que ho sapigueu, i ho dic perquè segurament és aquelles qüestions que generaran debat. Un quart de 10, comencem.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Va, tinc dues entrades per anar a veure Cor Laixa aquest dissabte, demà, 4 de juliol, a les 10 del vespre. Tinc dues entrades per anar a veure el Cor Laixa demà, 4 de juliol, a les 10 del vespre, a l'església de Santa Maria. Qui les vol? 93 795 79 12. 93 795 79 12. Dues entrades per anar a veure el Cor Laixa demà a l'església de Santa Maria. Entre tothom que truqui des d'ara i fins abans de les 10, sortegem aquestes dues entrades. Vinga, 93 795 79 12. Qui vulgui anar-ho a veure. És a les 10 de la nit, és un entorn meravellós, és un concert... és el concert de Sant Zenon, concert clàssic, el concert tradicional de la nostra vila, i que posem a la vostra disposició entre tothom que ens truqui. Repeteixo, concert 4 de juliol, demà, 10 del vespre, església de Santa Maria. És fàcil, 93 795 79 12. 93 795 79 12. Regalades, dues localitats. Temps. Calcem-nos. Que torna.
1: Que torna, que torna la calor.
0: Quim Serra, explica'ns-ho, va, vinga.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen doncs, força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant, doncs, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del Maresme, no tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, doncs, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara demà i demà passat, 3/4 del mateix. Els vents amb les típiques marinades aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà doncs, tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i, per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat perquè és molt possible, molt probable, que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: No 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: L'actualitat a la ràdio.

0: 9 i 24 minuts, 6 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Ràdio Arenys, recordeu, dues entrades per anar a veure el Cor Laixa. Concert de Sant Zenon, demà dissabte dia 4, a les 10 del vespre, a l'església de Santa Maria. Cada entrada costa 20 euros, cada entrada, i poca conya, això, No, estem regalant 40 euros, tu. 40 euros en cultura, que es diu ràpid. Núria, bon dia, benvinguda, com estàs?
1: Bon dia, Josep Maria Cano, molt bé.
0: Serveis informatius a tope, com sempre.
1: A tope, però ja és divendres.
0: Home, avui fa les tendres.
1: I tant, avui s'acaba. S'acaba fins dilluns, però s'acaba.
0: Bueno, s'acaba per nosaltres, també. Això, tal, però bueno, s'acaba, per nosaltres s'acaba. I tindrem dos dies per recuperar-nos i per poder agafar forces per una setmana, la vinent, que en festa major serà intensa. És a dir, tindrem aquí tot, les completes, el pregó, els balls, els concerts, les misses, els actes institucionals...
1: Quatre dies de rauxa i disbauxa. Passeu-vos-ho bé. Passeu-vos-ho bé. Ara ja em sortia malament.
0: Passeu-vos-ho bé.
1: Això dels pronoms febles en català, de vegades, poden jugar amb les passades. I si ens la juguen a nosaltres, imagina't.
0: No pateixis.
1: Els que n'estan aprenent.
0: Clar, però no pateixis. Gràcies al Departament d'Educació de la Generalitat, això s'acabarà ràpid. Perquè cada vegada... Bueno, ara els professors ja no cal que tinguin el C2 per ser professors. Perquè com que no n'hi ha, doncs ja ho va dir la consellera. Bueno, escolta'm, hem de flexibilitzar un any. Bueno, escolta'm, hem flexibilitzat amb els metges, ara flexibilitzem amb els mestres, hem flexibilitzat amb la justícia, hem flexibilitzat amb els Mossos d'Esquadra... Anem flexibilitzant, i al final... flexibilitzem-ho tot, ja, pa què? No? Que és una mica això.
1: El més important és que tothom utilitzi la llengua i el parli i que, sobretot, el parli bé. El català correcte passa, no? Com deia la Queca.
0: Sí, sí. I el de patada també. Què explica?
1: Vinga, va. En la plana d'actualitat, avui, Ports de la Generalitat ha presentat a la comunitat portuària estudis complementaris al projecte de reforç del dic del port, que seria el projecte del Martell, i ho ha fet en una trobada aquest dijous al municipi amb l'objectiu explicar ports de traslladar fiabilitat mediambiental i també explicant diverses millores, doncs, com podrien ser l'operativitat dels vaixells o els beneficis que podria tenir aquest nou projecte de la bocana del port.
0: Ho va fer ahir, com dèiem, amb la zona portuària, i va ser tothom, i bueno, es va poder escoltar, doncs, això, molts arguments a favor, molts arguments en contra i molts arguments d'una certa incomprensió de fet del projecte. En tot cas, veurem si finalment es tira endavant o no es tira endavant. El que sí que és veritat és que són 5,9 milions d'euros i que Ports té un pressupost anual de 6 milions de 9 milions. Per tant, aquest projecte és el 33% del pressupost anual de Ports de la Generalitat.
1: Ho anirem ampliant des dels serveis informatius d'aquesta casa i també evidentment, si des del programa i des d'on faci falta, anirem ampliant aquesta informació.
0: Què més, va?
1: Què més? Vinga, et porto plana nacional, pressupostos de la Generalitat. El govern ha aprovat els primers pressupostos de la Generalitat del mandat de Salvador Illa. També són els primers que s'aproven des del 2023, gràcies al suport dels comuns i Esquerra Republicana, que han estat claus per poder tirar endavant amb aquesta votació que va tenir lloc ahir al Parlament al matí. Recordem que aquests comptes beneficiarien Arenys de Mar, concretament serviran per rebre la subvenció d'1,3 milions d'euros pendent per l'obra de les Clarisses, i una aportació pels centres educatius. També els jutjats rebran una partida de 2,8 milions d'euros per la reforma de les instal·lacions.

0: doncs s'anomena Pinzellades, de forma part del taller de pintura de l'Esplai de la Gent Gran,
1: sí,
0: amb dues temàtiques centrals que serien sorpresa, i de fet aquestes pintures estan fetes per, com dèiem, aquest taller, i la professora els hi van demanar que, sí, fessin dos temes, i a partir d'aquí lliure creativitat, i això és el que podrem veure aquesta tarda amb la inauguració de l'exposició. Escoltem alumna i professora de l'Esplai.
2: Però des del principi que hem començat tenim coses molt interessants i presentarem cada un el milloret.
3: O sigui, són dues coses, dos temes, dos, sí, que els heu fet tots els alumnes.
4: Sí. No, i aquí és on sabeu que cada un... Posem-hi clar per no descobrir-ho. Posem-hi, si tu diuen fes una casa, no?
3: Sí.
4: I t'ensenyen la mateixa casa, sí, però veus que tothom la interpreta a la seva manera.
3: Clar.
4: I això fa que unes també mirem a les altres, sí, i llavors tu fas una, l'altra n'ha fet una impressió, mira, ella li ha sortit més bé,
3: sí,
4: també aprens de les, sí, companyes, i se passa bé.
0: Dolors Pérez i Isabel Subirats, que ho explicaven en una entrevista al programa Retalls aquest cap de setmana. Com dèiem, la inauguració és avui, a 8:15 del vespre. A partir llavors es podrà visitar durant tot el juliol en l'horari habitual de la sala d'exposicions d'aquí, del Centre Calissai.
1: Doncs us convidem a passar pel Centre Cultural Calissai, que a més és refugi climàtic, visitar l'exposició, gaudir-ne de la proposta i, de pas, refrescar-vos una mica.
0: Exacte, i ja per acabar amb esports, com dèiem, doncs aquest cap de setmana ja comencen alguns dels actes de Sant Zenon, entre ells en la dinàmica esportiva, el partit de bàsquet de veterans de la Festa Major, que serà dissabte a les 11 del matí. És un enfrontament amistós entre l'Arenys Bàsquet de Veterans contra el Barça Bàsquet de Veterans.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, qui deu jugar al Barça Bàsquet de Veterans?
0: No, és una gran pregunta, doncs ho haurem d'investigar. Mira, és una bona investigació per als, clar, serveis d'informatius, concretament el company d'esports, que ho farà a partir, sí, del migdia.
1: No sé, Barça Bàsquet de
0: Veterans. Es diu Superveterans.
1: Ah, vale, ui. Bàsquet, super... Vaig a veure, Superveterans, eh?
0: Sí.
1: Home, Superveterans... Mira, l'altre dia sentia una entrevista amb el Andrés Jiménez, un jugador del Barça d'aquests... l'Antonio de la Cruz, i no sé si deuen ser aquests, és que menys, l'Antonio de la Cruz, l'Epi, no saps ni de qui parlo, tu. Però...
0: No, anava a dir-te que... Mira que m'agrada el bàsquet, i he jugat tota la vida, però sóc poc aficionada a l'ACB.
1: Nacho Solozábal, saps? Aquesta gent que, bueno, quan jugaven amb l'Audi Norris, us en recordeu, l'Audi Norris? El Chicho Sibilio, aquest crec que va morir, pobre, el Chicho Sibilio. O sigui, estem parlant de... Clar, clar.
0: Josep Maria Cano, em queda bastant lluny els noms que m'estàs comentant.
1: Ja et dic jo. Aviam si són aquests, si fossin aquests seria espectacular, però no sé si aquests estan en aquest club.
0: Ho podràs investigar.
1: Ho mirarem.
0: Superveterans, sí, del Barça Bàsquet.
1: Va, vinga, gràcies, Núria, que vagi bé.
0: A tu, que vagi bé.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! amb Anau Fotògrafs fan fotos brutals.

0: digitals.
1: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Dos coses. Una, dels veterans, que si no, no sé si són superveterans, no tenen una plantilla fixa, però hi juga gent com Manolo Flores, que va ser entrenador també del Barça, el Manolo Flores, que a més és el president de l'associació, Pepe Soro, que no el conec, Joan Ferran Domet... sembla aquests de tant en tant juguen, veurem quins són els que venen a jugar a Arenys de Mar. I buscant això, m'he trobat una notícia que no coneixia. Us en recordeu de José Picolín Ortiz, un jugador dels anys 90, puertorriqueño, que va venir aquí a jugar al Barça un parell o tres de temporades? Es va morir. Ara fa un mes, el maig d'aquest 2026, es va morir José Picolín Ortiz. M'ha sorprès. Bé, en tot cas, ja mirarem de donar-vos més concrecions. Dos quarts i mig de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys i els divendres, cada 15 dies, ens agrada apropar-nos a la biblioteca. Per tant, saludem a la Montsabat. Montse, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos. El que ja avanço serà el darrer espai que farem a la biblioteca aquesta temporada.
1: Sí.
0: Per dos motius essencials.
1: Sí.
0: Un, diguéssim, culpa nostra, que és que la setmana vinent acabem. I per tant...
1: És veritat, això m'ho vas dir, que acabeu.
0: La setmana vinent, i per tant, un espai quinzenal, un espai que fem cada 15 dies, doncs ho fèiem avui o ho fèiem divendres vinent, i vam decidir fer-ho avui pel que ara us explicarem, perquè divendres vinent és molt difícil poder comptar amb la Montse, perquè estareu en ple muntatge, si no muntada ja... No. La Biblioplatja.
1: No, és que també...
0: No, clar, espera't,
1: la setmana
0: que conto.
1: Que ve sense, no,
0: encara
1: dijous,
0: no estarà muntada, no. Però dijous, estareu amb la locura de preparar-ho tot.
1: Sí, que ara ja gairebé, eh?
0: Sí.
1: Però clar, la setmana que ve dijous és Sant Zenon, i divendres, el dia 10, la biblioteca tanca. Llavors, les setmanes... Bueno, sabeu que sempre... Clar, la fira,
0: sí,
1: que sempre es posa en aquell espai, no?, de la platja de la Picòrdia.
0: Sí, que ahir s'estaven instal·lant. Sí.
1: S'estaven instal·lant, veus? Jo no ho he vist, això, ara ho pensava.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Que ja obren aquest cap de setmana i faran una setmana. Llavors, s'ha de desmuntar la fira, que això normalment és el dilluns següent de passat, el dia 12, suposo que llavors el 13 desmunten.
0: Mm-hmm.
1: El 14 dimarts muntem la Biblioplatja, vol dir... que l'espai s'adequa, que ve l'ampista, arriba la brigada, hi ha les pancartes, hi ha tota una feina de muntatge tot un matí, eh?
0: Uh-huh.
1: Que sort que la brigada sempre ens col·labora i super, super bé, eh? I el dia 15 és quan obrim, eh? Dimecres 15 de juliol és quan uh-huh. obrim. Aquest any la biblioteca ja donem per sabut, no?, que és el tercer any que ens situem aquí en aquest espai del costat de l'aparcament, no?, justament al costat de la guingueta de Can Vallbona, no?, aquest espai que està molt al costat de la passera de la gent que va a la platja, o sigui que ens veuen més, és un espai amb més ombra, tenim les carpes i també aquest espai de pícnic, no?, com els arbres, doncs també hem guanyat amb comoditat d'ombra, perquè fa molta calor.
0: Sí, molt.
1: I sobretot de la visibilitat de la gent que va a la platja, que també doncs són els nostres usuaris. Obrim el dimecres 15 de juliol i aquest any estarà oberta fins divendres 4 de setembre.
0: És a dir, gairebé dos mesos, eh? Gairebé dos
1: gairebé,
0: mesos.
1: Encara no, però gairebé. Ho allarguem una mica, sobretot perquè ja ho vam fer-ho l'any passat, va ser la primera vegada que ho obríem, que ho fèiem en una setmana més de setembre, no?, perquè encara no han començat les escoles. A Arenys, potser la gent que és de fora ja marxa a finals de juny, d'agost, no? Però aquesta setmana de setembre encara hi ha força, no? I pensem, bueno, va ser una proposta que vam fer i tirem endavant. Llavors, si et sembla, podem anar repassant setmana a setmana.
0: Aviam, què tindrem aquest any?
1: Perquè ho tenim tot confirmat ja, i això ja ho podem dir. Comencem dimecres. Dimecres obrim el servei. O sigui, que la gent entri i surti. Sabeu que és un servei que és apropem la biblioteca, no? És un servei extern de la biblioteca, perquè la nostra biblioteca no s'atura mai, no tanquem. O sigui, som sempre, només tanquem això, per Sant Zenon i la festa local aquest any de Sant Roc és el dia 17 d'agost.
0: Sí, és un afegitó, per tant.
1: És un servei extern. Nosaltres l'anomenem així perquè és un espai de lectura, de consulta i d'informació local, no?, que dius, on anem a l'estiu?
0: Clar,
1: anem a la platja.
0: A la platja.
1: Per tant, a la platja, doncs, també volem aconseguir el nostre objectiu principal, que és el foment de la lectura, i ens apropem amb una cabina on hi haurà, doncs, tenim més de 400 documents, que allà hi tenim contes, còmics per nens, per diferents edats, tenim novel·les per joves, novel·les amb llengües, trobareu també llibres, sempre, alguna cosa de jocs o de manualitats, revistes, que cada any la PEC, no?, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, ens fa regal d'unes revistes. Trobarem sempre els diaris del dia.
0: Molt bé.
1: Perquè hem vist que al matí, no?, obrim a les 10, encara... Tenim usuaris de diari, clar. I tenim usuaris de diari de cada dia que venen a la biblioplatja. Val? I també tenim algun joc de taula, vull dir, tota la informació que trobeu, tots els documents que hi trobareu són diaris i revistes i llibres, però són, diem que és una... és un material de lectura fàcil, el que podeu fer préstec, sempre quan el torneu abans del dia 4 de setembre, o podeu fer la lectura allà mateix, que a vegades vaig a fullejar una revista, o miro el diari, o consulto. I alhora, també és molt important que el nostre punt de la biblioteca és un punt d'informació local, vull dir que trobarem tots els cartells de les activitats que es fan, és un punt de trobarem el programa de Sant Zenon, el programa de Sant Roc, no? Que així veiem les activitats que es fan a Arenys el juliol i a l'agost. És punt d'informació local i punt de lectura, no? De lectura de material així, no? Una novel·la, una revista, un còmic.
0: Molt bé.
1: No? De lectura distesa i tranquil·la que ens ajudi a tots a passar aquestes altes temperatures. Eh?
0: Per tant, la Biblioplatja obre el dia 15 de juliol, estarà fins al 4 de setembre, amb totes aquestes tots aquests documents que estaran al vostre abast. Cada cop hi ha més gent que va a la platja més d'hora. Jo d'anar a la platja a les 12 del migdia s'està acabant.
1: S'està acabant, sí.
0: I cada cop, diguéssim que la gent va 8, 2 quarts de 9, les 9 del matí, si està fins a les 10, quarts d'11. I, per tant, molta gent, doncs, quan marxa de la platja, passa ja fresquet i tal, passa per la biblioteca,
1: la
0: biblioplatja,
1: la
0: troba oberta, llegeix el diari, es posa a torn, fa el dia, pim-pim, i
1: ja... I està una estona i cap a casa.
0: I cap a casa.
1: També sabem que tots els tipus, els tallers, no? Ai, els tallers, els casals d'Arenys, no? Aquest matí jo anava a treballar, no? I veies molts casals, tant els d'esports com el casal que hi ha, doncs, el Calissai, no? Que volten i van a la platja, no? I a vegades, doncs, també fan punts de lectura, a vegades ens han demanat, no? Podem venir a veure llibres, doncs, explicar un conte, o jo què sé, el nano que potser no vol banyar-se i té una estona de lectura, vull dir que s'utilitza molt també al matí pels casals que tenim a Arenys, és una bona sortida. Llavors, a partir del dia 16 de juliol... Mare de Déu del Carme, sí, que la professora deu de fer el cap de setmana següent, les activitats. Comencem a fer les activitats a la biblioteca, a la biblioplatja. Cada dia, fins al... El 4 de setembre, només em sembla que queden dos dies lliures, que no fem res, eh?
0: Només dos,
1: vull dir, només dos, compta quants dies hi ha. I el 14 d'agost tampoc, perquè abans de Sant Roc estem Arenys molt amb la pesta, amb Sant Roc i amb tota la festivitat i amb la nocturna i tal. Però només tres dies, vull dir que hi ha una activitat cada dia. Llavors, recordar que, si et sembla, recordo el que es fa més habitualment, més segur i fixa, perquè tenim molta gent que ja ho espera, i llavors les novetats, explicaré les novetats. Llavors, l'endemà és dijous, i a dos quarts de set, durant vuit dijous, podrem trobar hores del conte familiars, eh? Aquest any hem afegit que hi ha dues sessions, la sessió del dia 16 de juliol i la del 27 d'agost, és una hora del conte per a petits.
0: Ah,
1: a vegades, nosaltres a la biblioteca ja fem l'hora del conte d'octubre al mes de maig, això ja ho comentem, però penso que és sabut, però ho tornem a recordar perquè és una activitat que fem cada setmana i que bé, la cuidem molt perquè la importància de que ens expliquin contes no
0: I
1: la deixarem
0: tant.
1: Mai.
0: I els contes, com diuen, són bàsicament per adults, també.
1: Exacte, això parlarem després dels per adults. Ara aquí estem amb un públic familiar. Llavors, a la biblioteca, cada dos mesos fem una sessió de contes per petits. Per petits vol dir nens de no nadons, eh? 2 a 3 anys, que sempre van acompanyats, que el conte és molt més repetitiu, la imatge s'insisteix, no? Perquè el món de la lectura ens comencem a iniciar des de ben petits, i a la Biblioplatja també hi havia hagut pares i famílies i avis que ens ho havien demanat, doncs farem dues sessions per petits. I la resta són a partir de 4 anys, vull dir que són llibres per la família, per qui vulgui, val? Tenim això. Els divendres, que és, comencem el dia 17, una mica per ordre, fem aquest cicle de natura. Aquest cicle de natura és una activitat que s'organitza a través de la Regidoria de Medi Ambient, i ja la tenim. Ahir la vam acabar de lligar tot el que va costat, però ja està. Tenim 6 xerrades, totes són els divendres. 6 divendres a partir del dia 17 de juliol a les 7 de la tarda. Aquest any només te les anomeno, per sobre. Farem una xerrada sobre aranyes, que no ho hem fet mai, i es veu que és molt interessant. La següent serà una xerrada sobre conservem la flora de les platges a càrrec de la Carme Buixalleu, biòloga arenyenca, que sempre és molt interessant i sempre ens agrada molt que expliqui coses. El següent serà donem refugi a la natura a càrrec d'en Jaume Ramon i la Rosa Mastesan del grup Natura Externa. Llavors, el següent Divendres parlarem Observem el mar, fem ciència, càrrec de la Macarena Marambó, de l'investigadora de l'Institut de les Ciències del Mar.
0: Sí, molt bona.
1: El dia 21 d'agost farem la flora invasora, un repte per al litoral, a càrrec de l'Edgar Mestres. I l'última serà el dia 28 d'agost. I el que farem serà un cinefòrum, farem un debat cinefòrum a la fresca a càrrec de la Jordina Vila. Es passarà un documental que es diu El demà debat, sí? I pensem que és important també de parlar de medi ambient i parlar amb la nostra tècnica de medi ambient, també serà molt interessant. O sigui, dijous, a la tarda, hores del conte, divendres, xerrades
0: de medi ambient.
1: Llavors, si vols, continuem. Sí. Em deixo els dilluns i dimarts perquè és quan passen coses diferents. Els dimecres, a partir del 22 de juliol, ja fem l'Arenys a Contes, que és aquesta activitat de contes per adults, que ho fem a les 10 de la nit.
0: Molt bé.
1: Així doncs, comencem el 22, que farem la Casa de les Mil Portes a càrrec de l'Alicia Molina. El divendres 29 farem El desig no té edat a càrrec de la Roser Serra. El 5 de novembre farem una sessió que la farà l'Albert Estengre, que es diu Contar per comptar,
0: sí?
1: I el dia 12 d'agost farem Contes del domini del món a càrrec de la Teresa Puig. Llavors, el dia 19 i el 26, que ja seran els següents, ja ha passat a Sant Roc, sí? No? El 19 i 26 per tancar, farem, recordeu que sempre fèiem aquestes sortides amb la golondrina.
0: Amb la marinada,
1: que era, amb
0: sí.
1: la marinada, que era molt bonic. Llavors, ens trobarem a les 7 de la tarda, però ens trobarem a les escaletes de davant de la marinada, sí. I llavors, bueno, s'ha titulat la sessió, que és bonica, no? Cadires a la fresca més passejada amb golondrina. Aquesta activitat la farà l'Albert Estengre i la Mercè de Boer, i ens explicaran contes i després continuarà amb la passejada. O sigui que això sí que requereix la inscripció, i hi ha un pagament, hi ha un cost de la passejada.
0: Els dimecres, sí, a les 10 del vespre tenim contes, i
1: els dos últims ja no són a les 10, perquè
0: tots
1: sabem que
0: la sortida la fem
1: a les 7 de la tarda, però la sortida ja serà a quarts de 8 del vespre. No fem una hora del conte tan tard, perquè el temps ja canvia. Bé, no ho sé, però normalment canvia.
0: Sí,
1: ara veurem què passa, però normalment a partir del 15 d'agost ja les tardes no són tan llargues, i sembla que ho farem a les 7 de la tarda.
0: Molt bé.
1: Cadires a la fresca i passejada amb golondrina.
0: Fantàstic.
1: Llavors, el que sí que us volia comentar són les activitats que farem els dilluns i dimarts. Comencem el dilluns, dia 20 de juliol, farem una xerrada al matí a les 11. Això no ho hem fet mai, és la primera vegada que ho fem. La primera xerrada que fem, que es titula Hàbits saludables a l'estiu, a càrrec del Miquel Paredes, que és nutricionista del CAP, amb Mario Larrubia, el fisioterapeuta, i una infermera del CAP. Aquest és un dia que a través de totes les activitats que s'organitzen des del CAP, no?, a nivell de servei comunitari, no?, ens faran aquesta xerrada al matí, i a la tarda, a les 7, hi haurà una xerrada taller Refresca't amb salut, begudes saludables a l'estiu, i farem un taller, vull dir que podem veure i tastar, a càrrec de la Laura Estrada, que és dietista i nutricionista.
0: Sí.
1: Val? Això serà dia lluny, dia 20. El dia 21 dimarts el dedicarem a la cuina. I la Maria Vilés, que també ja fa uns anys que ens hi participa, no?, farem la cuina refrescant per l'estiu. O sigui que també tot és refrescant,
0: per a l'estiu,
1: hàbits saludables, exacte, refresca't, no?, tenim amb aquesta. El dilluns següent fem el taller d'escriptures, només una sessió, que d'aquest taller d'escriptura que fem amb la Gemma Tomàs, que és el curs que fem de l'Escrivim, que fem durant l'any, però també fem una sessió a la Biblioplatja. Llavors, el dimarts 28, a 6:45, farem un taller de dibuix per a joves.
0: Molt
1: aquest
0: bé.
1: Any fem dues activitats dirigides a joves. Ara bé, si veu una mica més gran de jove, que això és cap problema. Aquest, vull dir que...
0: Si veu un jove d'esperit, també serà benvingut.
1: El que vull dir és que diferenciem, no?, entre joves o bé activitats familiars. Llavors, aquest taller de dibuix l'ha titulat en Gerard Bayo, que és el dinamitzador de l'Espai Jove, és un disseny de personatges, perquè, bueno, és un tema que ell treballa, que treballa a l'Espai Jove, participaran els participants de l'Espai Jove, però alhora és una activitat que ens hem d'inscriure, i pensem que també està bé, no?
0: Home, i tant.
1: L'àmbit estès, que ens trobem a la Biblioplatja, i això ho farem així. Llavors, el dimarts de la setmana següent, el dia 4, farem un taller creatiu. Tria Creatiu, que hem adreçat a les famílies,
0: sí,
1: vinculat amb l'eclipse solar, perquè serà just, sí, una setmana abans.
0: El dia 12, no?
1: Exacte,
0: és l'eclipse.
1: El dia 12. Per tant, ens començarem a preparar. I aquest Tria Creatiu l'adrecem a les famílies. Vull dir, ja sabeu que us
0: molt bé.
1: Que veniu. Llavors, ja anem amb dilluns i dimarts. La setmana següent, el dia 10, fem una xerrada que hem titulat Boi prenent el sol, recepta per un eclipsi, a càrrec d'en Pere Novell. En Pere Novell és professor, havia treballat a l'Institut d'Arenys, no? I portava tots els temes de ciència, astronomia, i ens farà aquesta, no?, aquesta prèvia.
0: Val.
1: Prenent el sol, recepta per un eclipsi, que ens prepararem, exacte, com tu dius. I al finalitzar ell portarà un telescopi i farem una observació del sol.
0: Atenció, això sempre és
1: bonic,
0: molt interessant.
1: Sí. Llavors, el dimarts, dia 11, fem una activitat adreçada per a joves, i és una xerrada, el rol i la literatura del terror, a càrrec de Miquel Aulet.
0: Oh, Miquel,
1: i això és perquè és un grup de joves d'Arenys, d'Arenys i de fora d'Arenys, que els agraden els jocs de rol, tots aquests ninots i les figures, sí, tot el que fan, i ens explicaran què fan. És una manera de donar-los a conèixer. Vull dir que també fem activitats, a veure si, doncs, també un públic jove, que tothom hi tingui la seva cabuda en aquest espai. Llavors ja passem Sant Roc, el dia 17, dilluns, és festa, i el dimarts el que fem és hem dedicat una tarda que l'anomenem Jocs de Taula, tarda d'escacs.
0: Ah.
1: És una, sí, dos dies farem Jocs de Taula, perquè l'any passat vam fer una xerrada, aquest any volem jugar. I o sigui que tothom que tingui ganes de jugar als escacs, nosaltres tenim alguna taula, però tothom que vulgui venir, que porti la seva taula, les seves...
0: No,
1: i potenciem, no,
0: peces, sí,
1: les seves peces, i potenciem que els jocs de taula, no, que els reivindiquem el bé que va, no?
0: Ui, tant.
1: Cooperatiu, familiar, no? Compartir i aprendre. Aprendre sobretot. Llavors, la setmana següent, el dilluns, 24, a les 7 de la tarda, farem un taller de pilates. Aquesta vegada ens ho farà l'Anna Marín, de l'estudi de dansa cinera.
0: Sí.
1: Si us heu d'apuntar i tot això. I també farem un altre taller de manualitats, que és el taller Quiertriu Pluja d'Estels, a càrrec de la Marta Flor, que és una companya nostra. Val? Veieu que hi ha activitats familiars, l'activitat del 4 i del 25, no?, que són tallers creatius, que vam veure que funcionava molt bé l'any passat i aquest any els tornem a programar. Llavors, ja anem a l'última setmana,
0: sí,
1: del 31 d'agost.
0: Sí.
1: Sí, fins al 4. Dilluns farem un taller d'urban sketching. Te'n recordes l'any passat,
0: sí,
1: que vam fer aquesta trobada de Catalunya, no? La trobada de Catalunya es va fer anys.
0: Sí.
1: I això va fer que es van fer diversos tallers, tant a la biblioteca com a l'institut, com a les escoles, pel carrer, no? I ho farem en Lluís Ulldemolins, no? Aranyenc, que està vinculat amb això i li agrada moltíssim. I li agraïm moltíssim que ens ha volgut fer un taller.
0: Molt bé.
1: Vull dir que
0: aprendreu
1: a dibuixar ràpid,
0: I
1: ens tindrem el material, no? I és una tècnica, no?, que qui vulgui, doncs, o aprendre o participar, doncs, aquí estarem. El dimarts, dia 1 de setembre, fem un altre dia de jocs de taula. I aquesta tarda, doncs, serà en puzzles, val? Perquè sabem que estem creant les coses, n'hi ha de petits, de grans, de moltes mides, i també serà bonic. O sigui, una tarda de jocs de taula amb escacs i l'altra amb puzzles. El dia 2, ens fa molta il·lusió, farem un concert.
0: A
1: dos quarts de set de la tarda farem un concert que ho farà el Combo de l'EMA,
0: sí,
1: i l'han titulat Collita del 2026, amb regust llatí dels anys 70. El Combo ja és conegut en anys perquè participa molt de les activitats que fa, però ve molt de gust estar allà, que passi ella i escoltar música.
0: Bona musiqueta.
1: I ells ho fan molt bé, exacte. I acabarem les activitats el dijous, dia 3 de setembre, amb una hora del conte de dos quarts de set, que amb la Carmina Rabasseda, que no he anomenat qui ve cada vegada a l'hora del conte, però ja és això.
0: Ja
1: sabeu que són molt bons professionals. Hi ha activitats d'aquestes que requereixen inscripció, perquè no pot venir tothom, perquè, per exemple, el taller de l'escrivim, si se'ns apunten 30 persones, no va. Vull dir, hi ha un número... Però això ho veureu, està a la web municipal, està tot penjat, a la biblioteca virtual, a tots els espais de la biblioteca, a les xarxes socials, trobareu informació de tot arreu, eh? I també traiem el tríptic, que és la informació, que passa que el tríptic té un codi QR, com els cartells que pengem setmanals, sí, de les activitats que es fan a la biblioplatja. Tenim el codi QR que ens permet seguir-ho tot, ho veiem, ens apuntem i està molt clar el que heu de fer. Només que esperem... Bueno, només que, no? Que hem treballat de valent i hem fet una aposta, penso que és una molt bona proposta, que el portem augmentant els usuaris any rere any, sobretot amb el canvi d'ubicació, i intentant, no?, de sobretot que tothom s'hi trobi alguna cosa que li pugui interessar.
0: Exacte.
1: I que vingui, no? I veieu que està tot una mica amb famílies, amb petits, amb joves, amb grans, que tothom hi trobi cabuda. I si no, és igual, és l'espai com a servei en si, doncs perquè vingueu a passar una estona.
0: Aquestes són activitats que s'han proposat per qui, bueno, si senti atret, doncs que hi participi, que aprengui, que s'enriqueixi. Si algú diu, no, mira, és que jo dels escacs no he pogut mai, cap problema,
1: no
0: escolta, vas a la Viroplatja igual, te saps allà, observes, o llegeixes, o participes d'una altra manera, que no és la d'estrictament jugar a escacs. En tot cas, és bo saber que tenim aquest espai situat a mig camí d'on passem, segurament passarem diàriament, que és per anar a la platja, que tenim un munt d'activitats, que tenim algunes propostes, que alguna d'aquestes propostes cal inscripció prèvia, però que no ens hem d'atabalar, perquè més enllà de les cartelleres municipals i de la web de la Biblioplatja, hi ha la biblioteca, que roman oberta i que, per tant, us informaran...
1: Refugi climàtic, ho tornem a recordar, perquè si està bé la biblioteca, la veritat s'ha de dir. Sí.
0: Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta temporada.
1: Igualment.
0: Es poder explicar el que organitzeu, que no és poc, des de la biblioteca, i el desig és que la temporada vinent puguem reprendre aquest espai, puguem seguir explicant i puguem d'alguna manera doncs, seguir aquest camí que està fent la biblioteca de cap a noves activitats i noves propostes i nous futurs.
1: I nous futurs, sí, m'agrada que diguis això, nous futurs, perquè espero que la temporada que ve tinguem notícies ja, puguem dir i que puguem explicar. Però penseu, jo també, l'agraïment també és mutu, això, perquè, a veure, totes les vies que tinguem, no?, tot sembla que el món de la tecnologia, no?, ens ha envaït a tots, perquè a totes les edats i tal, però la ràdio s'escolta, i s'escolta a casa, i s'escolta pel carrer, s'escolta quan vas a caminar, i també per mi, com a representació, en representació de la veritat, que és una via de publicitat i de donar-los a conèixer, perquè sempre hi ha algú que ens escolta segur, i algú que potser, doncs, mira, no sabia una cosa concreta que estava vinculada amb la biblioteca. Per això és el que... Jo penso que té molt de sentit que estem aquí i que puguem fer aprofitar aquest altaveu. Gràcies.
0: Gràcies a tu, moltíssimes gràcies per venir i per tenir aquesta deferència. I no et desitjo bones vacances, perquè amb la de feina que tindreu aquests dos mesos, no sé si vacances en podràs fer gaire.
1: Sí,
0: però
1: jo faré vacances, sí. Ara estem apretant molt, perquè a més allò que vols fer, allò que no has pogut fer, o intentar-ho acabar tot. Però farem vacances, totes fem vacances. Vinga. Tot el personal de l'hotel que fa vacances ens tornem i el servei sempre és obert, però vacances se n'han de fer perquè ens
0: toquen, es necessiten.
1: Bon estiu a tothom.
0: Igualment, i bones vacances.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Cor l'aixa.

0: actuació que vam fer en motiu dels 25 anys de, del cor. És la tercera part que podreu gaudir des de la web de Ràdio Arenys. Sortejàvem, oferíem dues entrades per anar a veure el Cor Laixa demà al concert de Sant Zenon a les 10 del vespre a l'església de Santa Maria. Unes entrades que se les emporta una oient que es diu Maria Carrasco. M'heu dit la Maria Carrasco, és qui s'emporta aquestes dues invitacions per anar a veure el Cor Laixa a l'església de Santa Maria demà dissabte a partir de les 10 del vespre. Maria, les tens a la recepció de l'emissora. Abans de les dues les pots passar a recollir.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
1: Aquest estiu
4: l'estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Són les 10 i 6 minuts del matí, Ràdio Arenys. Tenim moltes activitats aquest cap de setmana, moltíssimes. De fet, és un d'aquells caps de setmana en què podem no parar a casa. Si us sembla, comencem avui a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició del taller d'escultura obres de Ramon López i Venero a l'Ateneu Arenyenc. Això és aquestes exposicions que estaran doncs, pràcticament tot el mes i que podreu gaudir des de l'entitat, des de la seu de l'entitat, i que avui s'inauguren, repeteixo, les 6 en punt de la tarda. També tenim, com explicava ara fa una estona la Núria, l'exposició Pinzellades, també la seva inauguració, una hora i mitja més tard, a 8:15, a la sala del taller de pintura de l'esplai d'Arenys de Mar, una inauguració, una presentació que es farà de manera gratuïta a partir de 8:15 de la tarda, i és aquesta exposició del taller de pintura de l'Esplai. També divendres, a 8:15, coincideix amb hora, hi ha la presentació del llibre Contes a la vora del foc o al precipici. Ahir en parlava, en aquest mateix programa, la Lourdes Cazorla. És el llibre d'en Rafael Mollar. Si no recordo malament, és el 5è llibre que ha escrit en Rafael Mollar i es presenta a la sala d'actes de la biblioteca a 8:15 de la tarda, al carrer Bonaire, número 3. També avui, a mitja hora més tard, a 8:00 del vespre, l'Enigma del Diamant, teatre, els Seràfics, representació, una obra que es farà avui, a partir de 8:00, al teatre dels Seràfics. També es dona el tret de sortida a la festa del carrer de l'Olivar, la comissió de festes del carrer de l'Olivar ha organitzat un munt d'actes i, per tant, evidentment, tots els veïns estaran, segurament, esperem que tots o pràcticament tots, participant d'aquesta festa de carrer, i, evidentment, la resta de la vila, doncs, esteu convidats a poder compartir amb ells, a poder gaudir d'alguna de les activitats que ja s'organitzen. També tenim el partit de bàsquet de Sant Zenon, com dèiem, els veterans de bàsquet juguen del bàsquet arenys, juguen amb els veterans del Barça. Es farà demà dissabte a 11:00 del matí al Fondo de les Creus, i demà també dissabte a 7:00 de la tarda al Teatre Principal es fa l'acte de lliurament, la gala de lliurament dels premis de la Lliga Fotogràfica Social de l'AFA, aquesta 22a Lliga Social que rebrà, seran guardonats els reconeguts, els guardonats amb aquest acte que es farà demà al Teatre Principal a partir de 7:00 de la tarda. A 10:00 del vespre, demà, també tenim concert de Sant Zenon a càrrec del Cor Laixa i la Coral al Vallès. Es farà, com sabeu, a la plaça de l'Església, amb una persona que hi anirà convidada per aquesta casa i que és el tradicional concert de festa major que fa el cor d'aquí d'Arenys de Mar, el cor de l'Aixa. Què més? Diumenge 5, a partir de 9:00, Fira d'Artesania a la Riera Bisbe Pol, des de l'Ajuntament al Mercat i a la plaça de l'Església, així com al Riel de Sa Clavella, de 9:00 del matí a 8:00 del vespre. L'Associació del Col·leccionisme Nou i Vell és qui organitza aquesta Fira d'Artesania que novament omplirà de parades la Riera d'Arenys de Mar. I acte esportiu, la 18a Milla Urbana d'Arenys de Mar. Ho parlava l'altre dia en Zenon Tomàs, en vam parlar també aquí a la ràdio el passat dilluns. L'organitza la Penya Panemi. És a 7:00 de la tarda, per tant, quan baixa ja la calor, l'organitza la Penya Panemi i G-Sport, i són 3 voltes a un circuit que és la part coberta, carrer de Santa Clara i Arxiprest fins a la part coberta. Es fan 3 voltes aquest recorregut i aquesta és la milla urbana. I en aquest sentit són 1,5 km, 1,6 km, per tant, qui més qui menys hi pot córrer, i pot participar i fer grossa també aquesta milla, en la qual hi participa la Marta Mitjans. Marta Mitjans serà una de les corredores que estarà en aquesta milla urbana. I d'activitats del cap de setmana les acabem amb aquestes propostes. És a dir, les comencem avui inaugurant una exposició i les acabem diumenge amb aquesta milla urbana. I molta atenció perquè no quedarà un acte? No, ja està. L'acabem amb la milla urbana. I molta atenció perquè a partir d'aquí, dilluns, dimarts, dimecres, arriba la festa major amb les enramades, amb el concurs de talents, aquesta segona edició, amb els concerts, amb el cercavila, amb els gegants, amb la venda de samarretes, recordeu, a la Troia, a l'LM Infants, és on es farà aquesta venda de samarretes, i en totes les activitats de la Festa Major, que si ens permeteu, us anirem ampliant al llarg de la setmana vinent. De moment ens quedem amb les activitats de cap de setmana i us animem a participar-hi.
0: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
1: Vinga, va, i encarant ja la recta final de la setmana, com sempre, parlant de televisió. Juanjo Almansa, bon dia i benvingut.
6: Bon dia, què tal? Com estem?
7: Doncs mira, aquí, de viernes.
6: Home,
7: a les portes del cap de setmana, a les portes ja
6: de la Festa Major.
7: De la Festa Major, exactament. A les portes de les vacances, per molta gent.
6: Sí, hi ha gent que ha començat,
7: Bueno. Com?
6: Hi ha gent que ha començat, sí, aquesta setmana, i hi ha gent que comença la setmana vinent.
7: Això ha canviat molt. Sí, això sí. Abans, les vacances a l'agost.
6: Sí, sí, tothom.
7: A l'agost es parava el país. Jo recordo, quan era petit i adolescent, que vivia a Barcelona, Barcelona es buidava. Buidat.
6: No hi ve ningú.
7: Ningú. O sigui, era espectacular. Jo vivia, mira, al costat de la Sagrada Família, i la gràcia del mes d'agost és que podies aparcar on et donava la gana. Tu arribaves amb el cotxe, pom, i tenies lloc per aparcar
6: a tot arreu.
7: On volguessis, costat de la Sagrada Família, I Barcelona es buidava, podies aparcar al centre, podies aparcar a Sants, a Gràcia. No hi havia problema, la gent als carrers, les botigues estaven tancades. Ara no. I venies als pobles i et trobaves als pobles amb un bullici que et mories. Tot era bona vida, gelats, cafeteries, bars, no sé què, sopars. Ara no. Ara, els bars tenen bullici sempre, els pobles tenen bullici sempre, sempre, i la ciutat no es buida mai.
6: Sí que és veritat que a l'agost hi ha menys gent, per això. És a dir, sí, les cues de les 7 del matí que patim ara per anar a Barcelona, a l'agost no són tantes.
7: No són tan llargues, però hi són.
6: Però hi són.
7: Sí, sí, però hi són. I els pobles, Arenys, és a dir, Arenys es nota relativament que és agost o que és juliol, perquè com que sempre hi ha gent, és a dir, jo no m'ho conec tant, clar, jo només venia una... Però diguéssim que durant l'any hi havia relativament vida, i que ja sempre n'hi ha hagut, però i l'estiu es multiplicava. Actualment, home, sí, es multiplica, però vida n'hi ha sempre. Vull dir que això s'ha relativitzat molt. Sí. I la gent ara fa 3 setmanes de vacances, també.
6: Sí, o dos.
7: O dos.
6: Sí, sí, això és perquè hi ha menys diners i ja la gent no va tant al pueblo.
7: Clar,
6: com
7: clar.
6: Abans, Sí. Me voy al pueblo todo un mes.
7: Clar.
6: Un mes anaven al pueblo.
7: Allí, con la tranquilidad, con mi cuñado, que tiene un tractor i ens anem els nens al camp a tallar blat i, bueno, ens ho passem. Ara ja no es fa això.
6: No.
7: Però també perquè, a veure...
6: Un apartament una setmaneta i...
7: I ja. O sigui, i ha fet truitetes de sopar a casa i al restaurant un parell de vegades, com a molt. També és veritat que venim d'una època on quan tenia els que tenien segona residència gairebé ho amagaven. Mm-hmm. Perquè tenir segona residència era com un desprestigi. És a dir, si no te n'anaves a l'estiu, si no viatjaves a Àustria, les Maldives, no, a Tenerife, me'n vaig a Malta, a les Azores, sí. No, farem una ruta per tot el que és, doncs, Alemanya, anirem cap a Àustria, els suïssos... Si no feies coses així...
6: No eres guai.
7: No. On te'n vas? No, vaig de vacances, tinc un...
6: Arenys.
7: Ets un cutre, però... Sí, bueno, et miraven així com dient, mira, un avorrido, saps? Sí. No té vida. Clar, llavors, també és veritat que venim d'aquesta època i que sembla que haguem d'anar a algun lloc, no? Tothom destressadíssim. Era canviar divisa, que si no canviaves divisa... Eres un desgraciat. La canvia divisa perquè, clar, ens anem a Perú a fer una ruta en bicicleta.
6: A Punta Cana.
7: Exacte, ens anem a Punta Cana, allà a les platges, que és com Lloret. O sigui,
6: o pitjor.
7: Però molava molt, no ho sé. Per sort, això, jo crec que ha anat de baixa i és positiu. Sí. Però bueno, escolta,
6: Què ha passat al món? Vinga, va.
7: Atenció,
6: a part del Mundial de Futbol, que tothom està bocabadat amb això,
7: que pesau, sí.
6: La guerra Ucrània-Rússia, ojo, que s'està liant un altre cop, eh? Comencen a haver-hi coets, drons i aquestes coses, eh?
7: Perquè els ucranians estan fent l'ataque del mosquito. Mm-hmm. És a dir, són petits i febles, però toquem allà on no, tal, els hi han fotut a l'aire una refineria refineries als russos, i els russos no se n'ensurten encara d'acabar amb els ucranians, mm-hmm. Gràcies a Déu, també t'he de dir, eh? Jo soc pro-ucrani en aquesta història. Però sí, està aliança. Ara que Ormuz ja sembla que comencem a normalitzar-lo. Sí. Què més, va?
6: Sí, després estem a Venezuela, els pobres que encara estan...
7: Has vist d'aquesta buscant... nit? Que ha sortit la presidenta i sacando pecho de... Tenemos 2.500 muertos, pero... ¿Quién está ahí? O sigui, fotem bronca a la gent que ha dit que això és un desastre i que no, una cosa... Que dius, bueno, mare... Sí.
6: Bueno, a nivell espanyol tenim... Bueno, hi ha hagut pacte Andalusia...
7: Sí, finalment sí.
6: Sí.
7: És que no hi ha molt, eh?
6: No hi ha...
7: Tot el tema judicial...
6: Bueno, ahir van imputar a la Guàrdia Civil, a la directora, o a la CAP.
7: De la Guàrdia Civil, també.
6: I poca cosa més,
7: no
6: sí.
7: No hi ha més, està la cosa...
6: A Catalunya hem aprovat els pressupostos.
7: Sí, que també ja veus tu. Bueno, vull dir que a veure, que els hem anunciat tantes vegades que ja... Bueno, a Catalunya... Tenim un problema de pistolers aquesta nit, un altre.
6: Un altre?
7: Sí, a la Sagrera, a Barcelona. Un nano que li han fotut tiros al mig del carrer. També diuen que probablement igual té a veure amb la droga, algun ajuste de cuentas...
6: Com quasi tots.
7: Com tots. Però, clar, però tenim un... O sigui, potser que comencem... O sigui, senyors d'esquadra... Potser que comencin a fer alguna cosa, perquè, clar, és que diuen... Jo encara recordo que jo me dient, bueno, no, però es maten entre ells. Això ho va dir a Catalunya Ràdio. Està al tall.
6: No tingueu por.
7: Tinc el tall del màxim de no sé què criminal dels Mossos d'Esquadra. Diuen, estem preocupats, però estem preocupats nosaltres, que som Mossos. La gent no s'ha de preocupar perquè es maten entre ells. Vale. Entonces nada.
6: No us amoïneu.
7: Estic tranquil, saps? Ara ja puc anar pel carrer. No sé si se'ls escapa un tiro... Bueno, ens hem de preocupar. Pots baixar caminant pel carrer Balmes sense problema.
6: Ja. No sé.
7: Bueno, i això és el que... I Arenys, sí, què? Arenys.
6: Comença la Festa Major.
7: La Festa Major, sí, ja està. Ja tenim
6: el carrer Roc, demà, no?
7: Sí. Fins les 500... Això em fa una mandra, m'he fet gran, tio. Sí. 40 graus de temperatura i allà aguantant els catarres. Vull, no ho sé. Seguim.
6: Què fan a la tele?
7: A veure,
6: fan coses, també.
7: Vinga, a veure, què fan?
6: Divendres, un programa. És la primera semifinal de
7: la
6: les
7: primera.
6: Tantes que hi haurà.
7: De les 23.000.
6: De tu cara me suena.
8: Que Solí con su mujer María José Campanaria.
9: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Tu cara me suena. Primera semifinal. El viernes a las 10 en Antena 3.
6: Molt bé.
7: Hombre, eh? La Campanario.
6: La Campanario, la Jesolín i...
7: I la seva dona, que sí, fa, sí, fa sí. temps que no la veia jo, la Campanario.
6: Sí, sí, és veritat. No li agrada, mai li ha agradat sortir molt a la tele.
7: No, no, no, no. Tampoc a la tele li ha agradat gaire que surti. Sí, sí. És una senyora que no cau...
6: Molt seca, no?
7: Sí, no cau molt simpàtica.
6: No,
7: no. Com el Jesolín, eh? Mm-hmm. És a dir, la bona vida els ha sentat bé a tots dos. O sigui, sí, sí. S'alimenten bé. Mm-hmm. Vaig veure una imatge l'altre dia del tal i sí, unes, saps aquelles cares així com...
6: Rodones.
7: Sí, s'ha embutido una mica. Embutido. La, tots dos, la Campanario sí, sí. i el Jesulín
6: Duvig. Embutido del pueblo.
7: Hemos no chorizo pa almorzar que tal, i ells tirant... Sí. Que era dentista, ella, eh? Crec que era infermera dentista.
6: Sí, era
7: clínica. Igual
6: infermera clínica
7: o, infermera o, clínica, sí, o algo sí, així. Sí, bueno, jo, okay, bueno. Una senyora que no. Després de l'Andreita Coño Comete el Pollo...
6: Home,
7: que
6: això és difícil de superar.
7: Home, clar, la Belén esta i la princesa del pueblo. No sé.
6: Encara estarà a tur per això, no? No surt en lloc.
7: Que, és que jo crec que aquesta senyora ja ha cremat tot el que havia de cremar bastant potentment. Va ser, durant molts anys, va ser una diva.
6: La princesa del pueblo.
7: La princesa del pueblo. Sortia a la tele i deia el pan tiene que ser más caro. I pujava el pa.
6: Sí, sí, sí.
7: Una cosa espectacular. Tots els migdies allà. Belén, com es deia? Belén...
6: Esteban.
7: Esteban, home. Mm. Sortia Belén quin... No, no.
6: No, Belén Esteban.
7: Belén Esteban, perdó. Clar, no m'he vingut cap aquí. Això, Belén Esteban. Doncs, no, aquesta senyora que també...
6: Sí, va començar...
7: Bueno, va... Sí. Diguéssim que, bueno, li anava el blat i la maicena. Vull dir... Això, tal.
6: Bueno, va. Tocar a més suena. I demà, dissabte, sí. Una nova gala de La Voz Kids.
10: Va a ser una noche de muchas emociones, de decisiones. El nivel es muy alto. Nadie va a quedar indiferente.
11: ¡Wow! Lo mejor de todo es ver ese escenario tan grande y pasártelo genial, porque La Voz Kids nunca se te puede olvidar en la vida.
12: La Voz Kids, el sábado a las 10 en Antena 3.
6: A ver, bueno. Que no le han obligado. Acá. Li han obligat a llegir això i ell no ho pensa.
7: Perquè, clar, és que clar, sense veure, aquesta veure, frase...
6: I el primer nunca que... te se va olvidar en la vida.
7: Claro, claro.
6: Si surt del programa ja ningú se'n recorda de tu.
7: Però escúchame una cosa, niña. I tu què sabes, mocoso? Si tienes... Sí. Si quants anys tens? 10 anys. És que tinc 11 anys. 11 anys! No ya. Te queda ni nada. Sí. O sea... Però tu què sabes? Sí, no se puede mirar en la vida.
6: No.
7: Però si 3 anys per tu és la meitat de la vida que tens.
6: Sí.
7: És una cosa... Uf. Aquest nen li han escrit el guió...
6: Clar.
7: I
6: Lesto. Sí,
7: clar, o és un d'aquests nens que fa... Que n'hi ha, ho sento molt. Si en tenim algun, fugiu. Que és aquests nens repel·lents. És los niños abuelos. Que són aquests nens de...
6: Com... Que li diuen que viejo és el niño com parla,
7: sí,
6: no?
7: Sí, que les àvies els
6: fan... És un viejo.
7: És un viejo. Ai, que mira, fíjate. És que és un viejo.
6: Sí.
7: No, pues qué pena de niño si és un viejo y tiene 10 años.
6: Sí.
7: O 12, o 13, o 15. Sí, qué desgracia que sea un viejo. Déjalo que sea un niño.
6: Home.
7: Clar, és el típic nen que vas amb el cotxe i et diu, vete con cuidado, que podemos tener un accidente. Cállate, niño. Cállate. Baja.
6: Ponte el cinturón.
7: Ponte... qué bonito esto, cómo ha quedado. Qué bonito esto, cómo ha quedado. Pero tú, ¿de dónde has salido? ¿Quién te ha poseído, niño? ¿No? Y es, déjalo, que sea un crío, que digui no, bestieses y sigui... Pues si fa una gràcia, bueno, nada, pues nada. Pues, sí. Y está a La Voz Kids, hasta ple... De niños abuelos. ¿Sabes? De niños...
6: Wow.
7: ¿Ves ese escenario?
6: ¿Cómo hablan?
7: Tan grande. No, hombre, no. Tú has de decir, ya verás como molo con mi amigo, ¿sabes? Verás como molo con mis amigos. Bueno, surt Melody, només cal dir-ho ja. És la Melody, no la que surt?
6: Sí, surt per allà. Sí,
7: vergonya aliena, aquesta senyora. Bueno.
6: Vinga, seguim. Anem a la sexta perquè l'equip d'investigació en Gloria Serra parla sobre la cara dolenta de les guinguetes, el Chiringuito.
13: ¿A quién no le gusta un chiringuito? Pero en algunos...
14: He llegado a hacer una jornada de 36 horas.
15: Quemaduras en los pies.
16: Nos obligaban a tomarnos testosterona, anabolizantes.
13: Lo que no ves cuando pides una caña con vistas al mar.
17: El Chiringuito. Este viernes a las 10:30, equipo de investigación en La Sexta.
7: Toma.
6: Bueno, és que és veritat que tot, tot això cada vegada és menys, eh?
7: Sí, és que...
6: És a dir, abans eren molt més i explotaven els treballadors,
7: a saco.
6: Ara
7: a
6: no, ara tot està més controlat, però sí, encara hi haurà algun, encara hi ha alguns que...
7: O sigui, al sí, sector de la restauració hi ha de tot, hi ha gent que fa molt bé la feina, sí, i és veritat que hi ha llocs on hi ha alguns sectors on encara no... no
6: encara
7: i...
6: es passen amb els pobres nanos, que van a guanyar els diners, els primers, potser molts dels primers diners de la seva vida.
7: I te trabajas aquí hasta las 3 de la mañana, hombre, es que llevo de las 12 del mediodía, es lo que toca.
6: Es lo que hay.
7: I ja està, i els hi paguen misèria. Que sovint són... Aquests solen ser els que se solen queixar de que es que no encuentro personal cualificado, claro. Ja. Ah. Si els hi pagues dos duros i, a més, els explotes, pues es lo que hay, ¿no? Però és veritat que cada cop està més regulat i i tal. Un detall. Glòria Serra s'imita a ella mateixa.
6: Té un personatge creat.
7: Escolteu al principi de la, o sea, escolteu al principi de la promoció, només la primera frase o les dues primeres frases. Mira, mira.
15: ¿A quién no le gusta un chiringuito?
7: ¿A quién no le gusta un chiringuito? O sea, s'imita ella mateixa, la tia. És, us heu fixat o no? És espectacular.
6: Es prepara per fer aquesta entonació, eh?
7: És el personatge del personatge, saps?
6: Sí, sí.
7: Vull dir, és, no ho sé, m'ha deixat bastant, bastant sorprès el tema. Però bueno, és lo que hay. ¿A quién no le gusta un chiringuito? Bueno, Glòria Serra.
6: Vinga, anem a Anatomia de... Que sí, aquesta vegada la Mamen Mendizábal parla sobre la successió, sí, del rei, però no el Juan Carlos, sinó el pare del rei, que tenia, el Juan Carlos va recordar que tenia, sí, un germà, sí, que va morir, sí, o que el va matar, o que no, després tot,
7: bueno,
6: això...
7: Bueno, se le escapó, se le disparó, sí, sin querer.
6: Tartac sobre tot aquest tema.
7: Anda.
17: Luis Alfonso va de tragedia en tragedia. Primero se separan sus padres y su madre se va al extranjero. Después viene un fin de semana de esquiar con su padre y su hermano, tiene un accidente y fallece el hermano. Pasan 3 o 4 años más y se mata a su padre en Estados Unidos en una estación de invierno.
18: Anatomía de El rey sin trono.
6: Luis Alfonso...
7: Luis Alfonso de Borbón. Aquest sí que em sona que era un desgraciat. Ja ho diuen, un desgraciat, però... O sigui...
6: Li passava de tot, eh?
7: Sí, sí. Oye, ¿y ahora quién se hace cargo del niño? No, no, a mí este que ni se me acerque. Porque, o sea, tiene un malfario, o sigui... Sí, sí. Tothom que li envoltava... És veritat, Luis Alfonso de Borbón. És que els Borbons... Passa que aquí no se puede, perquè diguéssim que no se puede.

0: que et parla.
1: Que mai saps de...
0: De eso, Luis Alfonso Borbón, un desgraciado, o... Bueno, un desgraciado, una vida de desgracias, uh-huh. O la setmana passada...
1: De Jesús Gil o de...
0: Sí, la, las mamachichos y sí, Jesús sí, Gil sí. Y la política. Que dius, home, uh-huh. A veure, podemos, podemos, no? Caminémonos en un tema, no? Político, social... No, no, ells van fent aquí... Bueno, uh-huh. Ja ho tenim, no sé. Per cert, la Letizia.
1: Sí.
0: Has vist lo dels regals aquesta setmana?
1: Els
0: regals.
1: Regals?
0: Sí. Han explicat...
1: Ah, sí, que una botella d'aigua, no pareixia per allà també.
0: Sí, bueno...
1: M'han regalat una botella d'aigua.
0: I un pote de albergínies de berenjenes. Un pote de berenjenes, em sembla que és. Un pote de berenjenes i tal.
1: Sí, sí. Bueno, saps? Ho tenen tot escrit.
0: Sí, bueno, és que... En teoria, haurien de... Jo crec que això s'hauria de repartir o s'hauria de fer alguna cosa social amb tots aquests premis en comptes de guardar-los allà a Patrimoni Nacional.
1: Que et regalin, que vas a un pal, regalin una bolsa de tomàquets. Ah. I que no t'ho puguis menjar.
0: Clar, home, clar, home.
1: Home, esos tomates d'esta senyora que tiene una pinta exquisita.
0: Clar, o los reyes, clar, los home, reyes se van de visita.
1: Una cosa són els regals de físic, no?
0: Clar, el que els hi ha però, però uns tomàquets.
1: Uns tomàquets, home.
0: Una berenjena.
1: Una
0: berenjena, però home, per l'amor de Déu, aneu amb això.
1: Una berenjena que no s'ha regalat, no?
0: No, no, no, no. O els hi donen la bossa amb els tomàquets i què hacemos? Ponlo en el maletero. El típic, que després fots el cotxe al sol i allò queda fet una merda, sí, saps? Sí. O sigui, sí, sí. I ¿dónde están los...? No, se han quedado... Lo siento, no, Alteza. Estaban no. En el maletero y esto ya está... Que no se puede comer. O sigui, una cosa ha de ser horrorós, això. Sí, sí. I acabo, ja et deixaré. Però també jo crec que és digne de comentari. El senyor de Múrcia, que es va trobar un soroll al carrer, ho has vist?
1: Ui, sí, ho he escoltat ahir. Ahir al matí ho vaig escoltar.
0: Sí, sí, sí. Anava pel carrer.
1: Que parlava a la ràdio sobre una paperera, no?
0: Sí, sí, sí. I que l'agafa perquè diu... Hombre, qué marco más bonito.
1: Sí, s'emporta el quadre. Sí, s'emporta.
0: O sigui, no li va fotre una patada al quadre,
1: no,
0: i es va donar mal,
1: no.
0: Perquè en aquell moment algú l'ha il·luminat.
1: Li va agradar, sí, sí.
0: Però es va emportar el quadre perquè era perquè li agradava el marc, un marc molt lleig, sí, daurat. Sí, sí. I ja està. I se'n va emportar un soroll a sobre d'una gent que estava buidant un pis i va, i lo dejaron, pum. Mm-hmm. I flipant.
1: Increïble.
0: Flipant. Bueno, estic esquí sorprès.
1: Vinga, anem a Telecinco. Va. Anem a Telecinco, que pararem molt de viernes, eh?
0: Hombre!
1: Perquè aquest estiu veurem de viernes a totes hores a Telecinco, eh? Comencem amb els divendres a la nit,
0: sí?
1: Que avui conviden a la Rocío Flores.
0: Home.
2: És un documental por y para ella.
3: No se nos ha contado con nosotros en ningún momento.
4: Fuera el amor.
5: No me gusta, porque además se han portado mal.
6: Me da igual, que yo sigo mi camino.
7: Si levantase la cabeza la pobre mía, se volvía a caer otra vez para atrás.
1: Molt bé, la neta, que
0: sí, sí.
1: Han fet un documental sobre l'àvia i a la família no li agrada i aquestes coses.
0: Bueno, aquests no, quan no tenen... Suposo que deuen necessitar líquid i ja... Grava quatre imatges que la liamos en la tele.
1: Exacte.
0: I estic molt d'acord amb aquesta senyora que diu si levantar-la la cabeza, pobre mia, se volvia a caer per atrás. Jo crec que sí... Però no, o sigui, si levantar la cabeza no se caía para atrás. Empezaba a repartir con la mano abierta y os ponía a todos en su sitio, saps?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Realment s'ha desmanguillat la família i...
1: I cadascú tira per la seva...
0: A l'Ortega Cano?
1: Ui, està molt malament,
0: Què se n'ha fet d'aquest senyor? No sé, aquell senyor que era com... que portava el pal
1: molt
0: de...
1: elegant, no?
0: Sí, sí. S'havia sí, sí. Tragat el pal de l'escombra.
1: Sí, sí.
0: Anava tieso com un cirulo.
1: Tieso sempre.
0: Sempre. Però... Sí, sí, no...
1: Sí, havia... Dita l'Amador aquell. De...
0: Amador Mohedano, el germà.
1: El germà.
0: Bueno, i de...
1: sí, sí.
0: Que es va separar d'aquell altre, que està per Telecinco, també.
1: Sí, no. Aquella alta, no?
0: Sí, sí, sí. La
1: no com sé es diu ara? No sí, sé, sí, sí, que té la filla també que cantava.
0: Sí, exactament.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Tothom canta i després ningú fa un disco, però sí, però, sí, sí aquest... No, no, realment, i després tenien els fills aquests que eren adoptats, que després van sortir dient que si mi padre, sí. Que si mi hermana, que, bueno, que si no s'entenen amb la filla biològica de la sí. Tal... No sé, tio.
1: Un jaleo.
0: Jo, per això sóc pobre. Perquè tens molts menys problemes.
1: Sí,
0: m'explico?
1: Sí.
0: Ja, és això.
1: Bueno, vinga, anem. Resulta que de viernes
0: sí?
1: Els mateixos presentadors faran un programa totes les tardes a Telecinco
0: sí?
1: De dilluns a divendres i atenció al nom que li hem posat al programa. Si avui fan de viernes,
0: sí?
1: Dilluns començarà a fer-se de lunes a viernes.
0: Mare.

0: interesante que nos quedemos sin verano tiene un pase, pero que encima tengamos que montar nosotros el plató.
1: A mí cuando me dijeron que éramos obreros de la información, me imaginaba otra cosa.
2: Bueno, es que si yo llego a saber esto, me quedo en el CP.
3: Ay, la luz. ¿Sabes qué te digo? Que esto es con té de tonta.
4: Yo que me quejaba como reportero.
5: Pues yo que he tenido que cancelar mis vacaciones en Tánger.
6: Con lo bien que vivíamos el viernes por la noche.
7: ¡Uy! Producción, por favor. Esto está lleno de ácaros.
8: Y yo necesito que alguien me planche la camisa.
9: O se dan prisa o no llegamos a tiempo.
10: Y con los que aún quedan por venir.
11: De lunes a viernes. Estreno el próximo lunes en Telecinco.
12: Sí, es horroroso, es terrorífico,
13: bueno,
12: això.
13: Però mal cor.
12: Mal. És un Sálvame?
13: Sí, però més.
12: Amb un altre nom.
13: Sí.
12: És del de viernes, però...
13: De lunes a viernes.
12: Clar, és que comences a veure, sentir veus, aquella, la Lídia Lozano.
13: La Lídia Lozano.
12: Torna, aquesta està ahí agafada al tal. L'exdona del Muedano.
13: Correcte.
12: Aquesta, que no ens ha surt el nom.
13: Que també se sent la veu, sí.
12: Que també se sent la veu. El Santi Acosta i aquella, la morena...
13: I la Terelu sembla que també sortirà, eh? La
12: Terelu Campos. Ah, és veritat, la Terelu Campos.
13: Sí, sí.
12: Mare de Déu. Bueno, sí, sí. Això, no sé. Bueno, ja sabem que per on farem les migdiades. És que si no... És horrorós.
13: Sí, sí, a les 6 de la tarda, de dilluns a divendres, a les 6 de la tarda de Telecinco. Eh?
12: Tota la xufa i tu allà veient aquests matant-se allà, que si l'hijo, que si la madre, que si me dijo, que si le dije... Buah, diu, con lo bien que se vivía los viernes por la noche. Ja una mica dient... Vaya, xufa, nos ha tocado.
13: Que no tenen enxufau aquí.
12: Vaya, xufa, nos ha tocado. Bueno...
13: Vinga, més cosetes. Dimecres, recordeu que ho hem parlat diverses vegades, que han comprat Cantora.
12: Sí.
13: Sí, ho han comprat, s'ha venut.
12: Sí,
13: doncs Cantora. Llavors, què ha fet el programa? Ha anat allà dintre de Cantora i explica, bueno, tot el que en teoria ha passat a les dependències de Cantora i fan un especial aquest dimecres que es diu El Precio de Cantora.
14: Entramos en Cantora.
15: La finca de Isabel Pantoja y uno de los lugares más mediáticos y herméticos de nuestro país hasta ahora. Descubrimos cómo está hoy el lugar que fue escenario de su vida y testigo de algunos de los episodios más comentados de la crónica social española.
14: El Precio de Cantora, el miércoles 8 de julio en Telecinco.
13: Molt bé, explicaran... Home. No hi havia un episodi que robaven uns trajes o que no volien repartir uns trajes a Torero?
12: Ah, sí?
13: I els tenien amagats dintre l'armari. Pues diran, miren, este armario.
12: Este es el armario donde estaban los trajes.
13: De Torero, de Paquirrín.
12: En esta plaza era donde sí. Paquirri ponía... Aquí fue donde Isabel se peleó.
13: Ara.
12: Qué fort. No, hostia, estamos... Per cert, Isabel Pantoja... Sí, Pantoja. Que segueix d'haver 800...
13: Sí, ha sortit a la llista aquesta
12: d'amorosos. Sí, ha sortit a la llista aquesta d'amorosos. Segueix d'haver 800... Sí, 800.000 euros, em sembla que són. Ara crec que són 800, sí. 800 i pico mil d'euros a la hisenda espanyola. Home, està... Tant parlar-ne, no? Tantes imatges de la porta de Cantora, bueno, poder veure com és Cantora
13: com és
12: per dintre... Jo crec que ens en portarem una... Perquè... Té una pinta de cutre.
13: Sí.
12: Saps? Té una pinta de en donde esto de no tenir cap mena de que no ho ha fet un decorador.
13: No,
12: m'explico?
13: No.
12: I de tenir mal gust. Saps?
13: Sí. Yeah. A veure com ens ho trobem.
12: De cama con dosel, saps? Aquelles, saps? Té pinta de cama con dosel. Aquí dormien Isabel Pantoja i Paquirri. Veus un llit d'aquests de fusta... que valen un pastizal, però sí, que són allò cutre de hacienda. ¿Sabes? De hacienda de Castilla o de Andalucía, que és on està.
13: Sí.
12: Una cosa... No pinta bé.
13: Vinga, més cosetes. Anem a First Aids, eh? First Aids, eh? Fa temps que no parlàvem,
12: Home,
13: s'ha donat molt de sí aquesta setmana, perquè un noi de Terrassa, el van posar allà amb una noia de Múrcia,
12: sí.
13: I ell va explicar que era de Terrassa, però la noia no sabia exactament on estava Terrassa i tal. Escolta.
16: ¿Y tú de qué parte eres de Barcelona?
17: De Terrassa.
16: ¿Terrassa?
17: Sí, ¿te suena?
16: Pero,
17: al lado de Sabadell.
16: Tiene como un nombre así muy complicado de decir, Barcelona,
17: sí,
16: porque, ¿no?
17: Sí.
16: Es que yo me hago un lío con todos esos nombres, no entiendo...
17: Es un lío.
16: Sabadell, espérate, ¿era Sabadell o Sabater?
13: Sabater no, Sabadell. Bueno.
12: Pero que esta noia té un problema, ¿no? O sigui, no hi és tota.
13: Un només.
12: O sigui, se'n van deixar un tros, no? Quan la...
13: Sí, muy complicado esto, de Terrassa.
12: Los nombres... Es que yo, para los nombres de... O sigui, no saber on està Terrassa...
13: Bueno.
12: És a dir, no et dic que la posis, la geolocalitzis al mapa tal, però bueno, jo què sé, jo busco...
13: A prop de Barcelona.
12: Ah, és a dir, tu et diuen Àguiles.
13: A prop de Múrcia.
12: A prop de Múrcia. Tu dius, aquí, allí, bueno, por aquí. Pots, saps? Ho localitzis, què sé, Sant Sebastián, o fins i tot Vitoria, no? Por aquí.
13: Alcorcón.
12: Alcorcón,
13: per exemple.
12: Pam, ho poses, no? Sí. Jo no sé trobar Alcorcón allà, aquí exactament.
13: Exactament.
12: Però sí que fas aquí, dius, bueno, és aquesta zona,
13: sí.
12: ja m'hi apropo, vale? Terrassa. És una mica Alcorcón.
13: Sí,
12: no?
13: sí.
12: Això, tal. Los nombres complicados. Los nombres Sabadell.
13: O Sabaté.
12: O Sabaté, como Letizia. És que el mateix coeficient intel·lectual, les dues. O sigui... hola, és molt heavy, eh? És... Aquesta gent vota, ojo, cuidado.
13: Sí.
12: O sigui...
13: Aquesta gent vota
12: i val el mateix.
13: I val el mateix del que votes
12: sí,
13: tu.
12: Sí, exacte, sí. Val el mateix. O sigui, això val el mateix, o sigui, el mateix. Defensem la democràcia,
13: sí.
12: Però... Ojo. Hem de reconèixer que té mancances importants.
13: Quan surt algú, diuen, és que ha salido... Hombre.
12: Com puede ser que este...
13: Bueno, hombre.
12: Sabadell és un nombre complicat, saps el que vull dir?
13: Terrassa.
12: Terrassa. Bueno, és que a mi los nombres... És que a mi los nombres... No, saps? Oh, no, clar, no ho sé. Clar, i després hi ha una altra cosa, eh? Tu t'has sentat anar davant de la taula, no? Et presento una persona perquè coneguis, aviam si feu match. I et senten davant una persona que comença... Perquè se suposa que ella...
13: Tal com respon ell, tampoc és...
12: Bueno, s'han trobat, també.
13: No parla molt, però... Tampoc...
12: És a dir... Els més avançats de Terrassa sí. No és.
13: No.
12: Sí. No és de la elit terrassenca, jo no em surt.
13: No.
12: De veritat que, clar, després, bueno, ja et dic, aquesta gent vota, que és un problema, sí. Això, saps? Bueno. Què més?
13: Vinga, seguim. Anem a la Guadalajara Exposició Espanyola perquè demà dissabte fan el desfile de l'Orgullo que ja fan cada any a Madrid.
12: Ah, sí? Molt bé.
18: La gran manifestació de la diversitat vuelve a las calles con orgullo.
19: Para reivindicar nuestros derechos, que hay mucho que hacer todavía.
18: Vívela con Inés Hernán y Aitor Albizua. Para que nunca dejes de ser quien tú quieres. El sábado, saca tu orgullo en la 1.
13: Dissabte a les 7 de la tarda, eh?
12: Molt bé, doncs trobo que està molt bé i que és una feina que fa de l'Orgullo Espanyola que està bé. És a dir, bueno, donar veu també a aquestes celebracions o a aquestes reivindicacions o a aquestes trobades de persones amb diferents sensibilitats, doncs està bé i que crec que tots hauríem d'alguna manera doncs, ser partíceps d'aquestes, no? Ho dic perquè de vegades te'n vas a alguns jocs, a les jocs interiors de tot arreu.
13: Sí, que costa més.
12: Que diguéssim que tenen una visió no tan...
13: Tancada.
12: No tan cosmopolita, exacte. No tan cosmopolita. Per tant, està bé que bueno, se'ls hi posi un dia a la tele i bueno, vagin...
13: Sí.
12: Va. Bueno.
13: Ara sí, demà dissabte també a la Televisió Espanyola.
12: Atenció.
13: I a TV3 durant els tres primers dies.
12: Durant els tres primers dies.
13: Només a TV3 durant els tres primers dies sí. I a la U tota la competició. Comença el que tothom estava esperant.
12: Atenció.
13: Les tardes a migdiada...
12: Hombre! Oh, quin plaer.
13: Amb el Tour de França. Oh.
20: Primera etapa del Tour de Francia 2026. Barcelona acogerà el retorno de la contrarreloj por equipos. El sábado vuelve el Tour en la 1.
12: Home, ja.
13: Ara sí, eh?
12: T'he de dir que jo ho he intentat con la Vuelta Ciclista Suïssa i no me n'he sortit.
13: No és el mateix.
12: El Tour és molt millor. Els paisatges no són tan bonics, però són més interessants.
13: Els tios
12: pateixen més perquè fa més calor allà al mig.
13: I hem familiaritzat ja les veus dels narradors.
12: Sí.
13: El Carlos d'Andrés, que és català, que es diu Barcelona.
12: Sí.
13: i el Perico Delgado.
12: Clar.
13: Que a vegades diu alguna d'això, però, però ja està familiaritzat.
12: Sí.
13: I allà al sofà, amb aquestes veus i aquells paisatges...
12: Si vas veient aquest xutxutxutxut...
13: I si tens aire condicionat ja és d'hòstia.
12: Home! O el ventilador de sostre.
13: El ventilador de sostre.
12: Que ojo, cuidado, que t'estan molt poc valorats, també.
13: De 3 a 5...
12: Home, t'estires allà, amb tota la xufa al carrer, el ventilador que et va caient a sostre o a l'aire condicionat. I aquells allà, bueno, este Pogacar y Van der Look y Los Escapados y mira qué bonito el pueblo y tal. Y...
13: Oh,
12: ostres, quina meravella. Oh, no, no. Realment és
13: no.
12: Que no ho canvin mai.
13: No, és que no es pot canviar.
12: No. És una cosa... Jo, bueno... és que és impressionant.
13: Sí, sí.
12: No sé, ahir vaig veure... Bueno, avui he vist que diuen 50.000 persones van rebre ahir el tour en aquest recorregut que van fer entre...
13: Ahir van fer la presentació, no?
12: Sí, la presentació. Entre l'Hospital Sant Pau i la Sagrada Família, van baixar per l'Avinguda Gaudí. I diuen 50.000 persones... Moment.
13: No hi caben.
12: Sí que caben. No, sí. Però anem a ser clars. 50.000 persones, tenint en compte que a Barcelona viuen... Són més. Però viuen 1.500.000 de ciutadans... És un 3% de la població. Mm-hmm. Pelao. O sigui, és com si Arenys féssim un algú i anessin 300.
13: Mm-hmm.
12: Ja està, no hi ha més. O sigui...
13: Que tampoc va ser...
12: No nos volvamos locos. És a dir, que 50.000 persones són els que viuen al barri de la Sagrada Família. És a dir, és que anaven al mercat i s'ho han trobat allà.
13: Es trobaven tot.
12: Clar, que no dic que no vingués gent i tal. Però vull dir que tampoc no ens tornem bojos. No hi ha per tant. I després l'altra cosa que em va fer molta gràcia és que diuen, bueno, és que el Tour ens deixarà un benefici de 14 milions d'euros a la ciutat de Barcelona. Bueno... La Copa Amèrica ens havia deixat 400.
13: Copa Amèrica va ser...
12: Claro. Ens havia deixat 400. I quants en va deixar? Menys 70.
13: Mm-hmm.
12: O sigui que, a veure... cuidado, porque a ver dónde están estos 14 millones. Bueno, ya está aquí.
13: A ver qué pasa.
12: A la migdiada, a partir
13: d'ara.
12: A partir d'ara, ja ho dic, amics, família, companys, coneguts, entre les 3 i les 6 no em truqueu.
13: No truqueu. Vinga, a partir de dilluns, Sant Fermín, eh?
12: Hombre,
13: dilluns, que és,
12: sí.
13: I dilluns van a la U el Chupinazo.
0: El estallido que despierta una ciudad y resuena en el mundo entero. Chupinazo de Sant Fermín. Vive Sant Fermín. Gora Sant Fermín. El lunes en la 1.
13: Molt bé, que fan els matins, això, que corren els toros.
12: Sí, sí, els encierros. He de dir que jo soc antitaurí, obertament, i ho dic, no me n'amago, jo els prohibiria. I, a més, amb això dels Sant Fermins, últimament, amb el tema de les agressions sexuals i tal, cada vegada em fa menys gràcia la festa, ho he de dir. Un cop dit això, per tant, diguéssim que tinc una certa resistència ideològica al tema Sant Fermín. Vale. Un cop dit això, molta penya ho segueix, això.
13: Sí, sí.
12: O sigui, jo conec gent que s'aixeca a les 7 del matí.
13: Per veure l'encierro.
12: Per veure l'encierro. I després ja se'n tornen a dormir. O se'n van a treballar, o el que sigui. Però...
13: I dura... Un poquet.
12: Minut i mig, dos minuts.
13: Tres minuts, com a molt.
12: Sí, sí. I cada dia és el mateix. Surten de les calles, està feta, no sé què, pam, ja està. Però molta gent. I fins i tot, ja et dic, gent que diries, no, tu els toros penses...
13: Ets... Que ho analitza.
12: Sí, bueno.
13: Por aquí han ido más rápido en esta curva, no sé qué.
12: Ha habido un colapso de corredores en el... Bueno, és que ho dona la ràdio.
13: Sí, sí.
12: Jo no sé si encara ho fan, però la COPE, em sembla un de cero, un d'aquests, ho feia.
13: Ho donava, sí, sí.
12: Venga, vamos, los toros! I... Cosa que em sorprèn molt. Vull dir, no, escolta'm, té el seu públic, res a dir... Bé, bueno, els que els agrada ja ho saben, tu, el Chupinazo, i cada matí a les 7 o a les 8, no sé si a les 8.
13: A les 8, no?
12: Jo crec que sí, m'he dit a les 7, però igual a les 8, saps? Uh-huh. A ver com corren por la calle de la estafeta i aquests puestos així. Uh-huh. Bueno, va.
13: Vinga, més cosetes. Va. Anem a la 2, Plano General, que aquesta vegada han entrevistat a la Bet Rivera.
12: Hombre!
21: Me considero un ciudadano libre. Como español me preocupa la degradación... de la confianza en las instituciones, la corrupción al final degrada. Tengo dos hijas que son mi mejor legado.
22: ¿A Albert Rivera le hubiera gustado ser
21: presidente del gobierno? No vuelvo. Que nadie piense mal, que yo sé que siempre le buscan tres pies al gato.
0: Albert Rivera en Plano General, el viernes después de Cifras y Letras en la 2.
12: Bueno. por suerte.
13: Rivera, que va a ser líder de Ciudadanos.
12: Sí, No, ni la corrupción. Bueno, en tu partido cuando acabasteis muy limpio tampoco no acabó la cosa. O sigui, no ens enganyarem. I ja no existeix Ciudadanos, eh?
13: No.
12: Van dissoldre.
13: Sembla que els últims va ser Castilla i León, que quedava un o dos
12: regidors,
13: i quan va haver les eleccions ja...
12: Bueno, sí. Ciudadanos, que va guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya, eh? És a dir, va ser la força més votada.
13: Després
12: no va aconseguir recolzaments i no va poder, i per cert, no va poder... governar. Però Inés Arrimadas va guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya. Que Inés, que és un altre que també, a veure on està. Inés
13: està desaparegut, no?
12: Jerez, no? Se'n va tornar a Jerez.
13: Sí, a Jerez, a Sevilla, por ahí, no?
12: Sí, a la seva terra natal, i ahí està, vés a saber. A mi m'han dit, de l'Albert Rivera, a mi algú d'Arenys, una vegada em va dir que, com a advocat, no...
13: Millor no agafar-lo.
12: Sí. No era molt bo. Com a advocat, no era molt bo. Però, bueno, va tenir el seu moment, no? Va tenir el seu moment i no va... Bueno, va, què més, va?
13: Vinga, més cosetes. Anem a TV3, que...
12: A la Tele3.
13: A la Tele3, que dilluns estrenen la segona temporada d'aquesta sèrie així de riure i tal, que es diu La Casa Nostra.
1: Quina sèrie posem ara?
2: No em motiva cap ara mateix.
1: Ei, sí que ho sé. D'aquí no res, s'estrena la segona temporada de La Casa Nostra. Així que ja tenim clar. Ai, ara ens hem quedat sense pila.
3: Trescat.
1: Posa-m'ho tu, que no m'hi veig bé.
3: A l'aplicació.
1: Va, un moment, que comença. Ah, ja està.
13: Molt bé, eh? Bueno, van fent i tal.
12: Jo pensava que tenia un problema amb les dones humoristes, perquè ni la Sílvia Abril ni la Llum Barrera em fan
13: gràcia.
12: Maltracia. Però m'he reconciliat a mi mateix i m'he donat compte que és una qüestió d'humor, perquè la Judit Martín m'agrada molt.
13: Sí, que ho fa bé.
12: M'agrada molt com ho fa. I per tant, vale, és una qüestió d'humor, no és una qüestió de qui fa l'humor, eh? I això d'allò. Però t'he de dir que a mi la Llum Barrera no. No l'he acabat de trobar. I La Casa Nostra no l'he vist, per tant no la puc jutjar. No. Però tampoc no he trobat
13: res. Tampoc hi ha gaire confiança.
12: Tampoc no he trobat res que em convidi a veure-la, també t'he de dir. O sigui, no ho he vist, però...
13: Moltes ganes!
12: Tampoc no tinc. No. Hi ha sèries o hi ha coses que, hòstia, això em sap greu no haver-ho vist, a veure si ho puc recuperar. No, ja està. No, que els hi vagi bé l'estiu. Segurament d'aquí 10 anys em passarà com era jo, aquella que han donat 83.000 vegades, la del López i el...
13: La Quina Quim Viva o la...
12: No, el Catalana, el...
13: A Plats Bruts.
12: Plats Bruts.
13: Plats Bruts.
12: Sí, em passarà com Plats Bruts, que no l'he vista. Mai. I tothom... l'amor de Déu! Com no la posi? L'han donat molts cops i és molt bona i tal. Ja. Jo no l'he vista. No l'he vista. No passa res. Viure tranquil·lament, eh? Ja, doncs em passarà això. Tothom vindrà a dir... Molt bé,
13: doncs amb això ja acabem aquesta setmana.
12: Déu-n'hi-do, eh?
13: Sí,
12: ja Telecinco es converteix en viernes. Viernes TV. Viernes TV. I els altres van fent una mica lo seu. La setmana vinent estarem ja de festa major, no? Perquè
13: sí,
12: ja haurà començat.
13: Sí, a festa major.
12: I per tant, doncs, nosaltres divendres vinent tenim programa, eh? Ho dic per si algú, sí, no? Sí. Que farà festa? No, aquí estarem.
13: Parlarem de tele.
12: No us lliurareu de nosaltres, què us penseu? Que descansaríeu? Doncs no, estarem aquí. Serà l'última edició, però bon. Per tant, no, ja ens retrobarem. Escolta'm, amb què acabem avui?
13: Una cançó, que canta Lola Tuduri, que no sé qui és, però canta també.
12: Lola Tuduri. A casa seva la coneixen.
13: I aquesta cançó que es diu Respuestas.
12: Doncs pues venga, a veure què tal canta la Lola Tuduri. Gràcies,
13: fins la setmana vinent.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Doncs sí, ens sentim molt i molt i molt bé, sí. So good, molt bé. So good, molt bé. I got you. I és que arriba el cap de setmana. Cap de setmana. I got you. I nosaltres dilluns tornarem a les 9 en punt del matí, però mentretant us deixem amb la música i la programació de Ràdio Arenys. Fins dilluns. Oh, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 anys de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Benvinguts una setmana més a la banda sonora de la nostra vida. Ja sabeu, la nostra particular càpsula del temps. Avui continuem el nostre viatge per l'any 1975, un any que va quedar gravat per sempre en la memòria col·lectiva. Les cançons que sonaven a les ràdios convivien amb uns esdeveniments polítics i socials que anunciaven el final d'una etapa i l'inici d'una altra. I precisament avui dedicarem la part central del programa a un dels moments més transcendents de la història contemporània d'Espanya, la mort del general Franco, després de gairebé 40 anys de dictadura. Però de moment saludem la concurrència. Bon dia, Anna Cucurull.
7: Molt bon dia, Montse Comí.
6: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
7: El millor. Bon dia, Joan.
8: Esto es un solo de la y viño que l'Enric, amb molt carinyo, ofereix o personal. O personal és animal.
5: La banda sonora de la nostra vida.
7: Al llarg del programa recordarem com es van viure aquells dies d'incertesa, des de les últimes aparicions públiques del dictador fins a l'anunci oficial de la seva mort, passant per les reaccions que es van produir dins i fora del país. I esperem que la setmana que ve puguem començar, ara ja sí, l'any 1976.
6: La veritat és que la setmana passada vam parlar moltíssim i vam escoltar més aviat poqueta música. Almenys així m'ho va semblant a mi. I perquè no ens torni a passar, posem-la de seguida, que no se'ns passi. Música, mestre!
5: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit potser la cançó més famosa dels Eagles, Hotel California, del disc amb el mateix nom, un disc que es convertirà en una de les grans obres del rock dels 70. La cançó està escrita per Don Felder, Don Henley i Glenn Frey, amb Henley a la veu principal, i es construeix sobre una estructura poc habitual per a un èxit comercial de l'època. Més de 6 minuts de durada i un llarg final instrumental amb un dels duels de guitarres més coneguts de la història del rock, entre Joe Walsh i Don Felder. Tot i les pressions de la discogràfica per escurçar-la, el grup va decidir mantenir-la totalment íntegra. Hotel California s'ha convertit en una metàfora del costat fosc del somni americà, de l'excés i del luxe convertit en trampa.
2: Tornem als noms dels carrers antics d'Arenys, rememorant l'article que l'historiador Josep Maria Pons i Guri va publicar a La vida parroquial, l'any 1974. Sabíeu que havia existit un carrer que s'anomenava Cabanyal o el Corral?
1: Doncs jo no ho sabia, no. És un carreró a ponent dels Grecs, de sota de la plana d'Enforneguera o del convent, molt prop de l'entrada del que va ser el corral de bestiar del municipi. I perdura el nom del corral, bé, el 1974 hi perdurava. Recordareu que fa un parell de setmanes ja us vam parlar de quina era la pujada dels Grecs, el que avui és el carrer del Vareu.
2: A l'altra punta d'Arenys trobem el carrer d'en Cantalagrella, obert a Saboada cap a 1570 en terreny d'en Pere Cantalagrella. A darreries del mateix segle XVI també se'n va dir carrer d'en Saurí, però acabà imposant-se el nom de Cantalagrella. A la segona desena del segle XX se li imposà el nom oficial de Mares Escolàpies, el 1937 el de Primer de Maig, i el 1939 se li restituí amb el nom anterior, Mares Escolàpies, però tots en diem carrer de Cantalagrella.
1: Això devia ser el 1974, perquè ubico perfectament el carrer de les Mares Escolàpies, des de l'antic col·legi al Rial de Sa Clavella, però francament el nom popular no en tenia ni idea, ni el sabia.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, el cantant nord-americà Eric Carmen va publicar dins del seu primer disc en solitari aquest tema, All By Myself, que es convertiria de seguida en el seu gran èxit internacional. És una balada de soft rock que destaca per una particularitat molt singular. La seva base musical està inspirada en el segon moviment del concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov, un dels grans noms del romanticisme musical. Carmen, que venia del món del power pop amb el grup de Raspberries, va construir aquí una cançó molt íntima i orquestral, que parla de la solitud i del buit emocional amb una intensitat que la va convertir en un himne universal de la fragilitat i la nostàlgia.
2: Entrem en el que serà el tema central del nostre programa d'avui. I si el temps se'ns consumeix, la setmana que ve haurem de fer un híbrid de 1975 i 1976, perquè aquesta setmana, mira que és llarga d'històries i música, ens en sobraran.
1: Sí, crec que sí.
2: No, i tant. Mirarem, perquè ara ja això ja anem...
1: Sí, de cara a barraca.
2: De l'altra. Mirarem ara de centrar el tema. En els últims mesos de 1975, la figura del general Franco gairebé havia desaparegut de la vida pública. Les seves aparicions eren cada cop més escasses, breus i controlades.
3: Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente.
1: De fet, una de les seves últimes aparicions públiques es produeix l'1 d'octubre de 1975 a la Plaza de Oriente de Madrid, en un acte multitudinari convocat pel règim per mostrar suport després de les últimes condemnes a mort i la pressió internacional creixent. Franco hi apareix obligat per la pròpia posada en escena del poder en un balcó envoltat de jerarques del règim, llegint un discurs breu davant d'una multitud mobilitzada.
3: Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio.
2: Però es veu un home molt deteriorat, fràgil, amb dificultats evidents per parlar i gestos molt lents. Aquella aparició pensada per projectar força acaba transmetent just el contrari, la sensació d'un final que ja s'intueix proper. Mentre aquesta imatge encara es retransmet i es difon, rere les bambolines del règim es multipliquen les maniobres discretes.
1: El govern de Carlos Arias Navarro intenta mantenir el control institucional enmig d'un escenari cada cop més incert, mentre dins del mateix aparell de l'Estat es preparen silenciosament els mecanismes de successió. A l'oposició, encara parcialment desorganitzada, però cada cop més activa, s'observa amb atenció cada moviment del règim, conscients que el final del dictador pot obrir una escletxa històrica. I en paral·lel, comença a perfilar-se el paper del futur cap d'estat, el príncep Joan Carles, que espera el moment de passar de successió teòrica a realitat efectiva enmig d'un clima polític carregat d'incertesa i expectatives.
4: Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible.
2: I finalment, l'11 de novembre de 1975, arriba el primer comunicat oficial. El dictador es troba greument malalt.
1: Anna, mira, deixem-ho aquí, fem una pausa musical. Parlem després d'aquells dies d'incertesa que seguirien fins al dia de la seva mort efectiva.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Publicada l'any 1975, Amor de Medianoche és una de les cançons més conegudes de Cecilia, nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus més personals de la cançó d'autor espanyola de la dècada. La peça va formar part del seu disc Amor de Medianoche i reflecteix molt bé el seu estil. Una combinació de sensibilitat poètica, mirada crítica i una interpretació íntima, allunyada dels grans artificis comercials de l'època.
2: I tornem a agafar el fil. A partir de l'11 de novembre de 1975, la salut del dictador va entrar definitivament en la seva fase final. El país va començar a rebre uns comunicats mèdics gairebé diaris, els coneguts com a partes médicos oficiales.
1: Cada dia, no fallava
2: cada
1: ni un.
2: Cada dia, no fallava. Que

0: la televisió espanyola i a la premsa escrita. Cada dia la societat espanyola esperava aquell breu text que marcava l'evolució de la malaltia i convertia la salut del dictador en el centre absolut de l'actualitat, per bé o per mal.
1: Al costat del llit de Franco, l'equip mèdic treballa sota una forta pressió institucional. El seguiment el coordina el seu entorn més proper, amb figures com el doctor Vicente Gil García, en un ambient on la medicina i la política gairebé es confonen. La informació es filtra amb comptagotes i el país viu pendent d'aquests comunicats com si fossin el pols d'una època que s'apaga.
0: I en paral·lel, moviments a l'entorn del poder de converses discretes i de preparatius silenciosos per assegurar la continuïtat del règim en el moment de la successió. Es tracta d'un escenari tancat, gairebé hermètic, on el control de la informació és absolut i on el futur polític d'Espanya es comença a decidir mentre el dictador encara és viu.
1: Finalment, el 20 de novembre de 1975, s'anuncia la seva mort.
2: Españoles, Franco ha muerto.
1: El comunicat oficial posa fi a gairebé 40 anys de dictadura. El país entra en pànic. Les cues de ciutadans es formen per retre homenatge al fèretre exposat i la imatge d'aquelles llargues files davant del cos del dictador es converteixen en una de les fotografies més simbòliques del final d'una època.
0: Ara jo proposo que fem una petita pausa per escoltar música, per tornar després a parlar de totes aquestes coses i, mentrestant, mentre escolteu la música, podeu anar pensant on éreu quan vau saber la notícia de la mort del dictador i què pensàveu?

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: L'any 1975, el cantant italià Drupi va publicar Sereno è, una balada de to íntim i melangiós que s'inscriu dins del corrent de la cançó lleugera italiana que triomfava arreu d'Europa en aquell moment. Després de l'èxit de temes com Vado Via, Drupi es va consolidar a mitjans dels anys 70 com una de les veus més reconeixibles de la música italiana popular, amb un estil marcat per les melodies suaus, aquestes lletres sentimentals i una interpretació molt característica, amb aquella veu gairebé trencada.
3: Quan Franco encara era viu, però ja profundament incapacitat, el sistema polític del règim havia començat a treballar amb una idea fonamental: garantir la continuïtat de l'Estat més enllà de la figura del dictador. No es plantejava una ruptura, sinó una successió estrictament controlada dins del mateix marc institucional. L'objectiu era mantenir intactes les estructures del règim i assegurar que el relleu del cap d'Estat fos automàtic amb Joan Carles I, evitant en tot moment qualsevol buit de poder que pogués obrir la porta a una desestabilització política.
2: Doncs dins del propi govern i de l'aparell de l'Estat franquista hi havia una clara divisió interna. D'una banda, hi havia els sectors immobilistes, coneguts com el búnquer, que agrupaven militars, falangistes i dirigents ultraconservadors decidits a mantenir el franquisme pràcticament intacte, sense obertures significatives. Entre els seus noms més representatius hi havia figures com José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o José Utrera Molina, no sé si us sonen aquests noms, segur que sí, a més de responsables institucionals com Antonio de Oriol i Urquijo.
3: D'altra banda, hi havia sectors més reformistes que acceptaven canvis limitats per evitar una ruptura sobtada, tot i que sense abandonar del tot l'estructura del règim. Aquesta tensió entre immobilistes i reformistes marcava el 1975 i feia evident que, fins i tot en el moment final del dictador, no hi havia consens sobre fins on havia d'arribar el canvi ni quin havia de ser exactament el futur del sistema.
2: Espanya viu també sota una forta pressió internacional. Les condemnes per la repressió política, especialment després de les execucions del 27 de setembre, provoquen una onada de reaccions i un cert aïllament diplomàtic en diversos àmbits. Europa Occidental observa amb atenció el procés de successió, conscient que el canvi al cap de l'Estat pot marcar l'orientació futura del país. El règim és plenament conscient que necessita modificar la seva imatge exterior, tot i que sense alterar encara les seves estructures profundes. Tornem a fer una pausa. Escoltem una miqueta més de música, després tornarem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup nord-americà Harold Melvin and the Blue Notes publica Don't Leave Me This Way, un dels grans temes del soul de la dècada. La cançó, amb la veu poderosa de Teddy Pendergrass, forma part del moviment conegut com Philadelphia Soul, el so de Filadèlfia, caracteritzat per arranjaments elegants, cordes suaus i una intensitat emocional molt marcada. Una de les versions més recordades arriba una dècada més tard, el 1986, de la mà del grup britànic The Commoners, amb la veu inconfusible de Jimmy Somerville, de timbre molt agut i molt característic. La cançó realment amb ell es transforma completament. Deixa enrere la intensitat dramàtica del soul original per convertir-se en un himne de pista de ball amb base electrònica i un so synth-pop típic dels anys 80. Doncs, què et sembla, Anna, si acabem el relat ja de la mort d'en Franco? Que
2: sí,
1: tinc ganes de
2: ja
1: més
2: està,
1: coses,
2: ja
1: coses més
2: acabem.
1: Lleugeres, d'escoltar música, de treure'n de sobre aquest record del dictador.
2: Ja està, va, som-hi. Farem un altre paràgraf i s'haurà acabat la història.
1: Millor.
2: El 20 de novembre de 1975, després de l'anunci oficial de la mort de Franco, s'activa tot un dispositiu de dol d'estat perfectament planificat. El cos del dictador és vetllat inicialment en privat en el Pardo i, posteriorment, traslladat al Palau Reial de Madrid, on s'instal·la la Capella Ardent. Per allà hi desfilen desenes de milers de persones en una llarga successió de cues que arriben a durar hores i hores, sota un rigorós control d'ordre públic i amb un ambient de solemnitat imposada.
1: I 3 dies de dol que van passar a l'escola.
3: La Capilla Ardiente Pública se instalará en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21... para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia.
1: La imatge que queda gravada és la de la gent que avança lentament davant del fèretre amb un Franco vestit amb uniforme de capità general, en silenci, entre llàgrimes, gestos continguts i també mirades d'incertesa. Les autoritats han decretat un llarg període de dol oficial amb banderes a mig pal i una vida pública pràcticament paralitzada durant dies, 3 exactament. L'Església té un paper central en totes les cerimònies, amb misses i rituals religiosos que reforcen la dimensió simbòlica del moment, mentre l'exèrcit acompanya i escenifica la continuïtat de l'Estat.
2: El 23 de novembre de 1975, el fèretre és traslladat finalment al Valle de los Caídos.
1: I com ha costat de treure'l, eh?
2: I com ha costat, sí. Encara ho porten una rancúnia a sobre.
1: Sí.
2: En una cerimònia d'estat fortament militaritzada. El taüt és conduït fins a la basílica i enterrat en un espai reservat a la nau central, darrere l'altar major, en un acte que s'executa amb una precisió gairebé operativa. La decisió d'ubicació no havia estat prèviament planificada pel mateix Franco, amb detall, sinó resolta d'urgència pel govern de l'època, en coordinació amb la nova jefatura de l'Estat.
1: Mentrestant, la societat espanyola viu aquells dies de manera molt desigual. El relat oficial parla de respecte, d'orfandat, però en molts sectors de l'oposició i de l'esquerra el sentiment és absolutament diferent. La sensació d'un final llargament esperat, 40 anys, per l'amor de Déu, barrejat amb prudència perquè el sistema encara és intacte i el futur és completament incert. Saps què, Anna? Tinc necessitat absoluta d'esvergir-me, de trencar aquesta seriositat del tema que de veritat que em provoca molta fatiga. I vull fer-ho amb un tema que em doni alegria i que em provoqui un somriure. Així que...
2: S'ha acabat.
1: S'ha acabat. Que entri en Pere Tàpies.
2: Som-hi, Pere.

0: nostra vida. Any 1975.
1: Amb un humor fi, aparentment innocent, però carregat d'ironia, el cantautor català Pere Tàpies ens ha presentat El fet del senyor Canons, una d'aquelles peces que juguen amb la quotidianitat i el surrealisme popular per convertir una petita història en un retrat divertit de personatges i de situacions. Tàpies va saber combinar la música amb l'humor i la crònica social, sovint amb un punt de paròdia amable i molt propera. El fet del senyor Canons hi encaixa perfectament. Una mirada desenfadada, gairebé teatral, que ens permet respirar després de moments molt més densos i que ens retorna al costat més lúdic i més popular de la música d'aquella època.
2: Cap a la primera meitat dels anys 70, i molt especialment al voltant de 1975, Barcelona viu un dels moments més intensos de transformació cultural amb el naixement i consolidació del que es coneixia com l'Ona Laietana. El moviment té el seu epicentre a la Sala Celeste, inaugurada el 1973 al carrer Argenteria, que es converteix ràpidament en un espai clau de trobada musical i creativa. En un context encara embarcat pel final del franquisme, Celeste funciona com una autèntica plataforma de llibertat artística on conflueixen músics, estils i sensibilitats molt diverses.
1: A nivell musical, l'Ona Laietana es defineix pel mestissatge i la fusió d'estils, amb una combinació de rock progressiu, jazz-rock, folk, rumba catalana, salsa i influències mediterrànies. Aquest so, que és tan difícil de classificar amb etiquetes tradicionals, respon a una voluntat clara de trencar amb les divisions existents fins aleshores entre música culta, així entre cometes, música popular i música comercial. A Celeste s'hi programen concerts de rock, jazz, flamenc, música llatina i propostes experimentals, convertint l'espai en un laboratori sonor obert i constantment en evolució.
2: En aquest ecosistema musical emergeixen o es consoliden figures fonamentals com Jaume Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Gato Pérez, Manuel Josep, Carles Benavent, Manuel Camp, Santi Arisa o Josep Maria Verdagí, entre molts altres. També hi tenen un paper clau formacions com Màquina, Pan i Regaliz, Música Urbana, Fusión, Iceberg, Pegasus o la companyia Elèctrica d'Arma, que porten aquest nou so cap a una exploració cada vegada més sofisticada del jazz-rock i la fusió. Paral·lelament, músics com el Gato Pérez introdueixen amb força la rumba catalana moderna, convertint-la en un dels elements identitaris del moviment.
1: L'Ona Laietana no es pot entendre només com un estil musical, sinó com una forma d'entendre la cultura urbana en plena transició política i social. En una Barcelona encara condicionada per estructures del passat, Celeste i el seu entorn generen un espai on tot està permès, des del punt de vista creatiu, amb una forta presència de la improvisació i la convivència entre escenes musicals diferents. L'any 1975 marca un moment clau d'ebullició i consolidació del moviment, que converteix la ciutat en un dels centres musicals més innovadors de l'Estat i anticipa una nova manera d'entendre la música catalana contemporània.

0: I fins aquí el programa d'avui, la banda sonora de la nostra vida. Hem recorregut un any intens i la setmana vinent obrirem, si podem, perquè encara hi ha cues, entrarem de ple en l'any 1976. Un any que ens portarà nous moviments polítics, noves cançons i una societat que continua canviant gairebé sense adonar-se'n.
1: Doncs sí, senyor, aquí us esperem divendres que ve, com sempre, a les 11 del matí, per una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. I ja sabeu que si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la vostra disposició a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Penseu que aquesta web s'ha renovat de fa poc. Ara, quan cliqueu al menú, heu de triar programes. Després heu de lliscar el dit cap a l'esquerra fins a trobar tots els podcasts. Un cop allà, trobareu una lupa i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I ja està, ja ho tindreu.
0: Tots a dintre. Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest viatge per la memòria. Que tingueu molt bona setmana i que la música segueixi fent-nos recordar qui som.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
4: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
5: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
4: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
5: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
4: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
5: Reserves al 93 158 60 65.
4: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
5: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat a l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Adéu, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després, qui anava realment als domicilis, eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar arran d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera.

0: És quina coreografia que hem fet.
1: Ai, de veritat.
0: Que bé que ens ha sortit.
2: Amb un glamour que hem tingut.
0: Bueno, és que som aquí. Podem anar al programa aquell de ball, Bailando con las Estrellas,
2: ja
0: o no sé què.
1: Sí, bueno, i podíem anar-hi. Abans hi havia el Lluvia d'Estrelles.
0: El Lluvia d'Estrelles. No, aquests cantaven.
1: Sí.
2: Això ho feia Albertino.
3: Albertino.
2: Mare meva, que ara té un liu també que diu que no sé quan Déu o no sé què. Oh,
0: aquest se pateix històries. Sí, fills secrets,
1: n'hem parlat molt.
0: Que no vol reconèixer.
3: Ja l'han fitxat per un programa de ràdio televisió espanyola.
0: No, clar.
3: Vull dir que entre nosaltres li pagarem
0: perquè
3: les deutes.
0: Perquè necessita la virolla.
2: Però home, diu que ja estava pagat, ha dit ara. Bueno.
0: Bé, com podeu comprovar, aquest especial Corpresos fi de temporada, estem molt ben acompanyats, Joan Bosch presenta els nostres convidats de luxe.
1: Doncs mira,
0: alguns és de l'altre, una mica lluny.
1: Escolta'm, una mica lluny,
0: No hem vist el seu ball, però estem segurs que sí que ha ballat.
1: Jo crec que sí, segur que sí, perquè ella és de ballar.
2: Sí,
1: que la
2: molt.
1: Coneixem. Doncs mira, tenim aquí a l'estudi, ni més ni menys que a la Txarín. A l'altre costat de la mar, Jordi Serra. I des del País de la Bota. Del País de la Bota.
3: De la Bota, quina bota? Ah, la Bota.
1: Des de la Bota.
3: Sí, la Bota, la Bota.
1: Dic, el País de la Bota, des d'Itàlia, Sílvia Cagro.
4: Hola.
1: És la Pantoja Encubierta.
0: És la Pantoja Encubierta.
4: Sí.
0: És que la gent que ja segueix pel
4: Però
0: Facebook...
4: Però he pensat...
0: Digues.
4: Que no ho he fet bé, perquè havia d'haver posat a la Rafaela Carrà.
0: Ara no pots.
1: Si vols canviar...
4: No em deixa canviar-ho.
1: Perquè ara
4: no
1: estàs...
4: No em deixa.
1: Ara estem ja directe, estem en rigorós directe.
0: Oh.
1: És lògic, és lògic.
2: Quina llàstima.
0: Bé, però doncs... és igual, tenim la Pantoja.
2: Un altre dia, filmeu, un altre dia.
0: Has ballat, no, Canita? O no?
4: Ja, per suposat, però una mica sola m'he sentit, perquè, clar, ballar aquí sola, no? M'ha faltat una mica de companyia.
0: Sí. Estàvem aquí virtualment nosaltres per fer les ballaruques.
1: Clar que sí, amb la Paquita que ens posa guapos.
0: Sí, amb el color que fa per això.
1: Secador fred, aire fred.
4: Jo necessito que em talli una mica les puntes, la Paquita.
0: Ah, doncs vinga.
1: Paquita, vinga.
0: Comença per la Canita.
3: La Paquita.
1: Vinga. Home, gràcies, gràcies. I a la Txarín també, li farem unes mitges.
0: A tots, que les puntes a tots.
2: A mi la permanente.
1: La permanente de la Txarín.
3: Jo em porto molt curt, no me'l toquin.
0: Passa't una miqueta, Jordi.
2: Sí, una miqueta.
0: És que no sabem mai com porto el cabell, perquè sempre va en gorra.
2: Ai, és veritat.
0: És un dels misteris de la humanitat.
3: No, però en té.
1: Tinc cabell.
0: És el misteri de la humanitat. Quin cabell tens, Joan Bosch?
4: A l'últim programa de Corpresos de l'any passat, on vaig tenir el plaer d'estar amb vosaltres físicament, el Joan es va treure la gorra.
2: Ah, sí?
1: Me la trauré al final del programa.
0: I ensenyes el cap.
1: Exacte. Me la trauré al final. Heu d'estar fins al final del programa.
0: Per saber quin cabell tens, Joan Bosch.
1: És pelo pantent, ja us aviso.
2: O sigui, que tindrem una, al final del programa...
1: Una exclusiva.
2: Al final del programa, l'exclusiva.
3: Potser treu la gorra i surt una trena com la de la Rapunzel,
0: Sí.
1: Un monyo.
0: Escolta, sí. Però amb aquestes calors, aquesta gorra, l'aguantes bé?
1: És d'hivern. És d'estiu, aquesta, home.
2: Ah, sí, porta un ventilador a dins, no?
1: Un ventilador incorporado.
4: Et portaré un barret al pi perquè et posis d'hivern per arenys.
1: Ah, doncs porta mà, que jo me'l poso.
0: Doncs
1: jo
0: vinga.
1: Tinc una col·lecció,
0: Tens col·lecció de barrets?
1: De barrets, de gorres, de tot.
0: Home.
1: Claro.
5: Doblar l'esquina perfumado de albahaca i manzanilla.
1: Amari i jo ja ens la sabem de memòria. Bueno, a veure, anem a fer una mica de popurri.
0: De popurri
1: de personatges d'aquest any.
0: Sí, a veure, personatges de l'any, Joan Bosch.
1: Un d'ells, la Isabel Pantoja.
0: Ah, perquè ens acompanya a través de la Canita. Clar. És com una reencarnació. La Canita s'ha encarnat amb la Pantoja.
1: Exacte.
2: Sobre todo!
1: Que és una fan...
4: Sí, te iba a decir, puc reencarnar amb els diners? Ja em podria tocar alguna coseta de les que deu tenir?
1: Bueno, però escolta, que s'ha tingut que vendre pel Cantora,
3: Jo sí? Penso que està molt Canita,
1: Està molt Canita ara, Que l'altre dia de viernes van ensenyar tota la seva casa. Que,
0: ah, sí?
1: Sí, perquè, clar, com que l'ha venut, ara és d'una immobiliària.
0: Ah!
1: I van entrar dintre, està fet una... una pocilga.
0: Sí, està fet una,
1: sí,
0: un nyap.
1: I mira si està feta una porqueria, que hasta la Issa Pi va plorar i tot.
2: Ah,
1: de com la va veure, de fet, una caca.
2: De pena, va plorar, sí, sí, de pena.
0: Perquè allà no és només el casori, sinó també el té el terreno, no?
1: Era el templo.
3: Però veien que, hi havia unes maletes, que ningú sabia, sí, el contingut de les maletes, i que podien estar carregades de bitllets de l'època de Julián Muñoz.
0: Oi.
3: Si és diner negre, com el treus?
0: Clar, no? Ha d'estar amagat sota...
2: Pues anar a la plaça un dia amb 20 euros.
3: El vas traient de mica en mica. Mira l'Axerín.
0: Mira l'Axerín,
3: com ho saps.
1: Poc a poc.
0: Clar, vas pagant coses. Va, que te pago un... Ja està.
1: Vinga, un tallat.
0: Un tallat, un sopar.
1: Un xuxu.
2: No, però van dir... que el seu fill...
0: Allà a la cantora segur que mengen xuxus.
2: Sí, van dir que...
4: De Girona, xuxus de Girona.
0: I més de Girona.
3: Són boníssims. Boníssims.
2: Sí, amb la crema aquesta dins, que bons. No me'n seria un xuxo, ara?
3: I tant.
2: Però diuen que va anar el seu fill amb una furgoneta i se'n van portar les maletes o no sé què.
1: Ah, es van portar unes joies o algo del padre.
0: Les joies de la corona.
1: Algo del padre. Algo del pare. Es veu que tenia... La Pantoja es va emportar com uns rellotges de no sé què,
0: sí?
1: I ell ho buscava perquè era un record del seu pare.
0: Oh, ah, sí que deien que se li havia quedat coses que eren de la seva herència,
1: exacte,
0: no? La Pantoja.
1: Exacte. I va haver-hi una trifulca bestial.
3: Però en els germans els hi han tornat els capotes? Aquells famosos capotes?
2: Capote de Granallero.
1: Jo diria que encara no, eh?
3: Que encara no.
1: No,
3: deuen estar allà plens d'arnes i bruts.
0: Mare de Déu.
3: Un desastre. Un desastre. Mira, si fa anys que es va morir, ell, senyor.
0: I què n'opineu d'aquesta campanya del que fer la Irene Rosales dels Quicos.
2: Dels Quico.
3: És fantàstica.
1: Fantàstica. Sisplau.
2: Molt bona, molt bona.
3: La veritat.
2: Sí, sí.
0: Saps que estem parlant, Canita, o no?
4: Jo no, perquè jo estoy... Passau el Mediterrani i no m'entero de res.
1: Tu mira la pantalla que
0: mira
1: te la
0: poso. Mira la pantalla i ho veuràs.
1: Mira, per favor.
4: Viam.
1: Mira, Lé, què posa?
4: Un mix con un mal Quico és un mal mix. Uau.
1: Què te parece?
0: Que és bona.
4: És brutal.
3: Jo trobo fantàstic. Si tu ets l'exdona d'en Quico, et truquen d'una empresa de publicitat, et paguen uns dinerons.
1: Et paguen un paston.
3: Jo, de veritat, aquesta mateixa campanya...
1: És una meravella de campanya.
3: Aquesta campanya la podia fer la Makoti, també.
1: Sí, rotllo Shakira total.
4: Rotllo Shakira despechat total.
3: Sí, sí, sí, fantàstic. Les mujeres facturen, no, que deia?
0: Ja no lloren, les mujeres facturen, claro.
2: Sí. La noia haurà facturat molt bé, aquesta.
3: No, i a més a més, per tot el que ha passat aquesta noia, que el que li haurà hagut d'aguantar aquesta dona.
4: Un aplaus pel qui va pensar aquesta publicitat, perquè evidentment no ha sortit del seu cervell.
3: És boníssim. Boníssim.
4: El senyor de Grefusa.
0: El senyor Grefusa. Ole. Sí, sí, sí.
3: El creatiu.
0: Sí.
1: És que està molt ben pensada. És que és un 10.
0: És boníssim, sí, sí, és boníssim. Sí, sí, sí.
3: I ara corren alguns memes per internet, que aquests no són de veritat, sinó que són memes, amb la Makoke, amb tots aquests personatges que també han tingut relacions amb Quicos.
0: Clar, ara per jugar amb tots els Quicos que coneguis. Clar.
3: Sí, sí, el de la Makoke és molt graciós.
0: El Quico Matamoros, el Quico Hernández.
2: El Quico Hernández.
3: El Quico aquell Quico que havia sigut... Com es deia aquell, el Quico? No, un que havia anat al Superviviente.
1: El Matamoros.
3: No, un noi jovenet que es diu Quico.
1: Ah, sí, el Quico, ja sé, però el no me'n recordo.
3: Un de moreno que es diu Quico.
1: No me'n recordo del nom, ara.
3: Que aquest també és l'exnòvio de no sé qui.
2: Però el Quico Hernández ha desaparegut.
0: Què fa el Quico Hernández?
3: No ho sé.
2: Ha desaparegut
1: del mapa. El Quico Hernández ara té un programa amb el Quico Matamoros que el fan per internet.
3: Ah, que em penso que
4: es diuen los Quicos.
1: Es diuen i truquen a gent i els emprenyen.
3: Mira, que també podrien fer un anunci. Somos los Quicos.
0: Los Quicos.
4: Sí, disfressats de Quicos.
3: Molt bé, la Canita.
4: L'hauríem de fer per això a la competència de Grefusa, que no sé si és el Quiconazo o...
0: El Quiconazo és de Grefusa. El Churruca.
3: El Churruca, que encara existeixen.
4: Aquell Mr. Corn, no sé què.
0: Ah, sí, sí, Mr. Corn.
4: Mr. Corn.
1: Mr. Corn era.
2: És veritat, el Mr. Corn.
4: Sí, algo així.
1: Tal qual.
4: Que eso los comía mi abuelo.
1: Mira, com s'acuerda, com s'acuerda.
2: La Canita és la meva neta,
1: home,
2: eh?
1: Que ho sàpiga tothom, eh?
2: Que ho sàpiga
0: que s'enteri la gent d'Arenys de Mar.
1: D'Arenys de Mar, eh? I de tot arreu, i
4: d'Itàlia.
1: I d'Arenys de Munt.
0: I d'Arenys del Mig.
1: També.
2: I de tot arreu, perquè exacte, aquest programa se sent a tot arreu, a tot el món.
1: A tot el món.
0: Que s'enterin a la Xina.
1: A la Xina, també. a la Xina popular, en Pequín, en Popó.
4: Coronavirus, coronavirus.
3: Ai.
1: Massatges que te'n recordes.
0: Home, és que amb la Canita ens va enganxar l'època del coronavirus fent el programa juntes. Home, que sí. Fèiem sessions, explicàvem com s'havia de rentar les mans la gent.
1: Home, a veure.
3: Mare meva. Mare meva.
4: Va ser en la meva època periodística, la cúspide de mi carrera periodística. Explicar com lavar-se les mans.
0: Sí. Que bueno. I posàvem la rumba de coronavirus.
4: Perquè després d'això xau pescava el periodisme. O sigui, que hi hem picado ja.
0: Sí, però al principi ho agafàvem una mica cachondeo perquè dèiem, bé, això no vindrà aquí. I pues, vinga, després ploràvem.
3: I tots ho fèiem, eh? Tots ho fèiem, tots.
4: Que, per cert, el teu marit, encara me'l recordo, dient-me que jo tenia el coronavirus amb una videotrucada des de...
1: Què dius ara? Què va passar? Explica.
0: Sí, clar, estaven confinats i feien videotrucades.
1: I la
0: Carita deia que es trobava malament, que tenia no sé què, i tot el rato en Toni deia que tenia el coronavirus segur. Segur.
4: Fa una paranoia amb el coronavirus.
0: Sí.
4: Però bueno, des d'aquí, una abraçada, Toni. Tinc molt carinyo.
1: Una abraçada. Mira, a veure.
0: Sí. Què estàs fent, Joan Bosch?
3: En Joan està fent coses.
0: En Joan remena. Què remena?
2: Està remenant.
0: Què poses?
2: A posar la música.
0: Què poses?
1: És la rumba del coronavirus.
0: La rumba del coronavirus. Ah, a veure.
2: Oh.

0: que cambiar.
1: ¿Eres fiesta, vols dir?
2: No.
3: No, me parece que estás confundido, ¿no?
4: Penso que no, ¿eh?
3: ¿Estás confós o no?
5: No, no,
6: és la de Mar, tu i jo ens sabem coronavirus. Lávate las manos, evita los amigos.
1: Sí.
4: Ai, de
3: merda. Eso de mía.
1: Posa coronavirus, fica a YouTube. Coronavirus, lávate las manos y evita los amigos. A ver què necessites.
2: Ara, ara.
1: L'has trobat?
2: Diria que l'estic trobant.
4: A veure, a veure, a veure.
6: Si no tenim el meu vídeo vestida disfressada de coronavirus, cantant aquesta cançó,
2: ah, sí?
6: Una meravella. D'aquell període vam treure coses molt bones.
2: Ai, que sí o no? Jo el vull aquest.
6: Sí. És aquesta, Joan.
2: Mira-la, mira-la.
1: Això ja em sona més, segurament.
4: Ai, per favor, què és això?
1: Les rombades de coronavirus.
2: Tenís que cantar, per favor.
1: Però a veure...

0: No era aquesta, no era aquesta.
1: No, tampoc era aquesta.
2: No, era coronavirus, coronavirus.
0: Lávate las manos, evita los amigos.
3: Jo no l'havia sentit mai.
2: Pues igual,
3: jo durant la pandèmia la que se sonava molt era el Resistiré. El Resistiré tot arreu.
2: Abans del Resistiré... Hi havia la cançó del coronavirus.
3: No, jo d'exemple, extraterrestre.
0: Que he de dir que la trobarem i ja l'enviarem.
2: Sí.
0: La trobarem, segur.
2: Deixa-ho estar, Joan Bosch, si no ens encallarem aquí.
3: Busca, que si no...
4: Vinga, a veure, anem a parlar d'un artista com Rosalía. Una artista que ha marcat aquesta temporada, perquè jo crec que és una artista molt completa, és una artista que ha triomfat i ha fet un disc dels més venuts i ha fet una cosa que jo crec que és molt, molt lloable, i és tirar-se a la piscina i fer un gènere totalment diferent i que la gent compri el disc, discos seus, després de venir de fer uns reggaetons, discos totalment comercials.
2: I flamencos, sí. No.
1: Una passada.
2: És una artista polifacètica, és la prova, i molt bona compositora.
3: I el penúltim no va ser precisament de reggaeton.
4: No, estava molt bé.
3: El penúltim va ser una mena d'experiment.
4: Em va agradar molt.
3: Cada cançó era un món.
2: Sí.
3: No, és una artista molt interessant, la veritat.
2: I està de gira, encara està de gira.
3: Sí, m'agrada que parlem d'ella en un programa del cor, perquè normalment d'aquests artistes així no se'n parla. Es parla d'altres artistes que també canten, però que ens n'entenem més dels seus amants, dels seus fills, dels seus nens...
2: Doncs
0: però la Rosalía no havia suspès la gira per problemes de salut seu, la d'Estats Units?
4: Per un familiar.
3: Va tornar. Sí.
0: Es que a mí me llegan las cosas tarde.
4: No, ara ja ha vuelto.
2: Estás aquí con...
4: Ja ha tornat, home, clar.
2: Con los diplomas, y no, diplomas. Que no te llega.
0: Clar.
4: Està tan diplomada que...
2: Està diplomada, la Carita.
4: No tiene tiempo.
0: Que no tinc ulls per res més que pels diplomas.
4: Clar, estàs tot el dia sacándose carreras.
2: Claro. Un express de títulos, plas, que tenia un títol.
1: Ara està amb la carrera de l'Italia.
2: Clar.
1: La carrera amb l'idioma de l'italià.
0: L'Elon Musk està con la carrera espacial i jo con la carrera de l'italià.
2: Digue'ns algun italià.
4: Algun italià, vinga, algo maco.
0: No, home, no, ara no em feu parlar.
3: Sí, home, mira, bon dia, estem aquí al Cor Presos, per exemple.
4: Va.
3: Bon dia, estem aquí al Cor Presos.
4: Bona sera.
0: Adesso è buonasera, non è buongiorno.
1: Molt bé, Cuca, molt bé.
4: Aquesta mujer d'idiomes. Home, sisplau.
1: Sí.
2: Molt bé.
4: Bueno, i un altre artista que també se n'ha parlat molt és Aitana.
2: Aitana.
1: També.
4: Una noia que va sortir d'Operación Triunfo, recordem, d'OT, i al principi no ho teníem molt clar si funcionaria aquesta mena, però realment ha estat convertida en una superestrella.
2: Que em va semblar molt lleig el lletre que se n'enfotia d'ella cantant aquesta cançó.
4: I cantant aquesta cançó?
2: Sí.
4: Tu ho vas molt veure, Sílvia?
2: Molt lleig.
0: No, però és veritat que tant l'Anna Mena com l'Aitana són superfamoses a Itàlia.
2: Sí?
0: T'ho juro.
1: Sí, l'Anna Mena també.
4: L'Anna Mena.
0: També, perquè han fet una d'elles, no me'n recordo quina, va fer un duet o va cantar una cançó d'un cantant italià i es va posar super de moda. La coneix tothom, aquestes dues.
1: Que aquesta, l'Anna Mena està fent ara això de la veu dels nens.
4: De la voz, no?
1: De la voz kids. La voz kids. Sí, està ella ja, sí. Ai, jo no sabia això.
4: Carai.
0: Pues, mira, sí, qui és la que canta ja No vuelan mariposas?
2: L'Aitana.
4: La misma.
0: Ah, pues aquesta cançó és d'un cantant italià, que no me'n recordo com es diu.
4: I van fer...
0: I van fer el duet.
2: Ah.
0: O sea, no és seva, és d'un nano d'aquí i la canten junts. I, bueno, Aitana és una diosa.
3: És que tenim unes quantes cantants que ho estan patant,
2: I
3: algunes de per aquí, també, la Bat Gial, que també és coneguda internacionalment.
2: Sí, la
3: Bat Gial.
2: L'Alba Farelo.
3: És la filla de l'Alba Farelo.
2: Sí.
3: De l'Alba Farelo, quina gràcia.
2: Sí.
4: Molt bé, exacte.
0: Me'n recordo, Marc, perquè clar, tu i jo pues, hem viscut unes quantes coses a la ràdio, papes de Roma, coronavirus, moltes coses. I una d'elles va ser l'abat Gyal, quan va sortir, tu i jo ho vam dir per la ràdio, i me'n recordo que li vas dir l'abat Gyal, perquè encara no sabíem com es deia.
2: És que no sabia com es deia.
4: Pobre Mar Sánchez.
2: I qui és aquesta? L'abat Gyal. No sé,
0: I jo... aquesta qui és? Sí. I ara qui és aquesta?
4: Bueno, i un altre artista, que no és l'abat Gyal ni les que hem anomenat, però que també... doncs s'ha donat molt que parlar i està donant molt de parlar ara, és la nostra estimada Shakira.
3: Uf, quin pal. A mi... m'agrada molt, aquesta dona.
2: I el tema Piqué ja és molt pesant.
3: És molt pesant.
2: Està sempre dale, ja, passa pàgina ja.
1: Amb el Piqué, no?
3: I a més, amb això del Mundial, ja va triomfar el Mundial de Sud-àfrica, el Waka Waka.
2: Ha de cantar tots els Mundials, la Shakira.
3: Tots els Mundials, sempre la mateixa, que pesada, perdó. Molt pesada.
0: És pesada, és cancineta, sí.
2: És cancineta. Sí. S'ha fet pesadeta.
4: Mare meva. Una miqueta.
0: Amb el tema Piqué. Me cae gorda ja, la Shakira.
3: Carai.
0: Tenim pe així...
1: Claro,
2: la senyora, per l'edat que té, està impressionant.
3: Com a artista està fantàstica.
2: Ah, sí.
3: Però som una mica pesada.
4: Ho van dir, que es pensaven que era un doble.
2: Sí. Ho sabeu que això, l'actuació que va fer a la inauguració del Mundial, deien que era una doble i que no era ella?
3: Era ella.
2: Sí, que era ella.
3: Però
2: s'ha fet tantes coses a la cara.
0: Podria quedar ja amb el Waka Waka i prou.
2: Sí.
0: S'hauria quedat ja amb el Waka Waka i prou, ja.
2: Sí. No calia fer, cada Mundial cantar.
3: Waka Waka va estar molt bé, Waka Waka.
2: Cada Mundial cantar.
1: Està desfigurada. Bueno, és que aquestes cares les desfiguren en tanta cosa.
2: Per què les dones ens hem de fer putingues per estar bé quan fas edat? No, fas anys.
0: Però escolta'm, no només les dones, que hi ha un munt d'homes ara que es fan una de històries a la... Però tants... És que vaig veure ahir el Beckham, perquè ja m'estava preparant jo aquí pel programa, i vaig veure el Beckham, i primer vaig veure a la Victòria i m'assusté, però és que luego vi al Beckham i m'assusté, perquè pensé, madre mía, a qual peor, parece que vayan juntos de la mano a ponerse botox.
1: Ah, ja.
3: També, el Beckham també s'ha fet.
2: Per semblar que tens...
1: I ella, els dos.
3: Doncs l'altre dia, un gran director de cine va fer 100 anys i el senyor no s'ha fet res i està fantàstic.
2: Qui?
3: Que és el Mel Brooks. El Mel Brooks va fer 100 anys l'altre dia.
1: Carai.
3: I va encórrer una foto i es veia un senyor gran, de 100 anys, lògicament, però... que no s'ha fet res.
1: És que n'hi ha persona que es conserva, que sigui gran.
4: Sí. Un altre...
3: Un altre personatge
4: que nosaltres parlem molt d'ella. Chenoa!
0: Grandíssima Chenoa!
2: Home! Sí.
4: És que aquí la Mari i jo som els fans de
2: Chenoa. Som fans de Chenoa. 51 anys.
4: 51 anys, que acaba de fer ben hermosa.
2: I està estupenda.
4: Ben hermosa.
2: És que no n'hi ficaria 51 anys. La Chenoa. Ni de conya.
3: Està molt bé.
2: Està fantàstica.
4: Jo vull dir una cosa, que jo no sé si vosaltres... Jo no tinc res contra el Bisbal, eh? Però no creieu que la Chenoa era massa dona per ell?
2: Sí.
4: Potser. Sí o no?
2: Massa xapalante.
4: Sí o no? A veure, Sílvia, tu què opines? A veure, mojate.
0: A veure,
4: és
0: que no m'agrada gens aquella parella. És que a mi no m'agradaven.
2: No
4: t'agradava la Chenoa i el Bisbi?
0: No. Jo era més de Gisela i Bustamante.
1: Sí.
3: I a més, jo sempre tinc una teoria que va guanyar la Rosa d'Espanya perquè, ai, pobreta.
4: A veure, això ja se sap.
3: I la Chenoa tenia tant de caràcter...
4: Això ja ho ha dit, eh?
3: Que, sí. malauradament, quan una dona té caràcter, doncs hi ha molta gent que
2: l'hagi d'haver. Va en contra.
0: Sí. Però, bueno, va anar a Eurovisió, també, la Chenoa.
4: Sí,
3: i tant, va
4: ser...
3: Va ser els coros del Europe's
0: Eve. Del Celebration.
4: S'acaba el temps. A veure... Un altre cantant que també doncs està ara molt de moda i és ni més ni menys que la nostra Amaia Montero.
3: Jo no fa faig cap comentari perquè ho sento molt.
0: Jo tampoc.
2: Pobreta, deixem-ho estar.
1: Pobrecita.
0: Jo no comento, Maya Montero.
3: A mi em fa pena.
2: Només diré que haurien d'haver tornat quan estigués preparada. No ara perquè sí, per vendre tiquets i fer peles.
3: Això sí, el que vull dir és que la Leire és l'hòstia, però en majúscules. Va ser la guanyadora del Mask Singer, ho va fer genial, canta molt bé i ells se l'han perduda. Ells se l'han perduda, a la Leire. Ho sento molt.
4: No, jo també ho crec. I es veu que la volen repescar.
3: Doncs jo els hi faria botifarra. Botifarra, guapos.
4: La volen repescar.
0: Però bueno, això què és? Cuando quiero sí, cuando no quiero no.
4: La volen repescar
2: perquè
4: es veu que el que volien fer era fer una gira amb la Amaya, l'aparcaven durant...
0: O lo que queda d'ella.
4: Lo que queda d'ella, pobrecita. Entonces, l'apartaven durant un temps i després tornava. Llavors va dir, home...
0: Això
4: va dir que no i no es van posar d'acord.
2: Home, ja té seu projecte en solitari, que la deixin ara, ja està.
4: Veure, tothom sap que quan acabi aquesta gira, la Maya Montero no crec que continuï.
2: Ah, però estan de gira, encara.
4: Estan de gira, encara.
1: Déu-n'hi-do.
3: Bueno,
4: això, noies...
2: Hem d'acabar ja.
4: S'està acabant el temps.
1: A lo bé que estem.
3: Ha passat volant. Joan, jo et demano una petició.
4: Venga.
3: De cara a la propera temporada...
4: Què?
3: I si ens està escoltant a l'altre Joan, que és el director de Ràdio Arenys, que us allarguin mitja hora més al Cor Presos. Perquè de vegades en mitja hora...
4: Però vosaltres no sabeu la feina que ens porta.
3: Sí, però de vegades els que us escoltem, en mitja hora, doncs passa tan ràpid.
4: Hi ha hagut molta gent que ens ho ha dit.
3: Sí?
1: Clar, és que és molt
2: d'aquest. L'any passat
0: vam fer aquesta petició, també.
3: I no hi ha manera de fer-ho que ens ho
4: deixin. Ja va costar fer el programa.
2: Ja va costar fer el programa perquè el director que hi havia al seu moment no ens volia.
4: No ens volia, i us diré una altra cosa.
0: Espanyolada al Camp Nou.
4: Exacte.
0: Espanyolada al Camp Nou.
4: Que la Canita el coneix molt bé, que n'ha parlat abans.
2: Sí, n'ha parlat abans.
4: Sí,
3: doncs,
4: i diuen qui és. No diem qui és. I ens va fer, i no vull dir una cosa, ens va fer un xantatge, Marc Sánchez. Ens va dir que si fèiem a la Festa Major... tindríem el programa. Te recordes que ens va fer posar els autors de Xoca i tot, que van pujar.
2: Sí. Ens va fer la transmissió del pregó i l'inici de la Festa Major de Sant Zenon a canvi de fer...
4: Aquí,
2: si volíem fer el programa, havíem de fer l'especial de Festa Major.
3: Creuen la roba bruta, eh? M'està sentint tothom,
2: eh? Aquí, els Corpresos, ho expliquem.
1: Ara ho jo. És la veritat.
3: Ara estem al Corpresos.
0: No, que la títere con cabeza.
3: El de viernes.
4: Exacte.
2: És de viernes.
4: És de viernes.
2: Sí, estamos de viernes. Som viernes.
1: Com te decim?
4: Bueno, escolteu-me, nois, noies.
2: Bon estiu, no?
4: Bon estiu a tothom, acabem la temporada.
2: Ara ja no aquelles poses de los famosos en la playa,
1: no.
2: L'Obregón banyant-se l'aigua.
1: Ja no ho fan, bueno, és que l'Obregón ja no deu estar molt mal cap a
4: sí que farà un...
2: Farà un
4: posado. Pronto.
3: Ara els posados els haurien de fer, doncs, l'Aitana.
0: No quiero verlo.
3: L'Aitana, la Rosalía, són les que els haurien de fer.
2: L'Obregón allà fent la croqueta hauria...
0: No el vull veure.
3: No, la que va fer un posado, que estava fantàstica, la Marta Sánchez.
4: Mira, la Marta Sánchez, que m'ha parlat també. Mira, pues apa.
0: Mira, avui he escoltat una cançó de Seba, Colgando en tus manos.
4: Ah, mira. Sí. Un dia la posarem, també.
2: Mira.
4: Res.
2: Adiós, bon estiu, no?
4: Gràcies, Xerín.
1: Adéu.
3: A vosaltres.
1: Passeu molt bé, gràcies.
4: Ho
1: hem passat molt bé, gràcies per venir.
2: Hem passat molt bé. Cortet.
1: Això ho hem de repetir, un altre dia, perquè ha estat molt bé.
4: Ho repetirem.
1: Bon estiu
4: a tothom.
2: Bon estiu.
4: I que vagi molt bé.
0: Adéu.
3: Bon estiu.

0: sentim més en l'àmbit tecnològic, i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per a què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs... Sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
2: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
0: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
2: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
0: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
2: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
0: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
2: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O

0: Mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
1: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, té, a lo millor té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
0: Clar que sí, es poden aprofitar i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica a tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
1: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del xat GPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar, com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil en principi. Hem de recórrer a
0: No.
1: un especialista com tu o com funciona?
0: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos. Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet amb una interfície interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
1: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos una gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
0: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
1: Sí, no, no, realment el de les dades. Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica, perquè o ciberseguretat. Això realment molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
0: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb la IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb la IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
1: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat a la sí per a empreses, a les grans empreses que tenen departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt, que té un petit taller, també pot gaudir de tot això.
0: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem lo petit que és, de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pyme, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No. Però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no, el resum de les reunions.
1: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció del que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
0: Sí, això es podria fer. El tema és que ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
1: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC i val o no val la pena?
0: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
1: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
0: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer xat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
1: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, la utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que la utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
0: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi han de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
1: Sí, no, no, no, el de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
0: Sí.
1: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista. Una determinada... No, no, no, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot desmitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
0: A veure, és una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida, no? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
1: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, eh? Una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent la utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
0: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
1: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any? Ja sé que és
0: Bueno,
1: difícil, però...
0: És una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua, és a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i, si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
1: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
0: Barreja, barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
1: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al melic no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
0: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i desigual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català i no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir i aquesta l'hem de crear nosaltres.
1: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
0: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
1: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Ràdio Arenys.

0: Bon dia, som divendres 3 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. Els titulars. Avui us expliquem que el 93% dels alumnes d'Arenys de Mar han aprovat les proves de les Pau del 2026. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. La majoria dels alumnes de la presentació i l'Institut dels Tres Turons han superat les assignatures, excepte matemàtiques del científic.
0: I més enllà d'aquesta qüestió, en la plana de la política local, Arnau Berenguer presenta la seva candidatura sota la marca Impulsem Arenys.
1: El republicà es distancia de les sigles d'Esquerra i portarà un nou logo amb l'objectiu de traslladar els valors de la formació política nacional a un espai més municipal.
0: L'Ajuntament d'Arenys de Munt promou una recollida d'aliments i medicaments per Veneçuela.
1: Una setmana després dels terratrèmols, el país continua immers en la recerca de persones desaparegudes i eleva la xifra de morts a més de 2.200 persones.
0: En la plana de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut els presumptes autors d'una agressió homòfoba a Mataró produïda el passat 21 de juny.
1: Un menor de 16 anys va ser apallissat de matinada per la seva condició homosexual. Els 5 detinguts també són menors d'edat.
0: La colla de Diables Socarrimats organitzen el correfoc del divendres dia 10 de juliol a la nit.
1: I també estaran al carrer el diumenge dia 12, però sense foc. Faran un correaigua, un barbut musical i una fideuada popular.
0: En la plana cultural avui s'inaugura Pinzellades, la nova exposició al Calissai amb obres de l'esplai de la gent gran.
1: I per altra banda, l'aranyenc Rafael Mollar presenta avui al vespre el seu llibre Contes a la vora del foc o del precipici a la biblioteca.
0: També aquest dissabte es durà a terme al Teatre Principal la gala del lliurament de premis de la 22a Lliga Fotogràfica per part de l'AFA.
1: Durant l'acte, a més, es celebraran les noces d'argent de l'entitat i es reconeixerà els seus socis històrics.
0: Com sempre, ho acabarem tot amb esports. Avui parlant del camp de futbol Bernat Coi, que torna a obrir aquest any a les tardes.
2: L'informatiu migdia.
0: Us ho avançàvem en titulars. El 93% dels alumnes d'Arenys de Mar han aprovat les proves de les Pau del 2026. La majoria dels alumnes de la presentació i els instituts, els tres turons, han superat les assignatures, excepte matemàtiques del científic. Aquesta és una mitjana lleugerament inferior a la resta de Catalunya.
1: Els resultats de la selectivitat, el 9 i 10 de juny, pels alumnes d'Arenys de Mar, han estat bons pels dos centres de secundària. En total, es presentaven 51 alumnes de la presentació i 40 alumnes de l'institut. Del centre concertat n'han suspès 4 i del públic han estat 2. La coordinadora dels Tres Turons, Neus Barris, assegura que les notes no són molt elevades, però assegura que la gran majoria podrà accedir a les carreres universitàries que volien. Des de la presentació, Raquel Limón celebra una nota superior al 9, que és de l'aranyenca Eulàlia Paganet.
3: Ha anat bé, totes les mitjanes de totes les matèries està aprovat, excepte les matemàtiques. Pel que m'han anat dient, la majoria entren a el que volien, però no tots ens ho han dit i també fa falta veure quina és la nota de tall final. I llavors nosaltres l'alumne que tenim amb una nota més alta de nota Pau és un 8,90.
4: El tant per cent d'aprovats és bastant elevat. Tenim algun alumne que no ha aprovat, però ja eren alumnes amb un perfil bastant justet. Tenim un premi extraordinari, que és l'Eulàlia Planer, i tenim molt bones notes, però clar, no sabem com seran les notes de tall de FISMAT, d'enginyeria espacial, de medicina.
1: A Catalunya, en total, s'han presentat 33.145 estudiants i d'aquests, la mitjana de la nota Pau ha estat de 6,403. En total, han superat un 95,70% de l'alumnat.
0: I també sobre aquesta qüestió, està a l'espera que surtin les notes de tall definitives i es publiquin les primeres assignacions de places a les universitats, que serà el 10 de juliol.
1: Les revisions han acabat aquesta setmana i la publicació definitiva es farà el 7 de juliol. Un dels exàmens que més polèmica ha generat ha estat les matemàtiques del científic. La nota mitjana s'ha registrat en un 4,18 a Catalunya. Aquest factor pot ser determinant en les valoracions finals dels alumnes catalans que poden estar perjudicats respecte a la resta d'alumnes de l'Estat.
4: Que et sorprèn una mica, no? en aquest cas les mates de ciències, com s'ha vist a totes les notícies, no tant per la dificultat, que no era el més fàcil, sinó perquè era molt llarg, demanava molts apartats, els alumnes es van agobiar molt, i jo crec que alguns d'ells els ha condicionat a futur el dia següent, saps?
3: Les matemàtiques, que ja ens ho veiem a venir, a més, a part de que la mitjana de Catalunya també està suspesa i efectivament no van anar bé les proves de l'examen de matemàtiques.
1: Pels alumnes que no hagin aconseguit la nota esperada, encara hi ha una segona oportunitat amb la selectivitat de setembre, que es farà del 2 al 4. Ara bé, Limón adverteix que aquests alumnes no podran escollir les carreres amb més demanda.
4: Que aquesta és la cara B de la realitat de la nota de tall. És a dir, es pot millorar la nota al setembre? Sí, però trobaràs plaça? Difícilment, depèn del grau que vulguis fer. És una cosa que també s'ha de posar en perspectiva. Llavors, nosaltres també això ho intentem aconsellar, no? Però és que pensa que aquest grau potser omple ja. A veure, medicina omple el juny, el juliol. És impossible entrar a medicina al setembre. És impossible.
1: Per als estudiants que facin les proves a la tardor, la preinscripció universitària serà els dies 16 i 17 de setembre i la primera assignació de places serà el 25 de setembre.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I en la plana de la política local, Arnau Berenger presenta la seva candidatura sota la marca Impulsem Arenys. El República portarà un nou logo amb l'objectiu de traslladar els valors de la formació política nacional a un espai més municipal.
1: Sota la premissa d'escoltar, proposar i impulsar, Arnau Berenger presentarà el nou projecte al Teatre Principal. El portaveu assegura que la formació no renuncia al seu passat ni als valors d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè continuaran defensant la justícia social, els serveis públics, la sostenibilitat i el compromís. Tanmateix, el regidor i futur cap de llista, Arnau Berenger, creu que l'actualitat del municipi demanava anar una passa més enllà.
5: Però en volem més. Creiem que el moment també ho necessita i tot això s'aglutina en un projecte això, que aglutini gent, que ajunti. Creiem que la política ha de ser això, que ajunti gent amb un sol projecte i que no separi, que a vegades la sensació que donem. I, per tant, com que en volem més en molts aspectes i creiem que és possible, doncs veiem positiu fer aquest gest, surt de la zona de confort perquè el més còmode seria doncs, presentar-nos en la marca de sempre, però creiem que tot aquest procés de volta que s'ha fet doncs ens porta cap aquí.
1: Per tant, l'objectiu és sumar més persones i escoltar noves veus per poder plasmar-ho en el programa electoral que es votarà el pròxim 23 de maig. Aquesta serà la idea de l'acte d'aquest diumenge, on també es va presentar la figura que encapçalarà el projecte.
5: Presenta el concepte i coneix a mi com a persona, no? Segurament coneix la gent la part empresarial, però no la part política. Llavors és una mica la intenció d'avui, és conèixer doncs, el candidat, no? Amb aquesta vessant. La idea és que sàpiguen què en penso, vull dir, del poble i quin poble vull, i ho traiem en positiu perquè hi ha perfils molt, molt interessants que volen participar. I creiem que és el moment que tot plegat es faci doncs, una mirada doncs, local i que es vagi per feina.
1: Berenger ha estat regidor d'Esquerra Republicana a l'últim mandat, una etapa que considera clau en el seu aprenentatge del funcionament de la política local i de la realitat que envolta Arenys de Mar, un seguit de qüestions que explicarà aquest diumenge al Teatre Principal a les 8 del vespre.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I més enllà de la política local, en la plana internacional, l'Ajuntament d'Arenys de Munt promou una recollida d'aliments i medicaments per Veneçuela. Una setmana després dels terratrèmols, el país continua immers en la busca de persones desaparegudes i eleva la xifra de morts a més de 2.200 persones.
1: Els serveis sanitaris col·lapsats, milers de desapareguts i una ciutadania que viu el dia a dia amb l'esperança dipositada en quasi un miracle, trobar persones vives sota la runa. Una setmana després dels dos terratrèmols, el govern veneçolà eleva les xifres de morts en 2.295 persones i apunta més de 10.000 ferits. En aquest context, i per ajudar a la causa, des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt han organitzat una recollida de material bàsic per enviar al país llatinoamericà. Ho explica la regidora d'Acció Social, Montse Batista.
6: No sé, des que va passar aquest desastre, no?, aquesta tragèdia, hem estat mirant la manera de que poguéssim posar des d'Arenys de Munt el nostre petit gra de sorra, no? Però, clar, fer recollida per no saber on anirà, si arribarà, si no arribarà, i no estem parlant, en cas de la dona de València, que teníem, doncs, per desgràcia, molt a prop i tal, que llavors no sabíem exactament com fer-ho. I llavors dic, bueno, doncs realment parem, mirem, si trobem una solució, una via, una ajuda que podem fer arribar, perfecte, si no, doncs esperem-nos. Nosaltres tenim contacte amb uns Mossos, amb una agrupació de Mossos, que ja van anar també a Ucraïna, ja han anat a Dan, van anar a Canaris amb el tema del volcà ja fa uns quants anys, i vaig posar contacte amb ells i em van dir que estaven gestionant-ho, que si ho feien, doncs que em trucaven i que m'ho deien, no? I ens van dir que sí, que finalment enfrontaran un avió, i per tant, doncs, em van enviar el cartell que tenen ells, que recollien a Barcelona i Tarragona, per començar també nosaltres a recollir aquí a Arenys de Munt.
1: Els horaris per a la recollida són variables i les aportacions s'entreguen en diferents centres col·laboradors o equipaments municipals, com el casalet parroquial, el DISAM o una parada al costat de la plaça de l'Església.
6: Tenim uns centres de recollida que hem posat uns dies i unes hores. Val? Que s'ha de el que recollim bàsicament és aliments de llarga de caducitat, no? És a dir, tot el tema de conserves, oli, sucre, tema, diguéssim, d'això que caduquen llarg, no? Després també alimentació per a bebès, material higiènic també, sanitari, és a dir, també tema de xampús, de pasta de dents, de compreses, i també del tema, doncs, del que tenim a farmàcies, de mascaretes, alcohol, paracetamols, una mica així variant, no?, que cadascú bonament pugui.
1: La iniciativa va començar ahir i ja es preveu mantenir-la fins al diumenge al matí.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I abans de passar a publicitat, un apunt sobre un succés. Els Mossos d'Esquadra han detingut els presumptes autors d'una agressió homòfoba a Mataró produïda el passat 21 de juny, quan un menor de 16 anys va ser apallissat de matinada per la seva condició homosexual. Els 5 detinguts també són menors d'edat.
1: Els fets van tenir lloc a la ronda de Sant Oleguer, a tocar de l'escultura de l'esperit de Figuera Major, coneguda popularment com la Dama del Llac. El noi i tres amics seus tornaven de les festes del barri de Vista Alegre quan va ser increpat per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi. Els agressors el van insultar amb crits de maricón de merda, el van agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien més insults homòfobs. Els agressors han estat detinguts com a autors d'un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, a més d'un delicte lleu de lesions.
2: Ràdio Arenys, notícies.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. El número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I ara parlem de Sant Zenon, perquè la colla de Diables Socarrimats d'Arenys organitzen el correfoc el divendres dia 10 de juliol a la nit. També estaran al carrer diumenge 12, però sense foc, faran un correaigua, un bar musical i una fideuà popular.
1: El correfoc d'aquest any creix. Els Socarrimats han convidat colles de fora i també una fera de bestiari, el bitxo del Torrent Mitger, de Terrassa. Laia Saborido, membre de la colla, ha explicat que cremar Arenys sempre és especial i més aquest any que la proposta guanya pes.
11: Comença a les 10 de la nit, el divendres a la plaça de l'Església, farà una mica de recorregut i acabarà a la plaça de l'Ajuntament. I tindrem unes colles convidades, que serà la Tronada de Diables de Sant Adrià del Besòs, els Diables d'Argentona, i també una colla de Terrassa que porta una fera, que és el Bitxo del Torrent Mitger. Com sempre ens acompanyarà Que toqui ta mare, d'Arenys de Munt, que és la batucada, i nosaltres, els Socarrimats. Sempre fa il·lusió. A part d'aquest any hem apostat per posar més pirotècnia, per portar més colles, una fera, que sempre és molt xulo.
1: La segona proposta és una novetat aquest any i és una activitat que darrerament està agafant vogada entre colles de diables d'arreu del país. És una cerca vila amb aigua, un correaigua, una proposta que deixa de banda el foc per atreure infants més petits i famílies. El correaigua comença a les 12 del migdia a la plaça Lloberes.
11: Això és una innovació d'aquest any, una cosa que s'està posant una mica de moda entre els diables, entre les colles de diables, que és fer servir un altre element, no? A part del foc, fer servir l'aigua, que és un altre element important. Convida més gent, potser més familiar, potser amb nens més petits. La idea és una mica refrescar, que tothom pugui portar les seves xeringues o aparells per remullar, tothom està convidat a portar-ho. També dir que convidem a tothom a anar amb samarreta blanca, perquè hi haurà una sorpresa, res que ataqui, res que no surti.
1: El correaigua acabarà a la mateixa plaça amb un vermut musical i un dinar popular, amb una fideuada. Els tiquets anticipats per aquest dinar són 10 euros i es poden adquirir a Easy Look, la Troca i la Fosforera. El mateix dia del dinar, els tiquets costaran 15 euros. Tota la informació referent a la colla de diables es pot trobar al seu Instagram.
2: L'informatiu migdia.
0: I en l'agenda cultural i social d'avui, Pinzellades és la nova exposició que s'inaugura aquesta tarda al Calissai amb obres de l'Esplai de la Gent Gran. Seran un conjunt d'obres elaborades pel taller de pintura de l'entitat d'Arenys amb dues temàtiques centrals. Sorpresa, diuen. La cita és a 8:15 del vespre.
1: El taller és un espai de trobada entre aprenents pintors que cada setmana dediquen unes hores a aquesta afició amb la voluntat d'evadir-se i explorar noves creacions. Durant el darrer any han estat preparant diverses obres que aquest divendres les exposaran al Calissai. La professora Dolors Pérez i una alumna, Isabel Subirats, avancen que hi haurà dues temàtiques centrals, però que els assistents ho hauran de descobrir un cop allà. És una entrevista al programa Retalls.
12: Però des del principi que hem començat tenim coses molt interessants i presentarem cada un el milloret.
13: O sigui, són dues coses, dos temes, dos temes que els heu fet tots els alumnes.
14: Sí. No, i aquí és on sabeu que cada un... Posem-hi clar per no descobrir-ho. Posem-hi, si tu et diuen fes una casa, no?
13: Sí.
14: I t'ensenyen la mateixa casa, sí. Però veus que tothom la interpreta a la seva manera.
13: Clar.
14: I això fa que unes també mirem a les altres, i llavors tu fas una, l'altra n'ha fet una impressió, mira, ella li ha sortit més bé,
13: sí.
14: També aprens de les companyes, sí. I se passa bé.
1: En aquesta exposició hi haurà diverses disciplines artístiques relacionades amb la pintura, ja que el mètode és lliure. És a dir, hi haurà tant pintures d'aquarela com carbonet o oli.
12: Fem oli, fem acrílic, fem carbonet, carbonet amb acrílic, fem pastel, una mica de tot. I cada una
14: tria
12: el que vol fer i que li
14: aquí va més bé. Aquí està la dificultat de la professora. Que una vol fer acrílic, l'altra vol fer...
13: Sí, clar, hi ha de batallar amb tot.
12: Sí, sí, però bueno, no, perquè també elles posen molt d'interès i una mica d'explicació, ho provem entre totes, ho fem. Sí, sí, la veritat és que ha sigut fàcil, vist l'interès d'elles.
1: La inauguració és a 8:15 del vespre. A partir de llavors es podrà visitar durant tot el juliol en l'horari habitual de la sala d'exposicions de l'equipament cultural.
0: I a la mateixa hora, l'aranyenc Rafael Mollar presenta aquesta tarda el seu llibre Contes a la vora del foc o del precipici. Ho fa a la sala d'actes a la biblioteca amb la companyia de també l'aranyenca Lourdes Cazorla.
1: El carrer Bonaire Mollart presentarà un títol que no és pas el del seu debut en la literatura. De fet, es tracta ja del cinquè llibre de la seva autoria. En aquest cas, l'obra és una novel·la de ficció que té per element central les trobades literàries d'un petit grup de persones liderades per en Josep Massaguer. Tot i que hauria pogut publicar un llibre de contes, s'ha estimat més apostar per un altre format.
15: I hauria pogut publicar un llibre de contes, però se'm va ocórrer lligar-ho tot en aquesta trama i me vaig inventar, doncs, d'una manera molt peculiar. Aquest senyor concerta un grupet que fan un grup literari, quinzenalment se reuneixen a casa d'un dels membres i passen la tarda agradable llegint cadascú el conte que ha fet en aquell moment amb unes condicions que ha ficat l'anfitrió a la casa, els ha passat unes condicions que de respecte al conte. Insisteixo força en les peculiaritats de les persones i en per què, segons quines tensions han aparegut i quin camí li dona cadascú. És un llibre del que estic molt content.
1: Contes a la vora del foc o del precipici ja fa algunes setmanes que està a la venda a les llibreries. Pel que fa a la presentació d'avui, es farà a 8:15 del vespre a la sala d'actes de la biblioteca.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I dels actes del cap de setmana, abans de passar als esports, una última notícia. Aquest dissabte es durà a terme al Teatre Principal la gala del lliurament de premis de la 22a Lliga Fotogràfica per part de l'AFA. Durant l'acte, a més, es celebraran les noces d'argent de l'entitat i es reconeixerà els seus socis històrics. Pau Roig, bon dia.
16: Bon dia. L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar celebra el seu primer quart de segle aquest 2026. Aprofitant l'efemèride, la gala de lliurament de premis de la 22a Lliga Fotogràfica combinarà aquest dissabte i a partir de les 7 del vespre el reconeixement als premiats amb el tribut a les persones que han format part des del principi de la segona etapa de l'AFA, que va renéixer l'any 2001, inspirada en l'entitat creada el 1948 per l'aranyenc Joaquim Mullfulleda. El seu president, Albert Lloret, ha explicat quines són les dues lligues que coexisteixen durant els mesos de gener a juny, la social i la popular.
17: Tenim dues lligues, amb la mateixa la fotografia, una que la presentem als nostres socis i votem entre nosaltres, i l'altra és la que pengem cada mes en el mercat d'Arenys, que llavors hi ha tres persones que jutgen aquestes fotografies i fem aquesta altra lliga paral·lela amb votació més popular, per entendre'ns.
16: A més de l'entrega dels premis de la Lliga Fotogràfica, enguany hi ha un element nou i en clau de tribut històric. Com apunta Lloret, hi haurà l'entrega d'un obsequi i un reconeixement públic a aquelles persones que han format part de l'entitat durant aquests 25 anys de vida de l'AFA.
17: Aquest any fa 25 anys que vam reactivar la segona etapa de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, i el 2001 un grup d'aficionats de la fotografia van reactivar l'AFA fins al dia d'avui. Per tant, aquest any fem aquests 25 anys i primer ens fem un petit homenatge per celebrar-ho a tots els socis de l'entitat i després en els socis que en formen part des del primer dia de l'AFA. Els fem un lliurament d'un petit homenatge, un petit trofeu.
16: Aquest 2026, l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar és l'encarregada de dur a terme el pregó de Sant Zenon. Cal dir que ara mateix l'AFA aplega un total de 105 socis i sòcies.
0: I abans de passar als esports, us recordem que aquest dissabte l'Església de Santa Maria acull el concert de Sant Zenon d'aquest any, que protagonitza el Cor Laixa i la Coral al Vallès. El cost de l'entrada és de 20 euros i les cites a les 10 del vespre. I diumenge torna a la Fira d'Artesania de Crisàlida Arenys.
8: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: El camp de futbol Bernat Colla es torna a obrir aquest any a les tardes perquè la ciutadania en pugui gaudir i passar-hi l'estona jugant.
1: Aquest primer cap de setmana de juliol ja s'obre el camp de futbol a les tardes i també s'obrirà el següent, el de Sant Zenon, a partir del 20 de juliol i fins al dia 16 d'agost. L'obertura serà cada dia. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que hi haurà una persona encarregada d'obrir i tancar la porta i estarà obert fins que es pongui el sol.
18: Des del primer moment hem volgut que totes les instal·lacions s'aprofitin al màxim possible, Tenim la pista exterior, que està oberta 365 dies l'any, i ara el camp de futbol estarà obert. Bàsicament serà tots aquells dies que no hi hagi activitat. És una cosa, doncs, bueno, que el personal d'esports ho deixarà tot engestit, perquè un conserge pugui venir, tancar la porta. Al final no es farà servir llum artificial, per tant l'horari serà, doncs, fins que la llum natural ens permeti fer-ho servir, i a última hora de la tarda, primera hora de la nit, es tancarà la porta.
1: Per garantir que tothom en pugui gaudir, des de la regidoria d'esports avisen que no es pot menjar a la gespa, no es pot pujar a la grada, no es pot fumar al camp i no es poden utilitzar patinets elèctrics.
0: I en l'agenda esportiva, aquest dissabte es juga el partit de bàsquet de veterans de la Festa Major de Sant Zenon.
1: Tindrà lloc aquest dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 11 del matí. L'enfrontament amistós enfrontarà l'equip de l'Arenys Bàsquet Veterans contra el Barça Bàsquet.
19: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre dediquem els últims minuts a aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Lluís Pérez. Lluís, bon dia.
20: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra, a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de divendres 3 de juliol. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol León, Pau Roig i jo mateixa. Ens retrobem demà en una nova edició de l'informatiu de cap de setmana. Esperem que passin una molt bona jornada. Que vagi bé.
21: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada al carrer Riera Perafita, número 28. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Josep Ansel Clavé estan tallats fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer Montal estarà tallat de 8 del matí fins a les 8 del vespre. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
5: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat.

0: biografies. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili García, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
1: Nom.
2: Coloma Seró.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
1: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el PSUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria del

0: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria el Ventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
1: Resulta que, d'amagat, pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Cero perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria el Ventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
0: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
3: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
3: Teníem en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
0: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i, més concretament, als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
3: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
0: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar, intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Saró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Saró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
0: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Saró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
5: Dejar las armas. El caudillo perdona y redime. Seguir el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria. Alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Finques Blaumar.
1: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
1: 93 792 0440.
0: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
1: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Ja són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
9: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
7: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
7: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
11: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
7: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
11: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
12: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
7: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
11: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
7: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
11: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
7: Els esports, Toni Castro, de Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
5: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
7: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
14: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
9: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
14: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a la piscina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
7: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
11: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
11: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per animal noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
7: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
16: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
15: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
17: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
15: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
7: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones no han determinat quants es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
19: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
18: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
20: Notícies en xarxa.
7: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
21: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
22: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
23: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques,
12: múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
21: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
7: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
11: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
0: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
11: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
1: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
7: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
11: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
7: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
20: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
23: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos, o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
20: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
7: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
11: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
7: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
11: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
7: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
11: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
7: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
2: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
3: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
2: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
7: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
6: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
4: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
7: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
24: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
25: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar-los hem venut.
7: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Búhos, els Cadarres o la Ludwig Band.
11: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
26: La idea és que totes les generacions
5: que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
8: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
9: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
8: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
10: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
14: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
10: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
16: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
10: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
26: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
10: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
8: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
27: La xarxa de comunicació local.
28: Una cigarreta.
29: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
27: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
30: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
27: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'oceà Pacífic, a prop de l'illa de Tonga, hi ha un volcà submarí que va crear una illa efímera al 2015. Aquest fenomen va començar quan una erupció volcànica massiva va emergir de l'aigua, formant una illa de cendra i roca de gairebé 2 quilòmetres de llarg. Els científics van pensar que desapareixeria ràpidament per l'erosió del mar, però sorprenentment va durar uns quants anys, permetent, fins i tot, que plantes i aus comencessin a colonitzar-la. El que és curiós és el seu cicle de vida. El gener del 2022, una altra erupció cataclísmica del mateix volcà no només va destruir gran part de l'illa, sinó que va generar un tsunami i una ona de xoc que va capgirar el planeta. Va ser una de les explosions més potents registrades a l'era moderna, audible fins i tot a Alaska. Satèl·lits van captar com l'illa va canviar dràsticament, deixant només uns fragments. Aquest esdeveniment va fascinar els geòlegs perquè va mostrar com la Terra pot crear i destruir terra en un obrir i tancar d'ulls. Tot i que l'illa ja no existeix com abans, la seva breu existència va oferir una finestra única per estudiar la formació d'ecosistemes i la dinàmica volcànica en temps real.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonja. Són Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
5: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar, amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
3: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Molt bon dia. L'atmosfera...

0: rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
2: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir i les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
3: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
2: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
4: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per a aquest foc i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
6: Hola, molt bon dia.
1: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
6: Hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció aquí, que ens ho veig a vora les dues del migdia, és el que preocupava més i que ens centraran més esforços, que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballo més que els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues hores per evacuar els diferents nuclis urbans de casa aïllades que es troben en aquest massís de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al massís de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:45 del matí i que de moment no poden quantificar les hectàrees cremades, i que des de l'agent rural de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la barra, i que aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà, i que també s'han enviat a l'aigua a altres llocs de l'aigua.
1: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquest

0: aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui, pel que fa a la informació, és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
4: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
3: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
5: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
6: Enganyau, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
5: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
7: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
5: Ara bé, els grups municipals l'han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
9: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
10: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
8: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
12: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
11: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
2: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
13: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
2: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 d'euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
14: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
15: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
14: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
2: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijuan.
16: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
17: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
18: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
17: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
19: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de 2 dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
20: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
19: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: Avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els 3 principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes 3 etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de...
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
11: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
10: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
11: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
10: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
11: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
4: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana. I per fer-ho possible, proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals, terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i, alhora, els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals que, dalt d'un trenet articulat de dos vagons, proposa la Ruta de l'Arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la Ruta dels Pobles Medievals i la Ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
5: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament i estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà, tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camp, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
4: La Ruta de l'Arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sató, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
5: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia. Però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps 100 cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones...
4: L'Eva ens acaba de citar el molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
5: El molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del Taranet. El molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del molí d'arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
4: I és a la sortida del molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
5: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, cibada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
4: I també veiem diferents els camps d'arrossars segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
5: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre, idealment. Si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context. Però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
4: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència. Com a mínim, a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
5: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible. Documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
4: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
5: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim la dels pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, eh? O a vegades fent combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
4: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic palsenc, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
5: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, què teniu d'especial? Que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses. Però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: Sendes.
1: I després del nostre reportatge central és temps per fer una mica de senderisme amb el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
2: Ah, Maria, com anem? Què tal?
1: Molt bé, amb energia i amb ganes. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, avui us proposo una atractiva ruta circular en un entorn que hem vist un munt de vegades quan anem de pas cap a la Seu d'Urgell o Andorra. Si recordeu les vegades que hi heu passat, entre Coll de Nargó i Organyà segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i en concret a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de la FEC, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida precisament on deixem el cotxe?
2: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és traspassar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada, en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i, per la dreta, el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc a l'Obaga. Anem a passar sota la roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits ginebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan, o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana. I d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó, amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe, cimballada sobre el poble, i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Beaumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tota la vall de Linyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turp, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens, amb el Coscollet, sobre d'Oliana. I cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars. Veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat, entre la vall Ferrera i Os de Civís. I veiem també el Bony de Carroi, ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal. Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn, desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat, que en marcades ziga-zagues ens baixa còmodament fins al bosc primer i ja després el darrer tram ens mena a sortir al Coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi per anar xinutxant unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
2: 2 sobre 5, només.
1: Internet.
2: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, l'hem seguit unes quantes vegades i ens n'hi hem inspirat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conchita Teruel Llong, us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal, us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile, el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conchita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: A Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó es respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal, amb el funicular que ens regala una vista espectacular del cim, i la tornada amb telefèric que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària amb qui compartim valuoses converses ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com la Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes, i més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast. Visitem a la Isabel Serrà, que ens rep a casa seva, revelant una càlida benvinguda a través d'una taula parada amb pa amb tomàquet i pernil. Un gest amb molt de significat, com tots sabeu. Ens convida a escoltar la seva història i ens relata aquells temps d'incertesa, quan van haver de marxar a correcuita durant la Guerra Civil perquè el seu pare, Salvador Serrà, conseller de Cultura del govern republicà, el van internar al camp de concentració d'Argelers-sur-Mer. Al cap de 6 mesos va aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic. A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat Monument Nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou. Sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el coltrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

0: La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, al control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. I, mentrestant, podeu recuperar antics programes al podcast del web martorelldigital.cat. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.
1: Radio Arenys. Radio Arenys, la primera.
2: Radio Arenys, primera.
1: Primera en música.
3: Potser és massa...

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal, i el control tècnic, en Joan Bosch. Quan arriba el bon temps, hi havia una senyora que sempre estava asseguda en un banc. Aquesta senyora tenia per costum els diumenges asseure's a la plaça de Cal Font de bon matí. No l'heu vista mai? Normalment porta una jaqueta prima de color carn, una robeta que a migdia, si fa sol, la plega damunt les faldilles. Li agrada que no quedin plecs i la llisa amb la punta dels dits. És una persona tan curiosa, polida, amb el cabell canós recollit al clatell i un floc

un rínxol que ella s'entesta a retirar. Se'l torna a col·locar sense èxit, se'l treu de davant. Que graciosa et fa, i ella quan ho fa. A vegades sembla que estigui abstreta,

0: es llencen. Paraules de manca cauen perquè pesen de vergonya abans d'arribar o bé es deixen anar a qualsevol racó, potser per por. I també les paraules d'afecte que es rebutgen de males maneres. I les que no s'acaben de dir i les que es desfan per instants. Ui, aquestes requereixen precisió. Amb prou feina s'aprofiten, em deia mentre arrufava el nas. Però ella les plega totes, les paraules d'amor. Paraules abandonades que confessa tanta falta li fan per reparar un estrip que té entre l'estómac i el cor, un foradet mancat de caliu que no acaba de farcir i repuntar mai. Veto aquí.
1: Fragments de La pell del brau, de Salvador Espriu. Llegiré uns poemes. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat. Fes que siguin segurs els ponts de diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna damunt els amples camps. Que Sefarat visqui eternament en ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Que sàpiga Sefarat que no podem mai ser si no som lliures i cridi la veu de tot el poble. Amén.

0: Formentera.
1: Com notes en el pentagrama del poemari Trenc d'Alba, del que sóc autor. Com notes en el pentagrama, els mots voleien cercant on descansar. Mots que amb silenci són fruit del sentiment d'una realitat desitjada. Mots escrits amb un núvol blanc cada vegada més lluny. Mots que sols quan trobi en el seu espai, com notes en el pentagrama, composaran la vella melodia de les meves quimeres.

Us deixo una poesia de l'escriptora i poetessa Marguerite Jusserand. Quan estava a punt d'arribar, es va morir. Qui m'esperava cansada d'esperar? Els seus braços oberts tornaren a tancar-se, arribar-me un remordiment en comptes d'un record. La plegària, la flor, el gest més tendre foren regals tardans que ningú va poder beneir. Els morts no escolten els vius. La mort, quan arriba, ens aplega sense unir-nos. Mai coneixeré la dolçor de la seva tomba. Els meus crits, llançats massa tard, ressonen i s'extingeixen sense resposta en la sorda eternitat. Els morts, desdanyosos, forçats al silenci, no en senten plorant l'obscur llindar del misteri per un amor que mai va existir.

Flor de la llum divina, de Jordi Bilbeny. Allà on la llum naixia, on la claror fa casa, a dins de cada vida, allà mateix la terra, el mar i la celestia, en tu també vivien i en tu també fan via. Camí de la llum viva, obert a la més fina consciència divina, allà on la passa arriba i arriba l'esperança d'una més alta vida, allà la flor de l'ésser s'obre en la ment espriva, perquè tot sigui dúctil, perquè tot sigui fàcil, perquè tot sigui vida.

us deixo una poesia de Ben Clark, que és un poeta ibisenc d'origen britànic. Quan arribi el poema que et vull escriure, quan apareixi, viu i jove, als ulls primer i a les mans després, senzillament, exposant que res va haver-hi més fàcil que esperar-lo, malgrat haver-lo fet en una habitació sense finestres durant molts anys, durant sempre. Quan arribi i et llegeixi aquest poema, i el poema envelleixi i mori sol, com un sant incorrupte, i no sapiguem on és, si en tu, si en mi, si vaga entre els dos com una promesa que no pot complir-se. Quan arribi i exigeixi ser, no sé si estaré preparat. Pensau, em tormenta tant com temo que no vingui, o que ja va venir i no vaig aconseguir atrapar-lo. Ara no podré dir-te mai el que sols el poema, aquell poema que podria arribar com arribés tu, de cop, omplint de paraules l'espai buit. Aconseguiré dir-te com vull jo dir-te i que et dic així mentre espero, amb l'urgència i malaptesa amb què escriuen tots els seus versos els enamorats.

recitaré un poema de Lluís Maria Xirinacs que es titula La Sardana. Rodona, sense presidències, sense darrers llocs, tancada, comunitària, íntima, oberta a tots els que hi vulguin entrar, sempre creixent, rigorosa, amb una llei íntima, tot comptat i amidat, assenyada al principi amb serenor i mesura, arraixada al final, folla i disbauxada, inspirada per un mestre que no es veu, que no balla, que no vol lluir-se, animada per una cobla enlairada, que no està de festa sinó de servei, festiva per tot un poble que dansa joiós, delicada als peus de puntetes, als dits enllaçats, dona i home, amb dos iguals, sense privilegis, al cor dels pobles i ciutats, al bell mig de la plaça Major, així vull que sigui la meva pàtria, així somio la companyonia universal de tots els homes.

Siurana, de Josep Carner. Allà dalt és Siurana, aspre i ardida, ben arrapada a la salvatge altura, coronada d'espais, de vims senyida, tota daurada i negra de vellura. Dels carrerons sota la volta dura, l'aire té una quietud esfereïda. Sols enllà, vora el cingle, una exquisida prada es va alçant vers l'esglesieta oscura. Des de Siurana es veuen soledats. Allà és una impassible sobirana, dominant els voltons i els espadats. I prega i jura i amenaça estones, o només pot firmar l'aspre Siurana, desfeta en rocs per carregar les fones.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i la Estíbaliz Azabal. I per acabar, la Pim Ilian, com sempre, ens farà reflexionar amb una cita, aquest cop de Brian Weiss. Espero que la nostra selecció us agradi. Visca l'amor de Joan Salvat Papaseit. Visca l'amor que m'ha donat l'amiga, fresca i polida com un maig content. Visca l'amor, l'he cridada i venia. Tota era blanca com un glob de llet. Visca l'amor, que ella també es delia. Visca l'amor, la volia i l'he après.
1: Pels camins de la vida he après que no s'ha de demanar permís per ser feliç.
2: Haiku de Serrallonga. L'aigua et fa rimes quan la granota salta, pluf, i silenci.
3: L'empatia és la capacitat de ficar-se a la pell d'una altra persona, de sentir el que ella sent, de posar-se al seu lloc, de veure a través dels seus ulls. Si som capaços de sentir empatia, podem establir vincles afectius amb els qui pateixen, alegrar-nos per l'amor dels altres, sentir plaer en veure triomfar un altre, comprendre la ira d'un amic i el dolor d'un desconegut.
0: Mira, m'agrada, eh? Sempre comencem amb les teves cites.
3: Sí, sempre,
0: no,
3: sempre.
0: No sé per què, perquè no resulta que bueno, comencem pel fàcil, no? I anem, no, anem increixendo, no?
3: Sí, sí.
0: Aleshores, esclar, a mi que, amb què em connecta el Brian Weiss? Clar, en un món on te s'apremia l'ego, la immediatesa, la cita de Weiss simplement és un recordatori a l'empatia. Però què és l'empatia? És posar-se'n a la pell de l'altre, a la comprensió, a l'acceptació, a la compassió. En definitiva, totes aquestes virtuts són cares de l'amor i pensem que l'amor és polièdric. Nosaltres sempre en parlem de l'amor. Per què serà? Perquè ens en falta? No, perquè el volem reivindicar, perquè volem que l'amor sigui constant, sigui diari, sigui present, com la psicologia humanista, com la filosofia humanista, com qualsevol línia espiritual o, fins i tot, religiosa. Endavant.
1: Aquí hi hauria per tres programes.
0: Mira, tres. Tenim 5 minuts.
1: Perquè l'amor, ja diuen, es diu molt que l'amor és polièdric. Quin amor? L'amor humà? Si és l'amor humà, és polièdric. Cadascú té el seu concepte d'amor. I l'amor s'autorealimenta o es desinfla. En el fons, l'amor no és res més que nosaltres som amor. Perquè hem nascut d'un acte d'amor. I si no fos per aquest acte d'amor, no estaríem aquí. Aquest és un fet. L'altre fet és aquest sentiment que es diu amor, que és un sentiment que es diu amor, és polidièdric, perquè sempre esperes què rebràs de l'amor, i l'amor de vegades és egoista. És un tipus d'amor. Un altre amor és l'amor altruista, el que dona. Però l'alegria és dels que donen, però més encara dels que es donen.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Per què has escollit aquest fragment de la pell del brau del Salvador Espriu, Esti?
2: Perquè...
0: A veure, aquí hi ha alguna cosa que també n'hem de parlar.
2: Perquè jo crec que sempre som allà mateix, no?
0: Sempre, o sigui, som allà mateix.
2: És que no hi ha manera de safarat, es digui a l'Andalus, es digui com es digui, però...
0: Sí. Estem allà enganxats, no?
2: Sí.
0: Com codependents.
2: Sí, no hi ha manera. No hi ha manera,
0: no hi ha manera, però està bé, però que, bueno, que s'expressi d'aquesta manera o d'una,
2: sí,
0: altra. Però a veure, és qüestió de sentir, d'emocionar-te, de ser passional amb la teva cultura, la teva llengua, la teva manera de pensar, que a vegades és no respectada, ignorada, però nosaltres, com que som constants, valents, segurs i molt profuns, no pararem. També no vull passar per alt el poema que ha llegit la Pi, que m'ha frapat, m'ha deixat glaçat, la veritat sigui dita, quan estava a punt d'arribar, de Margarita Jourcenar.
3: Sí.
0: Però, és clar, aquí és una altra realitat, no? I és aquesta que a vegades l'obviem per no patir, no? Apliquem un mecanisme de defensa, de negació o de fugida. Ens parla de la solitud essencial de l'ésser humà davant de la mort. És així. diràs, t'acompanya algú? Poder, si ets creient, sí que t'acompanya algú. Poder sí, però en definitiva és com arribar al món. Arribem en solitud. Després ens esperen els pares. Jo crec que quan fem el traspàs ens esperaran els nostres sers estimats. I jo que, bueno, soc profundament creient, doncs, aquests guies que ens han acompanyat, aquestes persones que ens han acompanyat a la vida i que ens esperen amb amor i per continuar un altre viatge, en aquest cas. Però és molt clara, no? I també veig amb ella que no hi ha una connexió espiritual. Diu, tots acabem morts, però cadascú ho fa en la seva soledat.
2: Sí, sí.
1: En català hi ha una paraula que és preciosa. Quan parla de la mort, diu el traspàs.
0: Sí, ho diem així. Bueno, m'agrada més així.
1: És el traspàs. És el traspàs. Quan morim, o quan ens toquem... Quan morim, quan ens toqui morir, estarem acompanyats. Més que acompanyats, hi haurà presència. Però jo crec que arriba un moment que l'ànima, quan es desprèn, se'n va. Se'n va en tranquil·litat, o no, no ho sé, depèn de cadascú.
0: Sí.
1: Però, a més, se'n va amb un, algo que és un misteri. És un misteri. Però els que té jo també em confesso creient en moltes coses, en principi era per necessitat i, a més, després ha estat per convenciment.
0: Sí, sí.
3: Jo soc agnòstica i, a veure, i no crec en altres mons, però el que sí que crec és que som energia, i l'energia, un dels principis de l'energia, és que ni es crea ni es destrueix, es transforma.
0: Sí, senyora.
3: Per tant, sí, vull senyora. Dir que si acudim a la física, a veure, potser acabaré sent creient. Però
1: la física
3: vaja.
1: Quàntica.
0: Molt bé, ens indica que queden segons. En cas, ho farem aquestes paraules, aquest poema curt que ens ha recitat el Josep Maria. Pels camins de la vida he après que no s'ha de demanar permís per ser feliç. Així ens ho volem, així ens us ho desitgem i així ens ho intentarem fer-ho al proper programa d'Ànimes. Abraçades i petons.
3: Felicitat i poesia.
1: Fem poesia.
2: Poesia i vida.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
6: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
5: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui el jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Ens submergirem en un nou catàleg de coves submarines. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. I acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, bon cap de setmana, feliç divendres. Que he petat molt els micros. És que tu com ta mare s'han anat directament. Bueno, que som a divendres, que tenim el final dels focs, aquí a Tarragona, del concurs internacional de focs, de castells de focs artificials,
1: sí, sí. I penúltim,
2: i el tours.
1: El tour diumenge. Aquest i penúltim, diumenge, eh? Penúltim divendres de Renamar.
2: Que me posa molt de trist. Que me posa molt de trista, eh? Imagina't, ja no sé ni conjugar les frases. Fatal, fatal.
1: Fatal, fatal. Penúltim divendres de Renamar.
2: Sí, és veritat, eh? No ho pensis. Així la setmana vinent ho podrem gaudir més. Si no, serem massa tristons tots.
1: Ah, no, no, no. Zero tristesa.
2: Bueno.
1: Aquí hem d'estar contents
2: ja
1: sempre.
2: Ja.
1: Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Doncs prop de bé, bueno, tot el bé que es pugui estar, perquè tenim un incendi molt important aquí a l'Empordà, concretament al Baix Empordà, que, bé, que supera les capacitats d'extinció i a hores d'ara ens fa estar una mica amb allò patint, perquè amb l'ai al cor de patint, perquè des d'aquí l'Escala mirant cap al sud es veia una columna impressionant, un pirocúmul, que és el núvol que es forma al ran de l'incendi, i la veritat és que feia o fa molta besarda les imatges que van passant, i estarem ben atents tota aquesta tarda. És que la combinació de tramuntana, d'humitats molt baixes, de temperatures molt altes i alguna guspira que de tant en tant li és, tant provocada com no provocada, com accidental o sigui el que sigui, i amb un massís com les Gavarres, que hi ha molta massa forestal perquè li ha d'haver-hi i no perquè el bosc estigui brut i totes aquestes històries que se diuen per la vida, ja el té el potencial que té i avui ens ha tocat aquí.
1: Sí, veurem. L'any passat per aquesta època va tocar l'Ebre, ara hi ha incendi aquí a l'Empordà. Veurem com avancen, estarem pendents de tot això. Anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Doncs bé, també ànims, pendents del que pugui passar en aquest incendi aquí al nord del país. Nosaltres aquí al Maresme, de moment ens n'anem escapant, però també tenim una comarca molt boscosa que ja estem avisats, per ADFs i per agents, doncs, de forestals, que la massa forestal aquí al Maresme és contínua, de nord a sud i de sud a nord, i si algun dia hi ha un gran incendi, és una comarca que pot cremar sencera. Per tant, molta precaució, des d'aquí també, doncs, anar creuant els dits, esperar que no passi res, i fa patir molt, la veritat. Esperem que s'apagui aviat i que no sigui res, això.
1: Doncs sí, sempre que es vagi a la muntanya, al bosc, ara que fa tanta calor, en cap, ho diem reiteradament en aquest programa. Tot i això, n'estarem pendents. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu parlant precisament d'aquest incendi que crema descontrolat al Baix Empordà. Sergi.
2: Disculpeu. No, ja estem aquí. El foc s'ha iniciat en un terreny agrícola entre Cruïlles i la Bisbal, cap a quarts d'11 del matí, i a hores d'ara, poc 8 minuts després de les 4 de la tarda, l'última actualització que ens donen és que ha cremat més de 750 hectàrees. Hi han desplaçats 11 mitjans aeris i 42 terrestres. La tramuntana empenya l'incendi cap a la massa forestal de les Gavarres. El fort vent i la baixa humitat no ajuden a les tasques de control. S'espera que aquesta tarda, de fet, ho està fent a hores d'ara, el vent canviï a sud en aquesta zona, i aquest factor ajudi a millorar les tasques de control d'aquest foc. L'incendi, de moment, obliga a confinar les masies i urbanitzacions de 7 municipis del Baix Empordà: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També hi ha 150 infants confinats en una casa de colònies. Atenció, perquè Protecció Civil recomana que s'ajornin els desplaçaments des de l'àrea metropolitana cap a l'Empordà, el Gironès i Pla de l'Estany. Recordem que estem en cap de setmana i, per tant, molta gent puja a les seves segones residències. Protecció Civil també ha enviat un S-alert als veïns de totes aquestes zones i urbanitzacions on hem dit, avisant de que queden confinades i d'evitar els desplaçaments.
1: Els més de 400 regatistes del Campionat del Món Juvenil d'Icofoil desafien la tramuntana.
2: Com deies, més de 400 regatistes de 36 països diferents competeixen des d'avui fins al 10 de juliol a la Badia de Roses en el Campionat del Món Juvenil d'Icofoil. És una disciplina olímpica que ha transformat el windsurf tradicional a través de la incorporació d'un aleró que eleva la taula de la superfície de l'aigua i permet que els esportistes tinguin major maniobrabilitat i velocitat. El programa de l'esdeveniment contempla 7 jornades de competició, la primera de les quals es celebra aquest divendres en les modalitats de race curs i slalom. El Club de Vela, la Vall d'Alegre, n'és l'organitzador. Escoltem a Josep Maria Isern, que és el president de la Federació Catalana de Vela.
3: Per la Federació Catalana de Vela, com per la Federació Espanyola, el Tecno i després l'Icofoil són classes que han de continuar creixent en el futur i classes per les que apostem molt, i que creiem que l'Icofoil és la forma més senzilla i més a l'abast de tothom de gaudir del foil, de gaudir de la navegació en foil, que sembla que es va estenent com a estàndard amb totes les classes de vela i que sembla que és el futur, o que estem tots convençuts que és el futur de la vela.
2: L'acte de presentació de la competició s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries i, de fet, el Club Nàutic del municipi afronta un repte logístic important, ja que aquests dies aculls i coordina un centenar d'embarcacions vinculades als equips tècnics, entrenadors i l'operativa de tot l'esdeveniment. Les condicions meteorològiques són especialment favorables pel que el fet estan acostumats a entrenar amb tramuntana, que es mantindrà entre 15 i 20 nusos. De fet, l'entorn natural i el vent han estat els factors determinants per descriure la Costa Brava com un dels millors llocs del món per practicar el windsurf. Escoltem a Gonzalo Costa, director general de la classe Icofoil.
4: La Costa Brava és un dels millors llocs del món pel windsurf. Pensava que era important per tots els atletes, els futurs olímpics, que experimentin aquest esdeveniment, que els marcarà. Ho veiem avui, ahir i probablement demà al vent de tramuntana, que recordaran sempre. Probablement tindrem vents tèrmics els propers dies, però ells ja hauran apreciat del que és capaç.
2: La sostenibilitat ha estat una paraula recurrent durant els parlaments a l'acte de presentació, gràcies al projecte Conèixer per Preservar, i la participació d'una xarxa d'entitats i institucions vinculades a la biodiversitat i al patrimoni. El campionat incorpora accions orientades a minimitzar l'impacte ambiental de l'esdeveniment, reduir els residus o fomentar les bones pràctiques. El Club de Vela de la Vallina Alegre compta amb la col·laboració del Club Nàutic L'Escala, així com amb els ajuntaments de Sant Pere, Pescador i de l'Escala per tirar endavant la competició. És un bon moment per veure en directe uns participants que inicien la seva carrera abans de fer el pas a la dinàmica olímpica. Els guardons s'entregaran el 10 de juliol, encara que durant l'esdeveniment s'han programat activitats paral·leles.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Un total de 25 joves participen en el segon curs de monitoratge de lleure impulsat pel Consell Comarcal del Montsià, que s'imparteix a Sant Jaume d'Enveja, Cel.
0: Durant dues setmanes, els alumnes reben classes de caràcter pràctic amb l'objectiu d'apropar aquesta oferta formativa a diferents punts de la comarca i generar oportunitats laborals de cara a la campanya d'estiu. Guillem Carles és el conseller comarcal de Joventut del Montsià.
5: És un curs que és molt dinàmic, fan les activitats a l'exterior, a l'interior, i la veritat que el plenem molt, i és una de les coses que volem fer des del Consell Comarcal, que són aquestes formacions itinerants per la comarca. Ara toca a la part delta i d'aquí 15 dies tindrem a l'interior del Montsià, a la Sénia, i la veritat que estem molt, molt contents.
0: El curs compta amb alumnes de Sant Jaume d'Enveja i d'altres municipis del Delta de l'Ebre, en una formació amb alta demanda que ha d'ajudar a donar resposta a les necessitats del sector del lleure al territori. Escoltem a Montse Latorre, coordinadora territorial de Joventut de les Terres de l'Ebre.
6: A totes les sessions estan les aules plenes, que normalment són uns 25 alumnes. El de premonitor també té molta bona acollida, i el que justeix una mica més és el de director de lleure, perquè és una mica més difícil, hi ha unes més hores de preparació, i fem una crida des d'aquí a que la gent ho continuï fent i es continuï preparant, perquè oferta després de treball n'hi ha.
0: Des de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja destaquen que la feina dels monitors és fonamental per facilitar la conciliació de les famílies durant els mesos d'estiu. Així ho explica Teresa Solsona, alcaldessa del municipi.
7: Són jovens que acaben l'institut, no?, i que encara no saben molt clar el que podran fer després, i això pues, els va bé, tenint en compte que cada vegada els campus són més importants, perquè la gent treballa tot l'any i llavors pues, és difícil a vegades compaginar les vacances, i penso que és una cosa de futur, una eina de futur.
0: Els alumnes podran posar en pràctica els coneixements adquirits al territori i preparar-se per a la intensa campanya de casals d'estiu.
1: L'Ajuntament de l'Ampolla continua desplegant la seva programació d'estiu amb una nova setmana carregada de propostes que combinen natura, cultura, artesania i espectacles. La setmana vinent el municipi acollirà activitats per totes les edats, pensades tant pel veïnat com pels visitants que passen aquests dies les vacances a cada població.
0: La primera cita serà dijous 9 de juliol amb una nova sessió d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. L'activitat es farà en dos torns, de 9 a 11 del matí i d'11 i mitja a 1 i mitja, i permetrà als participants descobrir la riquesa del fons marí de la costa ampollera. La proposta inclou vestit de neoprè i material necessari. Està adreçada a persones a partir de 10 anys, els menors sempre han d'anar acompanyats, té un màxim de 20 participants per torn i és imprescindible saber nedar. El cap de setmana començarà dissabte 11 de juliol amb el Mercat d'Artesania, que se celebrarà de 6 a 10 de la nit a la plaça Catalunya i a la zona de Vianants. Durant la tarda els assistents podran passejar entre les parades d'artesania i gaudir de tallers i demostracions pensades per a tota la família. El mateix dia, a les 11 de la nit, el Port Pesquer acollirà una nova edició de les Habaneres amb gats vells, una de les cites més tradicionals de l'estiu a l'Ampolla. Complirà l'espai de música marinera en un entorn emblemàtic. I la programació setmanal culminarà diumenge 12 de juliol a les 10 de la nit, també al Port Pesquer, amb l'espectacle Bona Gent, protagonitzat per Quim Masferrer. Es tracta d'una proposta teatral que s'ha consolidat com un dels grans èxits dels darrers anys i que forma part de la programació de les Festes del Carme. I amb aquesta agenda, l'Ajuntament de l'Ampolla reforça la seva aposta per una oferta estiuenca diversa i de qualitat, vinculada al patrimoni natural, la cultura popular, el comerç local i les arts escèniques, amb l'objectiu de dinamitzar el municipi durant la temporada turística.
1: Anem cap a les costes del Garraf. Totes les mirades estan ja posades en el pas del Tour de França per la comarca aquest diumenge. No només per l'expectació que genera, sinó també perquè suposa unes hores a la comarca en què la mobilitat es veurà, igual que Tarragona, reduïda, Carla.
8: Doncs sí, Marina, la segona etapa del Tour de França sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona i tindrà un recorregut de 168 quilòmetres. A la comarca els ciclistes entraran quan en portin 36 i ho faran per la C31 procedents de Cunit. Travessaran Cubelles i es dirigiran a Vilanova per la C246, per la que creuaran d'oest a est en direcció Roquetes. Seguiran per la Rambla del Garraf per dirigir-se a Sitges i allà agafaran el carrer Ramon de Dalmases i Avinguda de Navarra, Salvador, Casa Coberta, per dirigir-se al Passeig Marítim. Després de resseguir la façana marítima, giraran per Avinguda Sofia per anar a agafar el camí dels Capellans i la C31 cap a les botigues de Sitges. Seran uns 35 quilòmetres per la comarca en la que els ciclistes trigaran més o menys 3 quarts d'hora en creuar-la, però amb unes restriccions horàries que duraran ben bé 4 hores. Per això es demana que es planifiquin bé els desplaçaments en aquest dia. En tot aquest recorregut, els municipis garrafencs compten que començaran a tallar les vies afectades a partir de les 11 i fins les 5 de la tarda. Amb tot això, les poblacions del Garraf, per on passarà el Tour, quedaran dividides en dues parts aproximadament, des de mig matí i fins a mitja tarda. El recorregut per on passaran els ciclistes serà la línia que les dividirà en dues parts. Per passar d'una banda a l'altra en aquestes hores només es podrà fer a peu pels punts habilitats. En vehicle serà impossible fer-ho. Les afectacions seran quasi les mateixes a tota la comarca. La carretera C31 i la resta de vies per on passarà el Tour estaran tallades al trànsit entre 11:45 del matí i les 5 de la tarda, i les línies urbanes i interurbanes d'autobusos quedaran anul·lades o modificades. Pel que fa a Vilanova, serà l'antiga carretera la que dividirà la ciutat en dues parts, i en vehicle no es permetrà creuar-la a partir de les 11 del matí. Això afectarà també el bus urbà com l'interurbà, ja que algunes expedicions quedaran anul·lades i algunes altres s'hauran de modificar. La línia més afectada serà la 72 del bus urbà, que uneix Vilanova amb Sitges i que pràcticament quedarà sense servei fins a les 5 de la tarda. També es veuran afectades les línies de bus interurbà que connecten amb Barcelona, amb l'aeroport i amb Vilafranca. Tot i això, els taxis treballaran amb normalitat, però organitzant-se de manera que prestin servei des de les parades que tenen a banda i banda de l'antiga carretera. Tota la zona blava de la ciutat serà gratuïta entre les 11 i les 5 i s'habilita també un reforç d'aparcament a la façana marítima, a la plaça de les Xarxaires i a Darró. Tot i això, caldrà accedir-hi abans de 11:45. I, a més, per millorar la mobilitat de la zona davant de totes aquestes restriccions, el peatge de la C32 serà gratuït per als vehicles lleugers entre les 11 i les 4 de la tarda, i les barreres s'aixecaran automàticament.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. La base nàutica d'Arenys de Mar inicia el programa de sortides pel mar amb paddle surf o kayak dinamitzades per un monitor. És una de les activitats d'estiu que es proposen des d'aquest equipament marítim del Club Nàutic d'Arenys de Mar, Oriol.
9: Doncs sí, Marina, les sortides de la base nàutica es fan els dimarts i els dijous al vespre, de 7 a 8. Una persona de l'entitat acompanya els assistents, que fan un recorregut per la costa arenyenca amb la tranquil·litat que comporta remar dalt d'un paddle surf o d'un kayak. Cal un mínim de 3 persones per tirar endavant l'activitat i està oberta a membres del Club Nàutic i també del Club de Mar. I durant els caps de setmana, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, qualsevol persona interessada pot llogar aquestes embarcacions lleugeres i navegar pel front marítim d'Arenys, ho destaca Mònica Zon, del Club Nàutic.
10: Estem oferint ja l'activitat des de la base nàutica, per exemple, amb el tema del lloguer dels paddles, dels caiacs, dels subs, vull dir que qualsevol persona, o els cursos, també, però el més fàcil a vegades és jugar aquests elements que demanen o que requereixen menys coneixements nàutics, en el sentit que, bueno, al final un caiac és aprendre a remar una miqueta i gaudir del mar, el sub igual. I aleshores, doncs, això ja està pràcticament els caps de setmana, ja tenim horari de 9 a 7 de la tarda, obert per a tothom, per socis i no socis.
9: Més enllà d'aquestes sortides amb caiac i pàdel, el Club Nàutic ofereix els 3 casals d'estiu habituals de cada any i obre també les portes a celebracions de caire privat. Ho destaca la coordinadora esportiva del Nàutic, que ha recordat també que el Club de Mar no fa vacances a l'estiu, ja que és quan més interès hi ha per fer activitats a l'aigua.
10: Ja comencen també a haver certes activitats, aniversaris que ja gaudeixen, doncs, bueno, quan tens un nano que fa la comunió i després vol convidar els amics, doncs també estan venint a la base nàutica, doncs, a fer aquestes festes, celebracions, aniversaris, i al final també, doncs, bueno, el Club de Mar segueix en marxa i és a veure quan més es pot gaudir de l'aire lliure, doncs amb la secció nostra darrer, més el gimnàs que tenim. Pràcticament és un non-stop de la temporada, però evidentment sempre que l'estiu és molt més agradable fer activitats a l'aire lliure.
9: La base nàutica també treballa ja per participar a la tardor en una nova edició de la Lliga Blava Escolar i ja s'estan fent reunions per establir el calendari de regates de l'any vinent. Aquest any s'han disputat totes les proves d'aquesta Lliga Blava Escolar a Mataró per instal·lacions i per posició central del Maresme.
1: La Milla Urbana d'Arenys es farà aquest diumenge 5 de juliol en el marc de les festes de Sant Zenon i estarà orientada cap a totes les edats i nivells competitius.
9: Exacte, ara parlem d'esport, unes curses que començaran a les 7 del vespre a la part alta de la zona coberta de la Riera i tindran un recorregut de 1.609 metres, que significaran 3 voltes a aquest recorregut urbà. És un circuit que fa una volta des de l'alçada del pont de Gordes i fins davant del Xifré. La meta estarà instal·lada a la part nova coberta. Els equips de sub-8 fan una volta al circuit, són 536 metres. Els corredors sub-10 i sub-12 ja fan dues voltes, per tant, 1.072 metres. I de sub-14 en amunt, màster, absolut i també la popular, es fan 3 voltes per completar els 1.609 metres, que són una milla urbana. A les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida a la categoria sub-8 i llavors cada quart d'hora s'aniran repetint les sortides, pujant de categories. La milla urbana popular serà la darrera, amb una sortida prevista a les 9 del vespre. Tancarà aquesta jornada esportiva i un cop acabada hi haurà un pica-pica per a tothom. La recuperació de la milla urbana d'Arenys de Mar és possible gràcies a la feina feta des de la penya Panemi, acompanyada per l'empresa Gesport, la regidoria d'Esports d'Arenys de Mar i el suport de la Diputació de Barcelona.
1: Acabem el nostre repàs informatiu d'avui a la Costa Daurada explicant que Tarragona es prepara per viure la cita esportiva internacional més important que ha acollit fins ara. Es convertirà, a més, en la ciutat situada més al sud que mai ha tingut una etapa del Tour de França. Serà diumenge a 2:45, quan l'alcalde Rubén Viñuales donarà el tret de sortida a la part neutralitzada de l'etapa que partirà de la Torre dels Vents per circular pel mig de la Rambla Francesc Macià. Els 184 ciclistes recorreran diferents carrers de Tarragona. Els corredors circularan a uns 20 km per hora per 6 km del centre neuràlgic de la ciutat i en arribar a la Savinosa s'iniciarà la cursa que acabarà a Montjuïc a primera hora de la tarda. A les 10 del matí de diumenge començarà tota l'animació a la zona del podi ubicat davant de les grades del Parc del Francolí. A les 10:25 els speakers donaran la benvinguda i començarà l'espectacle, ho direm bé, com explica el gerent de Tarragona Esports, Ramon Quadrat.
11: Pues a 10:45 comença la zona d'espectacles del pòdium de signatures. És a dir, allà al Parc del Francolí, on davant de les grades, doncs allí es munta un camió gran, que és el que li diuen del pòdium, que és on pugen tots els corredors a fer la seva signatura, doncs allí a partir de 10:45 comença espectacle.
1: A 11:45 sortirà la caravana del Tour que farà el mateix circuit que els ciclistes. Seran 180 vehicles que repartiran milions de regals. A 12:45 es presentaran els ciclistes a l'escenari i hi haurà un compte enrere d'un minut que assenyalarà el començament de l'etapa. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
12: Bona tarda. Situació encara dominada per aquest vent de tramuntana que no deixa de bufar a la Costa Brava, sobretot la nord, però en alguns moments arriba a cops de 60-70 km per hora, com ha passat, per exemple, aquest matí en alguns indrets de la Badia de Roses. Això fa una altra vegada que hi hagi maró en aquesta costa i forta maró ja en mar endins. Per tant, compte, perquè la situació és força remenada. També hi ha una mica de mar de fons a la Costa Daurada. Compte amb aquestes corrents de mar de fons perquè fan perillar una mica el bany, especialment a les costes que tinguin una mica més de penya-segat, i hem de dir que, per altra banda, el sol serà dominant amb vent, que fora de la Costa Brava serà més aviat de sud i no gaire intens. Això també s'anirà repetint al cap de setmana. Matins de terrals, sobretot a l'Ebre, també tramuntant a l'Empordà, de mica a mica tardes de vent de sud, més consolidat el diumenge, però ja en millor estat de la mar. N'estem pendents a la xarxa.
1: I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda. Doncs s'està demanant en aquests moments que s'evitin els desplaçaments cap a la zona nord, cap a la zona de la Bisbal d'Empordà, on hi han actius diversos uns accidents en aquest moment, d'incendis, que us escolteu, i en aquests moments hi ha tallades la C-66 a Palafrugell, la carretera local entre Cornellà del Terri i Viladamulls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Vilagamulls i Llagostera i Calonja. Ara mateix també ens informen que acaben de tallar la P7 a Castellbisbal per un accident en sentit a Girona, i en aquesta P7 també hi ha problemes entre Montmeló i Santa Perpètua cap a Girona i entre Barberà i Tarragona, cap a Tarragona. Les vies que portaran ara mateix cap al tram de la Girona, a la C-31, a Calonja, la C-32 també, i es complicaran, per tant, us demanem, sobretot i molt important, que us mantingueu informats que la situació viària és molt complexa en el dia d'avui. Bona tarda.

només una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a RAN.

0: temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
1: Última parada avui de la nostra col·laboració amb la Federació Catalana de Pesca i avui volem sortir a pescar amb família, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, perquè ve l'estiu, bé, de fet, ja el tenim aquí, i jo crec que és l'època de l'any on tots els que vam agafar afició a la pesca ens vam iniciar, vull dir, és el temps que teníem de vacances, és el temps que hi anàvem, així que li demanarem a en Pedro avui consells i com podem fer sortides interessants i sobretot allò que s'aficioni una miqueta més la gent. Pedro, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda. Aquí passant una miqueta de calor i explicarem una mica què es pot anar a pescar en aquesta època.
2: Exacte. Dèiem ara que així van començar una mica tots, no? A l'estiu, anar pescant amb els pares, amb els avis... És una època que fa família, no ho sé si com abans, com diem així, però de més de pesca familiar o pesca una miqueta més en comunitat.
3: Sí, és l'època en què pots sortir més en plan oci a fer la pesca. Sí, com la pesca sí que és una pràctica d'oci de tota la vida, tant a l'hivern com a l'estiu, però a l'estiu és més predisposat a portar els nens. Així com a l'hivern pues, no te'l pots portar, se fa de nit de seguida, ja més fet, a l'estiu pues, és una època que se pot gaudir de la platja, si vas en embarcació d'una navegació tranquil·la, i se pot gaudir de la pesca d'una manera tranquil·la per disfrutar-la.
2: Jo, Pedro, me'n recordo que quan era petit, barra jove, perquè el transcurs aquest va durar diversos anys, baixàvem amb els veïns d'aquí del carrer del costat, com es diu a l'Eixample, la Manzana, però aquí no és tan gran, però baixàvem amb els veïns a baix a la platja. Hi havia qui es baixava la cadireta, la nevera, una mica més de peripé. I la veritat és que... era com una activitat més de la setmana i com feies aquest fet de comunitat, no? Perquè moltes vegades ens venen la pesca o ens han venut la pesca com una activitat molt, molt solitària, no? Molt de... aquest se'n va a pescar i no vol que el molestin, ni vol que l'emprenyin, ni vol de... a tal. Però també s'ha de saber que als pescadors ens agrada la comunitat i ens agrada compartir aquests moments.
3: Sí, jo crec que és una visió errònia del pescador. El que va així sol a pescar no vol dir que quan estigui pescant estigui sol, perquè vas a pescar i més ara que per les nits, fa una nit, que pots estar tranquil·lament, bueno, ara ja no tranquil·lament a la platja, perquè cada vegada el bany s'allarga més, però quan ja s'ha acabat el bany i pots estar pescant, te trobes que estem pescadors, doncs a la millor cada 4, 5, 6 metres hi ha un pescador, i tu plantes les canyes... i te poses a la cadireta i comences a xerrar amb el del costat, a compartir, perquè portes

0: què fa? Com hi va? No sé què. Dic, vale, poseu-vos aquí, assenteu-vos, mireu, i la veritat és que no només el que fas tu, sinó el fet de la transmissió, no? De veure mainada que s'interessa i et pregunta, i potser aquesta mainada els hi piques el cuquet, no?
1: Sí, la curiositat. I és perpetuar una afició que jo crec que és una activitat lúdica que és molt, molt maca, molt relaxant. És de les que pots dir que està més en contacte amb la natura. Després podríem entrar en la polèmica si que has matat un peix o no l'has matat. Jo crec que la manera més ecològica de dinar és haver pescat-lo tu mateix i te l'emportes a casa, més que passar per tota la producció massiva de productes. Però bueno, aquí ja sabem que hi ha moltes visions del tema. Però estar en contacte amb la natura, poder pescar un peix, i que, a més, si entrem en profunditat, el 90% de les vegades el que pesques va tornar a l'aigua. O perquè és petit, uh-huh. Perquè no t'agrada, o perquè no te lo vols emportar simplement. L'agafes, el tractes amb molta cura i el tornes a l'aigua. I és una activitat que estàs plenament en contacte amb la natura. Podria ser com l'escalada. Són activitats que t'integres molt a la natura i la disfrutes.
0: Anem una miqueta ara a l'estiu, perquè tu ho has dit al principi, és una època especial, és una època de més calma, però suposo que la gent a vegades també es pregunta, no? Quines modalitats de pesca podem practicar a l'estiu? Què pescarem? Què és el més aconsellable durant aquesta època de l'any?
1: Bueno, nos havíem comentat una mica potser el que controla jo una mica més des d'embarcació. Ara
0: sí, sí, sí.
1: Podríem dir que l'estrella és el raó, el llorito, que és l'època en què està més present. És un peix que és molt bo per menjar, però que des d'aquí demanem, a veure, anem amb cura. Ara està l'època de reproducció, respectant-la una mica. Si pesques i pesques les femelles, torna-les a l'aigua, perquè uh-huh. Són les que després es mantindran que aquesta espècie continuï. I això, igual que per aquesta espècie, lo recomanem per totes les espècies. Quan vas a pescar, en l'època que s'estan allí agrupats reproduint-se, quan agafes una família que va plena d'ous, tracta-la amb màxima cura, la tornes a l'aigua, perquè això és preservar l'espècie. Llavors, tenim el raó. També depèn si que t'agrada més en aquesta època sortir i quedar-te fondejat en un lloc, doncs aniríem al raó. Depèn on puguis fondejar, podries anar al peixell. Si t'agrada una mica més el tema de peix blau, doncs tindrem el barat, el bis. També si vas a sorra tens l'aranya i després tens tot el curri. Jo sóc un enamorat del curri perquè potser no sóc tan gran pescador i el curri me dona dos plaers: el navegar tranquil i a lo millor tinc la sort que algú pica, i que ara tenim pues, el bonito, la bacoreta, la melva, el barat també, podem la llampuga. El que sí que tenim que començar a tindre en compte el munt de limitacions que tenim en algunes espècies. Independentment
0: si
1: pesques a aigües interiors o aigües exteriors. Uh-huh. Llavors, tens que anar quasi amb un manual de pesca, perquè abans no teníem aquestes limitacions i ara, per exemple, un peix que pots pescar molt, que és la llampuga, en teoria, si estàs en aigües interiors, està en veda biològica. De l'1 de gener al 14 d'agost, o sigui, és complicat. Altres espècies no les han incrementat en tamany a nivell d'aigües interiors o no s'han limitat el número de captures. Tot això és una mica complicat per al pescador que va tranquil·lament a tirar la canya aquests dies i no està assabentat de tots aquests canvis. Ja saps tu que les tres resolucions que han publicat hem tingut increments d'espècies que la talla mínima no l'han incrementat fins a un 80%. I dius, ostres, no té molt de sentit. Però només a nivell recreatiu, eh? Si vas al mercat, la trobaràs del tamany petit que marca la normativa europea. Aquestes coses, pues, que no s'entenen a vegades.
0: I, Pedro, clar, a mi a vegades em crida l'atenció que a mi, i tu suposo que encara més, ens va costar una mica el fet d'aprendre o d'anar passant des de que comences a pescar, comences a diferents modalitats, et vas especialitzant o li agafes més carinyo a una o l'altra, no? Ara, jo el que estic

0: estic veient ara és que potser la gent es flipa una miqueta massa ràpid, no?
1: Sí, bueno, ara anem a la immediatesa, com a tota la nostra vida que tenim ara. Abans lo típic era, si volies bellugar-te el curri i si volies estar, era fundeixat o una mica el que diem al pairo, deixant-se anar l'embarcació que vagi deslitzant-se a la corrent. Ara veus que la gent jove surt a les embarcacions a tota pastilla, arriba un punt, a la sonda, veu que hi ha peix, tira, pam, pam, pam. Si no surt res, aixeca, disparat a un altre lloc. No hi ha una parada d'anar disfrutant, que sigui una pesca pausada. Ara és una pesca, aquesta gent jove que ve a darrere meva, sobretot, que jo tinc 71 anys, pues venen amb molta pressa, molta rapidesa, i dic molta, vull pescar, arribar i ja. És una mica canvi de filosofia i de paradigma de com tenien entès la pesca abans.
0: I ha canviat molt, també, clar, abans anàvem a pescar molt amb esqueviu, o sigui, amb cuc, per exemple, després es va començar a practicar també una pesca amb esqueviu, però una miqueta més gran, o jo què sé, peix viu, calamar, etc. Després hi ha tota l'època dels artificials, no?, del jigging, de totes les paraules aquestes angleses que d'allò, això los també ha canviat moltíssim. No sé,
1: 2.000 nomenclatures que s'han tret que costa de recordar-se. Al final acaba dient, sí, el que és rodonet, el que és allargat, i ja està, però no te'n recordes el nom. Sí, però també tindre en compte allò que comentes del viu, que en aigües interiors el viu està prohibit.
0: Està prohibit, exacte, sí, sí.
1: Però el viu, com un calamar, com un peix, està prohibit, també, que se tingui en compte, ja que sapiguem-lo. Podríem estar d'acord o no, però està prohibit. Llavors, tenint-lo en compte, no tindrà una sorpresa.
0: I deia també, o jo pensava en aquest aspecte, de cara a l'estiu, clar, també s'ha de tenir en compte no només la pesca, sinó és una època de moltíssima calor. Suposo que en consells, tu, per exemple, que vas molt en barca o ets especialista en pesca en embarcació, jo què sé, de protecció del sol, d'insolacions, i també una cosa que no tenim en compte moltes vegades, de la mateixa conservació del peix, no?
1: Sí, a vegades no te dones, aquesta última part, no te dones compte que si vas a pescar i vols endur-te a casa, si estàs a 30 graus i encara que estiguis a 20 i pico graus, no és el mateix, tu estàs a la barca i la temperatura dintre de la galleda, encara que el posis en aigua, puja de seguida. Si no li vas renovant a l'aigua, si no li vas tenint una mica la precaució de portar una nevereta amb unes pastilles d'aquestes de gel o una bossa de gel que compres al súper, el peix quan arribi a casa igual ja no necessites cuinar-lo, ja el tens ben cuit. Hi ha que tindre cuidado amb aquest tema. El tema de protecció és molt important, i més ara que cada vegada la temperatura puja i la reflexió de la llum amb l'aigua sembla que no, però és quasi com quan estàs a la neu, que bueno, no fa calor, però el sol dona, reflexa i te crema la pell. Tens que anar ben protegit. Nosaltres, molts de nosaltres, o jo almenys sí que ho fem, quan vaig a competir, que estic moltes hores, 4 hores seguides pescant, acostumo a portar, encara que sigui estiu, una samarreta de màniga llarga, d'aquestes que no respiren bé, no és que te donin més calor, però tenen protecció contra l'ultravioleta, perquè, bueno, ja tenim... Són hores a l'aigua, tens una edat, i la pell ja no absorbeix el sol com la absorbia abans. Llavors, posar-te crema quan estàs fent competició és un engorro, perquè t'engrassa les mans, però a nivell particular i molt important, abans de sortir a la barca, hem d'adornar-se bé, perquè cada vegada el sol castiga més la pell.
0: Estem en l'última secció, a l'últim espai de la Randa Mar d'aquesta temporada, i les que hi ha hagut, Pedro, ja ho saps, ja ho vam parlar l'altre dia. Sí. Ens has acompanyat durant molts programes, evidentment, donar-te les gràcies per estar aquí i compartir aquesta estona amb la Federació Catalana de Pesca. Ara volem conèixer una miqueta més de Pedro. Tu com vas començar en això de la pesca? Explica'ns una miqueta d'on et ve tot plegat.
1: Bueno, jo vaig començar la pesca com una vàlvula de relaxació. Realment, jo anava a Sant Feliu a tontejar una mica la meva xicota i el seu oncle...
0: Ah, vale. Comencem per aquí.
1: Sí. La raó no era anar a pescar, sinó era anar a acompanyar l'oncle de la xicota allí a Sant Feliu de Guíxols, i anaven a pescar, i pescaven en les típiques canyes de bambú d'aquella època. Jo tenia 17 anys, i vale, em va entrar el gusanillo, després el meu cunyat també em va crescar, hasta que ja va arribar un moment que ja a Sant Feliu de Guíxols van comprar una barqueta de 4 metres, entraven i sortien, i bueno, em va agradar molt. I lo cert és que no és, ni era ni he sigut mai un gran pescador, però m'ha agradat pescar, i he anat, sobretot per la meva professió, que era tota la informàtica, tenia una menjada de coco molt important, el sortir, per això el curri m'agradava tant, i m'agrada perquè era disfrutar de la mar sense importar més si picava o no, era navegar tranquil·lament. I així vaig començar. Després, per motius de també per culpa de ser informàtic i estar jubilat, em van engrescar secretari d'un club. Després, el Covid se van portar gent de la federació per davant i vaig tindre l'error de preguntar qui el substituiria, i aquí estic, substituint. Uh-huh. I ha sigut una mica així, tot encadenat. Haver tindre una professió m'ha encadenat a, dintre de lo que és la pesca, assumir tasques així més de gestió i control, que realment, perquè com pescador, reconec que no hagués arribat, però tinc un altre valor que els estic aprofitant per aquí. I aquí estic, passant la jubilació, distrem-me, perquè si no, al sofà se me venia gran, no necessito fer coses.
0: Això del curri, vols dir que ets dels que et marejaves i preferies la barca en marxa o no?
1: No m'he marejat mai en la meva vida, ni en un barco, ni en una muntanya russa. Toco a la fusta perquè vas a que ho diguis, perquè el dia següent te mereixis. Però he tingut la sort de no marejar-me mai. I he tingut moments de per marejar-se bé, tant en la barca petita, com fent una travessia d'aquestes que fas a Baleares o a Cerdanya una vegada que vaig anar, que bueno, el barco venia, que era un espectacle veure de la gent. I jo he tingut la santa sort de no marejar-me mai.
0: No, i com...
1: M'agradava el curri per el fet de navegar i estar tranquil.
0: Uh-huh. Uh-huh. I, Pedro, el fet de que el mar s'hagi convertit o que ara estigui bastant més massificat de lo que estava abans, això com ho has viscut? Perquè ara hi ha algun dia que surts a mar i és una miqueta en plan Rambles.
1: Sí, no és que l'he viscut, l'estic vivint molt malament. Ho reconec. Jo, precisament per això, que sortia a navegar tranquil i això, i ara surts a navegar, i no pots dir que són les motos, és que no. Tothom va... sembla que si fossin les barques tenen dos marxes, o a tope o a zero. No tenen marxa intermitja. Tots van, o van a tope o no van. I van passant per tot arreu. A lo millor estàs parat fent una pesca o i passen a 25 nusos. No passes a prou. No, 10 metres o 30 metres a 25 nusos, la onada que te fan no és gens amigable. Te venen per tots els costats. Llavors... és bastant molest quan arriba aquesta època que la gent no tingui una mica de consciència de que en el mar estem tots i que no pots anar a disfrutar així a una mica sense comptar que hi ha gent que no vol córrer com tu, sinó que està tranquil·lament parada, que s'està banyant, i passar aquesta velocitat, pues, no és agradable.
0: Mm-hmm. Pedro, un cop més, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració des de la Federació Catalana de Pesca aquí a la Ronda de Mar, aquest parell de temporades, pràcticament, que heu estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per... sobretot per no fallar, perquè quan a la ràdio es tenen col·laboradors, a part de la vàlua, evidentment, del que expliquen i del que ens heu explicat, el fet de poder comptar... cada dues setmanes, en aquest cas, o cada quan siguin, en tema, en un espai aquest que el tiempo es oro, com deia aquell, i que has de portar les coses bastant mil·limetrades, és molt d'agrair. Enhorabona per la tasca, enhorabona per la tasca que està fent la Federació Catalana de Pesca, posant-se al dia i amb tots els aspectes que ens has explicat tu en aquests programes, i res, ens trobem amb una canya a mar algun dia.
1: Bueno, jo, si em permets, és agrair a vosaltres que una activitat com la pesca, i més la pesca de competició, no ha tingut gaire visió, no té gaire visió, que ens dongueu un temps per poder parlar i presentar-se i explicar el que som, ho agraïm molt.
0: Uh-huh.
1: I doncs, teniu aquí qualsevol cosa que necessiteu, fora de programa, qualsevol consulta que tingueu, ens truqueu i intentarem solventar i ajudar.
0: Perfecte, Pedro. Molt bon estiu i que vagi molt i molt bé.
1: Igualment. Vinga. Adéu.
2: Càpsules del Mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
3: Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
4: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
3: El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
4: Doncs és l'Estenella coerulualba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hi hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen 3 ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital. I després tenen 2 altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
3: De quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
4: Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
3: No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
4: Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
3: No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
4: Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el Garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
3: Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
4: Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el Garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
3: Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
4: Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val, també hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació.
3: Uh-huh. Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
4: Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. Val? És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
3: Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
4: Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mular que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
3: Mm-hmm. És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
4: Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
3: Uh-huh. Solen anar en grup o...?
4: Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale? Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
3: Mm. Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
4: Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
3: Uh-huh. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
4: A vosaltres.

I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch, que és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des de agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornar a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable. Tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Templadàrium de demà.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Una segona hora on parlarem de campus d'estiu, concretament anant fins al Delta de l'Ebre. Després descobrirem un nou catàleg de coves submarines i acabarem el programa d'avui amb mites i llegendes i fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar.

0: Anem cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre els campus d'estiu que hi trobem al territori. Per això la companya Cel Prieto ho té tot a punt, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar d'estiu, de lleure i d'una proposta que cada any omple d'energia els nostres pobles. El campus d'estiu de Mil Somriures torna amb força sota el lema El Gran Repte, una iniciativa que combina esport, diversió i valors per als més petits. I per conèixer tots els detalls ens acompanya Carme Callau, coordinadora de Mil Somriures, i Guillem Pallissé, gerent de l'entitat. Nois, benvinguts a Arran de Mar.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: A veure, si us sembla, comencem pel principi. Carme, per començar, explica-mos, per qui no ho sàpiga, que dubto que no hi hagi gent, què és, no?, Mil Somriures. Quin és exactament el vostre paper aquí al nostre territori?
2: Bueno, el nostre paper, Mil Somriures, és una empresa dedicada a l'ensenyament i al lleure, vale? També pues, projectes personalitzats, que moltes vegades ho he explicat, que algú té una idea i no saben com fer-la, pues, bueno, pues, nosaltres ho mirem i si es pot fer realitat, pues, endavant, no? Llavors, pues, aquest any estem a 8 poblacions, que és Sant Jaume, Deltebre, Camarles, Perelló, Lligallos, Godall, alguna més, m'he dit això? Són 8. I urbanització Riumar, perquè del Teure
3: som
2: tenim...
3: Som tres.
2: Sí.
1: Claro.
2: Sí, sí, som gent.
1: A molts puestos arribeu. Molts. I, claro, 8 poblacions en total. Ara l'estiu, bueno, suposo que és una mica la més boom de faena, però que esteu durant tot l'any actius, vosaltres, eh?
2: Estem tot l'any, només descansem una setmaneta, que és la primera del setembre, però després no descansem cap setmana. Cap, sempre estem fent pues, extraescolars, que si animacions, que si events, acollides, serveis de Carmanyola, bueno, tot el que mos diguen, pues endavant. També per los reforços, que aquí a Deltebre també treballem molt i a Sant Jaume en el pla educatiu d'entorn, i la veritat que estem supercontents perquè poquet a poquet pues, va creixent, que és el nostre objectiu. Tampoc no volem ser una empresa molt, molt gran, no? Perquè mos agrada treballar de manera familiar, i pues, la veritat que estem complint objectius.
1: Mm-hmm, molt bé. I com cada any no arriba l'estiu, arriben els campus d'estiu, que sí. Els xiquets i xiquetes estan segur amb moltes ganes d'anar-hi, i com dius, no? Aneu a diversos pobles, i enguany sota el lema Lo Gran Repte.
2: Sí.
1: A veure, expliqueu-me este campus, no?, de què tracta.
2: Pues el Gran Repte va sortir perquè l'any passat vam fer el Trivial, l'any anterior vam fer el Grand Prix, i als xiquets i xiquetes però els agrada molt el tema de reptes, de proves, i vam dir, pues, sempre vam agafar com un nom que ja estava creat, no? Pues, lo Trivial o Grand Prix, que són pues, jocs o programes que ja estan fets,
1: sí.
2: I nosaltres els adaptàvem en estiu, i enguany vam dir, pues, per què no fer el nostre personalitzat? Pues quin nom, el Gran Repte, i cada campus pues, se ho personalitza pues, en els seus infants, en les seues edats, en cada població, perquè, per exemple, pues, Camarles, Sant Jaume, pues, podem adaptar moltes activitats aquàtiques, però, claro, Godall, pobrets, pues, s'han d'adaptar al d'ells, no? Que moltes vegades pues, voldríem fer activitats aquàtiques, però, bueno, mos hem d'adaptar una miqueta al terreny, però se ho passen superbé. La veritat que cadascú se ho adapta, i et sorprèn perquè cada equip del poble se ho fan de la millor possible i dius, ostres, pues, quines ganes d'estiu per als xiquets i xiquetes que s'ho passin en la millor manera possible.
1: Claro, lo que està clar és que cada poble té les seues particularitats, no?
2: Sí.
1: I si no tenen mar, tampoc se'ls hi pot portar. No. Però bueno, igual després una excursió mai se sap,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no, què fem? Fem excursions. Per exemple, ara pues, també escoltem molt els xiquets, claro, com són també poblacions que vam treballar l'any passat i els darrers anys, pues, Godall volia cavalls. Pues bueno, pues ve una empresa de cavalls, els xiquets pues, podran pujar, es podran tocar, els explicaran una mica pues, tot el tema, no?, de la cultura també dels cavalls, que també s'ha de donar molt de valor a les activitats culturals, englobar-ho, no?, en les tradicions del nostre... Uh-huh. De les nostres terres de l'Ebre.
1: Uh-huh, perquè a part de lleure també és una oportunitat, bueno, per conèixer i per fomentar, com dius tu, no, Carme,
2: sí.
1: la cultura, molt important.
2: Sí.
1: Molt bé. I, claro, estos campus ja han començat, veritat?
2: Sí. Vam començar el dia...
3: 29.
2: 29.
3: De juny.
2: Sí.
1: Vull dir que ara esteu enfeinats a tope.
2: Sí, estem en adaptació. Som com els xiquets. La primera setmana és adaptació i la setmana que ve pues, ja anirà molt més rodat perquè és normal, no? Hi ha activitats programades, però a vegades pues, bueno, els xiquets necessiten la seva atenció perquè hi ha xiquets que és la seva primera vegada i que necessiten contacte. Pues si l'activitat tenia que durar 20 minuts i n'ha durat 15, no passa res, perquè el primer, el principal és el benestar, sempre ho diem, d'ells.
3: Claro, i nosaltres, o les famílies, el que veuen és els dies del campus, però això comporta molts mesos atrás, feinada, suposo, Carme, molts. Guillem, feinada increïble.
2: Moltes hores, no, Guillem?
4: Moltes hores dedicades, programant perquè tot surti bé, tot quadriculat al mil·límetre, vull dir, sí.
2: La setmana passada, quina hora mos citàvem?
4: Sí, fèiem les 3 del matí, vull dir, bueno, anàvem quadrant tot, repartir material, que no mos falti
2: Penseu
4: res.
2: Penseu que nosaltres sempre, el que és les inscripcions, vam acabar el 5 de juny. Però bueno, estem a les Terres de l'Ebre, també mos hem d'adaptar, que la gent són molt, pues, molt relaxats i de dir, pues, ja l'apuntaré.
3: Sí.
2: Clar, nosaltres ho tenim tot organitzat i potser t'entren, però sense enganyar-te, eh? 100 inscripcions més del dia 5 al dia 20, per exemple. Claro, torna a fer, buscar més monitors. Claro, mos sap mal dir que no, però
3: claro,
2: a vegades hi han setmanes que ara sí que mos toca dir que no, perquè ja no tenim més personal i hem de complir la ràtio establerta.
3: Claro, claro. I així, bueno, suposo que a cada poble varia, no, el nombre d'inscrits, però més o menys quants monitors estem parlant que hi ha?
4: Més de 50.
2: Més de 50 treballadors.
4: Som uns 50,
2: sí.
4: No sé si 54...
2: Sí, crec, i d'infants... Més de 500.
4: Sí.
3: Mare de Déu.
2: Sí.
3: Mare de Déu. I clar, segons el nombre d'infants han d'anar més o menys monitors, no? La ràtio,
2: sí,
3: que dies.
2: És, per exemple, Joventut Teu Marca, perquè hi ha molta gent que es pensa que és d'ensenyament i no. El lleure és joventut i llavors, a partir de 25 infants ja necessites un director o directora de lleure i després la ràtio, més o menys per monitorats, és entre 10 i 12, és la ràtio que et marca ja... un paper que et marca el que és la ràtio i tu vas mirant la quadrícula de dir, pues, ho tinc bé, no ho tinc bé, si han de ser titulats, si no han de ser titulats, pareix que no. Hi ha gent que es pensa, ah, mira, el porto... No, és que ha de haver molt bona organització perquè això surti bé.
3: Claro.
2: Sí, és que si no és impossible, has de complir. Ara
3: sí.
2: Va tindre l'inspecció, quan va ser, ahir?
4: Eh.
2: Ahir sí.
4: Ahir, Sant Jaume.
2: I tot bé, com sempre,
3: claro.
2: Pues tot bé, i vam conèixer també a la directora de joventut de les Terres de l'Ebre i així pues, també pots compartir el que veus que fa falta al lleure, coses que haurien de tindre en compte els de dalt que necessitem ajuda i bueno, pues...
3: Vosaltres, claro, ho heu de portar tot segons us ho marquen, evidentment.
2: Sí.
3: Tot ho porteu al dia. I l'última vegada que vam parlar, trobo, Carme, de tema de directors. Que igual fluixeix més, això, no?
2: Més i més.
4: Costa.
2: Saps què passa? Que l'altre dia ho parlava amb la directora de joventut i parlàvem de que, claro, hi ha molta gent que es treu el director de lleure per tindre punts 200.
3: Vale.
2: I llavors, claro, no volen treballar l'estiu. És per punts i s'entén, endavant. I, claro, li dia... Potser hauríem de fer un curs a Sant Jaume, del Tebre, que també tenen instal·lacions molt, molt xules, Camarles, a veure si algú s'anima. Nosaltres, quants anys fa? Ja fa uns 8 anys que vam coordinar un en l'entitat a Sant Jaume. Ens van cedir l'espai, l'Escola de l'Esplai de Tortosa, van vindre, van realitzar el curs de director i mira, a partir d'allí, pues, molta gent del nostre equip se va poder formar. Que si no s'anima el Consell, doncs mos animarem nosaltres una altra vegada i ja
3: pues
2: està.
3: Sí.
2: I tant, és per ajudar, i a nosaltres mos ajuden i nosaltres també ajudar, no?
3: Claro.
2: Fer comunitat.
3: I tant que sí, i tant que sí. Molt bé, i el campus, de quina edat a quina edat va dirigit dels infants?
2: De 3?
4: De 3 a fins als
2: 12. Que seria d'I3 fins a 6è. Sí. Però després tenim molts de xiquets que ja acaben i es fan grans i volen vindre de voluntariat. Claro, què passa, voluntariat? Si són menors de 18 anys, tu us has de comptabilitzar com si fos un xiquet del campus.
3: Vale.
2: La mare t'ha de fer la inscripció, t'ha de ficar el DNI, la TIS, tot igual, però evidentment no paguen perquè venen a ajudar-nos. I d'aquests xiquets, pues, també ne tenim alguns per alguna població. Hi ha poblacions que no podem per la ràtio. Perquè si, per exemple, 3 monitors són 34 infants, 2 monitors i un director... Claro, si un me vol vindre a fer de voluntariat i ja som els 34, no puc.
3: Perquè és una nova inscripció i...
4: S'hauria de ficar un monitor més per lo voluntari.
3: Pel voluntari, és que, claro.
2: Pareix que no, i mentalment també és complicat, eh? I llavors hi ha gent que, mare, però és que a mi m'agradaria... És que no som nosaltres, som los de dalt que mos manen. Si fóssim nosaltres...
3: Endavant.
2: Un munt d'ulls i un munt de mans per ajudar.
3: Home, i tant. I, claro, estem parlant de que moltes edats, vull dir, xiquets de 3 anys, claro, les necessitats dels dos xiquets aquests no és el mateix que hi ha els de, que estan fent sisè, no?
2: Sí, per exemple, infantil pues, necessita molt més suport que primària. Primària pues, ja comencen a ser més autònoms, les activitats de primària són més de moviment, les excursions són diferents d'infantil i primària, els separem. També tenim enguany el servei de Carmanyola, el servei d'acollida, perquè les famílies ens ho demanen. Això també mentalment, organitzar-ho tot perquè sempre hi haguem monitors a l'espai del campus i a l'espai de l'excursió, també pareix que no, i és supercomplicat, claro. Perquè, claro, s'entén que un xiquet, si té Carmanyola, pobre, no pot anar a l'excursió perquè el pare és que no el pot portar, però estem donant aquest servei perquè les famílies ens ho han demanat. Si no l'haguessin demanat, doncs nosaltres l'haguessin fet de nou a una, com sempre, i ja està. Però, claro, cada vegada, pues, bueno, dins de la unitat familiar, treballen tots i se necessiten serveis extres.
3: Així, el campus és de 9 a 1, més estos serveis d'acollida. Comenceu abans i Carmanyola després.
2: Sí, acollida és de 8 i mig a 9. I després tenim l'acollida a migdia, que és de 1 a 1 i mig, i la Carmanyola...
4: Fins a les 3.
2: De 1 a 3. Per exemple, Carmanyola, Sant Miquel, l'escola Sant Miquel, i Sant Jaume, és que ho tenen. Els altres no ho havien demanat i bueno, l'any que ve, pues, si ens ho tornen a demanar, ho mirarem, i si no, pues, bueno. I per a nosaltres és molt més fàcil de 9 a 1 o de 8 i mitja a 1 i mitja i la Carmanyola,
3: claro.
2: Pues, però és que si ho necessiten, pues, ho hem de fer.
3: Al final, bueno, són les necessitats que els pares i mares, pues, si no poden, en la feina, perquè clar, existiu per als crios, però clar, els pares continuen treballant.
2: Sí.
3: I la conciliació també és un tema que han parlat i és que és complicat.
2: És un xiste, la conciliació.
3: Però mira, sort de vatros que esteu aquí, doneu, no, oferiu este servei.
2: Sí.
3: Molt bé, i entenc que al campus, clar, cada dia deu ser diferent.
2: Sí, cada dia és una cosa diferent. Les famílies sempre saben les activitats que es faran, perquè els enviem la programació, pues avui estan enviant la programació de la setmana que ve, i llavors saben pues, si hi ha excursió, si es poden portar o no, i així ens pues, diuen, pues, el meu se queda al campus, el meu anirà d'excursió, cadascú és lliure de fer el que vulgui, i si volen anar al campus, a l'excursió, benvinguts siguen. Sempre diem que en antelació per organitzar-nos. I després d'activitats, pues, bueno, pues, avui, per exemple, quasi tots estan fent més així com a reptes d'aigua, vale? Sempre en divendres, i després hi ha dies que és de manualitat, hi ha dies que són més d'esport, hi ha dies que és més de dramatització, com si haguéssim caracterització i tot això, i pues, bueno, és que fem de tot.
3: De tot.
2: De tot. Perquè si algun dia algun sí que no li agrada alguna cosa, pues, a l'altre li agradarà més.
3: Molt bé.
2: Ha de ser varietat.
3: Claro,
2: no
3: claro
2: pot ser
3: que sí.
2: Tot esport, esport. Lo lleure és tot.
3: I ara que és estiu, lo aquàtic no pot faltar.
2: No pot
3: faltar. Mai de la vida.
2: No pot faltar mai.
3: Molt bé.
2: I més en les calors estes que fan i adaptem molt les activitats, els pares pateixen molt, i si hi haurà sombra, no patiguéssiu, no us ficarem tot el dia al sol, ja intentem buscar l'activitat, vale, aquí hi ha sombra. Mentre un fa l'activitat, però els altres estan esperant a la sombra. És que, ho dic en sèrio, pareix que sigui superfàcil, però és molt complicat portar campus, molt. Molt, si vols fer-ho bé.
3: Claro, evidentment.
2: Sí.
3: Evidentment.
4: Tenim dies que també anem a la piscina, hi ha poblacions que anem cada dia, per exemple, com pot ser Sant Jaume, Godall també van cada dia,
2: sí.
4: I després hi ha altres poblacions que, bueno, un dia a la setmana ens deixen anar a piscina i, pues, bueno, també s'ho passen molt bé, hem de parar compte, hem de tindre molts ulls, però bé,
3: sí.
4: Molt bé.
3: Clar, és que això també implica molta responsabilitat, molt. Que els pares i mares no us estan cedint els seus xiquets, i això, bueno, és i més molt. Piscines, no?, que hi ha socorrista, però igualment estan sota el teu càrrec, no?
2: Sí, és molt, i a part, sempre ho parlem en les famílies, de que avui en dia els xiquets són molt més grans que fa uns anys anteriors. Un xiquet d'I5 pareix que et faig segon, no?, perquè pues, el món pues, està més espavilat a la tecnologia i ells pues, també van pujant, i a vegades se pensen que són grans, no són grans, i has d'anar frenant-los una mica i bueno, que gaudisquen també de la seva infància,
3: i
2: no?
3: Tant.
2: Perquè en xiquets que fan la comunió, no?, que és l'edat de tercer, del curs de tercer primària, i jo no vull anar al campus, que allà van petits. I jo me'n recordo fa uns anys anteriors que de sisè, cinquè i sisè, teníem molts de xiquets i que guai. I ara que a vegades això està baixant, i també sempre penso de fer algo com una teràpia amb els pares o algo de, no, perquè què fan a casa? La tablet, la tele, no,
3: jugar al mòbil, sí,
2: que vinguen. Nosaltres sempre diem, apunteu-los una setmana que ho provin, que no els agrada, cap problema, però és que és molt difícil que no els agrada, molt, moltíssim, perquè ens adaptem molt a també a les necessitats i a i escoltem el que els agrada i així pues, pues anem coneixent i personalitzant el campus.
3: Molt bé, que això és la clau, no? I que al final, que vinguin, que xalaran, vull dir que quedar-se a casa... Quina... No. I a part que, vale, que al poble tothom te coneixes, però si, per exemple, els xiquets van a escoles diferents, però també l'estiu és un bon moment per retrobar-se, no, els amics?
2: Tenim molta gent també de segones residències.
3: Molt bé.
2: Del Tebre, de Sant Jaume, i venen, sempre hi han repetit els anys anteriors i tornen a vindre i dius, pues bueno, pues que guai, perquè si es coneixen, i quan seran més grans, pues de dir, mira, vaig a quedar en este amiguet ja per a pegar una volteta, no? Ja que està aquí als pobles, sí. Pues que bonic que s'haguem pogut conèixer els campus de Mil Somriures.
3: Pues sí, la veritat és que sí. I per part de les famílies, quin feedback rebeu? Suposo que bo.
2: Sí, lo de les famílies és un feedback bo, és les famílies... Hi ha famílies que són conscients de la feina que fem, no? Hi ha famílies que a vegades pues, anem en presses, eh? Perquè nosaltres som els primers també que anem en presses i tenim família i hem de llegir bé. Tenim un problema a la societat que com anem tots corrents no llegim bé. I a vegades les inscripcions allí ho explica tot i després és que no estic al grup, teníeu l'enllaç per a clicar, no? Sí. I és una mica com a... que si paréssim una mica tots i mos relaxéssim, no res, un minut per a llegir, tot aniria molt més rodat. Però és veritat que la vida pues, mos fa anar una mica més de pressa, però a vegades no l'altre dia vaig veure un vídeo de cuinaves i cuinava una xica tot superràpid i de repente era, i si cuino més tranquil·la? Ai, mira, m'estic relaxant, m'estic trobant millor, no? I això és una mica també que als pares us aniria bé vindre al campus una setmana.
3: A relaxar.
2: Sí, al revés, els xiquets a casa i els pares allí i poder-se centrar en ells mateixos, poder divertir-se, poder xerrar, no? I a vegades veig que anem tan de pressa que no mos donem compte i estem deixant, no? Mos estem deixant a nosaltres mateixos. Així que se podria proposar fer un campus per a pares.
3: Per adults, no? Perquè és el que dius, la societat, és que anem tots atabalats, i hem de frenar una mica, perquè si no, això no sé, on acabarem, Carme.
2: No sé, no, per això que també aprofito de que quan faiguin la inscripció que se la llegeixen bé, no per res, perquè és lo bé per a nosaltres, i per als seus fills sobretot, perquè després va molt més rodat de dir, ai mira, pues sé que faig l'inscripció, entro i quan entro al grup, ai mira, ja tinc tota la informació, ja està, no, és que no hi ha res més a fer, si no és, no estic al grup, no me n'entero de res, què he de portar, perquè claro, no he anat a l'excursió perquè no ho sabia, claro,
3: la comunicació
2: és molt més difícil que si llegim bé i estem relaxats. Ja et dic que nosaltres som els primers també que anem atabalats, però és un momentet de dir, mira, és un moment que em dedico per a mi i per al meu fill. És pensar-ho així.
3: A veure si la mentalitat va per este camí. Sí. I aneu com? La inscripció és per setmanes? És a dir, que igual encara hi ha places per alguna setmana, no? Vull dir que està obert encara això.
2: Sí, hi ha setmanes que no.
4: Ja ho tenim tancat.
2: Ho tenim tancat perquè, per exemple, Sant Jaume sé que recordo molt que és la setmana del 13 i del Tebre també.
4: Camarles també.
2: Però hi ha setmanes que Camarles, Lligallos, alguna setmana encara hi ha lliure. A l'agost encara ho tenim tot obert perquè doncs, tenim temps de buscar el personal. La notificació de l'agost no l'hem de fer fins a 7 dies abans de que comenci el dia 1, que seria doncs, una setmaneta abans. Llavors animem a la gent que si tenen pensat ampliar o fer una inscripció nova, pues que ho faci, que endavant, que nosaltres encantats de rebre tots els xiquets perquè se passin pues, un estiu bo.
3: I tant, que sí. Pues així, per qui mos estiguen escoltant les famílies, per on han de fer la inscripció?
2: Mos poden enviar WhatsApp al número, Twitter, lo 638-255-469, i nosaltres per allà els passarem tota la informació sense cap compromís. Si nosaltres els passem informació i veuen que no passa res, perquè hi ha gent que a vegades els dona com a vergonya, no passa res. I si volen inscriure's, doncs endavant. Llavors, totes les inscripcions són telemàtiques. Si vols fer la inscripció a les 12 a la 1 de la nit, ho pots fer. L'únic que sempre diem que per a vindre el dia següent ho han de fer en 24 hores d'antelació per a nosaltres donar-los d'alta, assegurances, monitoratge, passar llistes, modificar tot.
3: Tot el que comenta. Tot el dia. Tot el que comentàvem abans. Sí. Perfecte, xics, doncs tot apuntat. Des d'aquí moltíssimes gràcies per haver vingut avui i que vaigo molt bé aquest estiu, no?
2: Sí.
3: Que al final vosaltres és el que igual teniu més, quan teniu més feina, no? Però que gràcies a vosaltres els xiquets i xiquetes s'ho passen la mar de bé. Moltíssimes gràcies.
2: Nosaltres volíem donar també les gràcies a totes les entitats i ajuntaments que, bueno, confien una vegada més en els somriures, perquè gràcies a ells, pues, podem, no, complir els nostres objectius, que és, pues, fer feliços els xiquets de les Terres de l'Ebre i donar-vos vosaltres les gràcies per comptar una vegada més.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Doncs, Marina, jo ja sé on he d'anar per a passar-m'ho bé aquest estiu.
0: Doncs a veure si t'hi acompanyo. Moltes gràcies, Cel. Encarem ara ja la recta final de la Ronda Mar i us parlem d'un projecte molt interessant, el de documentar totes les coves submarines del Montgrí des de l'escala fins a l'Estartit, Sergi.
5: Així és, Marina, una iniciativa que ens ha de permetre conèixer millor el Montgrí i també fer-hi un submarinisme més segur. Avui per parlar tenim aquí un instructor de busseig, en Ramon Siliceo, del Centre de Busseig Xaloc Diving Center de l'Estartit. I aquest centre és un dels impulsors o ha de ser una de les eines d'això que parlarem avui, de la catalogació d'aquestes coves. Ramon, benvingut a la Ronda Mar.
6: Bon dia, Sergi, gràcies.
5: Aviam, Ramon, això de que el Montgrí sigui tan foradat, podríem dir que us està portant molta feina, no?
6: Ens està portant molta feina i moltes alegries, també diríem. Sí, sí. El ser un tipus de costa on la roca és calcària, doncs el que fa és que tinguem aquest tipus de roca tan porosa que acaba creant aquestes cavitats.
5: Avui parlem del projecte, d'aquest nou estudi que permetrà inventariar o fer un inventari més complet de les coves submarines del massís del Montgrí, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. A què respon aquesta iniciativa, o des de la vostra part, perquè creieu que és necessari aquest inventariat?
6: Bé, nosaltres pel nostre compte ja portàvem uns anys explorant aquestes coves. A part, tenim una llarga trajectòria d'altres gent local que estava endinsant-se en aquestes coves, i ja feia un parell d'anys que intentàvem arrencar aquest projecte de la mà del Parc Natural, i bueno, al final ha sigut possible aquest any. Ens han aprovat el projecte i som un equip de 4 persones que estem començant a fer això, aquesta catalogació.
5: Això suposo que serà un treball d'anar tram per tram, zona per zona, i a part d'inventariar, de posar-los-hi número, suposo que us hi fixeu en moltes més coses, no? Característiques, dificultat...
6: Sí, tot el que seria aquesta zona calcària de la zona del Parc Natural, del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, seria des de la punta de Trencabraços fins ben bé al Molinet, a l'Estartit, a la zona de la costa del Montgrí, i després també tenim la zona de les Illes Medes. El que estem fent ara ha sigut començar per la zona nord, més la zona de l'Escala, i estem anant baixant cap a la zona de l'Estartit. Un cop acabem amb la costa del Montgrí, ens dedicarem ja a les Illes Medes, que, com bé sap tothom, hi ha moltes cavitats també molt conegudes. I sí, tenim una fitxa amb tota informació a afegir per cada cavitat que anem fent, i a part de fer una topografia i un mapa de cada cavitat, també prenem aquestes dades de si estem trobant espelotemes, el nivell de dificultat de cada cavitat, el nivell de vida marina que estem trobant també, de coral·lígens, esponges, crustacis, peixos, en diferent tipus de fauna, i això és el que anem afegint a cada fitxa de cada cavitat.
5: Quan vam veure la notícia, vam veure dues xifres, les que hi han i les que preteneu, o de les que se suposa que hi ha més, no? Sortia com més o menys el doble, no? Era un... que n'hi havien inventariades un això, però n'hi havien 30 o 34 més.
6: Sí, inventariades que hem pogut anar trobant informació de veus locals, de centres de busseig i així, van partir d'unes 70. Mm. El que passa que a mesura que va avançant el projecte i a mesura que nosaltres pel nostre compte també estem fent aquestes exploracions, anem trobant moltes més. Jo diria que estem a la vora d'unes 100 i alguna cosa cavitats. Mm-hmm. Bussejables.
5: Bussejables. Clar, per introduir o per posar en context una mica els oients, estaríem parlant d'una part del busseig, el busseig normal, entre cometes, recreatiu, en espai obert, i aquest busseig de... no sé si és correcte dir-li espeleologia submarina,
6: sí,
5: o,
6: sí, sí.
5: O és totalment diferent, no? Quines diferències hi ha entre aquest tipus de busseig, tant a nivell tècnic, suposo, com a nivell de dificultat, de riscos?
6: Bàsicament, la diferència principal seria que en el busseig recreatiu, que és el busseig que coneixem tots, el públic general, sempre teníem un accés directe a superfície. ja sigui amb més o menys distància a la superfície, per profunditat, sempre hi ha aquest accés directe. En canvi, la gran diferència amb el busseig en coves és que no tenim un accés directe a la superfície. Hem de navegar marxa enrere, diguéssim, o cap enrere, tot el que hem navegat dintre d'aquesta cova per poder accedir a la superfície. Per tant, les tècniques i la configuració que utilitzem, diguéssim que canvia bastant. Són bastant diferents del busseig recreatiu.
5: I és molt demandat, o sigui, en el vostre centre teniu moltes rutes, moltes visites, moltes sortides, aquest tipus de busseig de coves?
6: Les coves com a tal de la costa del Montgrí fins a dia d'avui no eren tan conegudes. El que es coneixia és més les cavernes accessibles al públic general. Per tant, no tenim molta demanda de moment, però sí que és cert que a través d'aquest projecte i a través de les nostres xarxes socials cada cop hi ha més gent que ens contacta per aquest tipus d'immersió.
5: Abans, off the record, no? El Vedrà preparava amb aquesta xerrada, aquesta conversa, em comentaves que és important que aquest tipus de submarinisme sempre vagi de les mans d'un instructor, no?
6: Idealment, aquest tipus de busseig requereix el coneixement local. Per tant, has d'anar amb una persona que es conegui aquestes coves, que et pugui fer una bona explicació, que et pugui ensenyar un mapa del lloc i puguis fer una planificació. Aquest tipus de busseig sempre requereix una planificació, és algo clau per poder-lo dur a terme amb seguretat. Per tant, sí, idealment anirem sempre amb un instructor i una persona que tingui bon coneixement de la nostra zona.
5: Uh-huh. Tu suposo que n'has visitat algunes o n'has visitat moltes de les coves aquestes que fareu a l'inventari. Quina, no en direm el secret d'on està, no? Però quina t'ha sorprès més o quin és el lloc que... Suposo que l'entrar o el descobrir, jo què sé, si hi ha càmeres d'aire interior, vull dir, alguna deu ser espectacular.
6: Bé, l'any passat vam trobar la cova dels meus somnis, que podria dir. És una cova que no es coneixia, la vam descobrir tot just l'any passat, el qual és bastant curiós, no?, amb tota la història que té de busseig a la nostra costa. I vam trobar una cova on hem pogut avançar més d'un quilòmetre endins del massís del Montgrí, el qual és bastant significatiu per les magnituds de costa que tenim, que al final només tenim entre 7 i 9 quilòmetres de costa. Trobar un quilòmetre de cova és algo bastant important. I a part, a la vegada, més enllà de la distància que vam poder aconseguir, hem trobat, diguéssim que l'aqüífer d'aigua dolça que tenim en el Montgrí, per tant hem pogut accedir en aquesta aigua dolça i és algo que no s'havia pogut fer abans, i també hem trobat sales molt decorades, com diguem en el busseig en coves, que són sales on hi ha molts espelotemes, uh-huh. On tenim estalactites, estalagmites, inclús columnes, i això és algo doncs bastant interessant per lo que seria la nostra zona. No tenim imatges d'altres coves d'altres punts del món, però ningú sabia que ens podríem arribar a trobar amb aquestes coses aquí a la costa del Montgrí.
5: Sou prudents que hi hagi un risc amb aquest catàleg, o sigui, es popularitzi més del compte?
6: En quin sentit?
5: En quin sentit de que hi ha el catàleg, o sigui, hi ha les eines que porteu ara, o sigui, que augmenti la freqüentació en aquests espais, en aquestes coves, més per lliure que no pas per des d'un centre de busseig com vosaltres?
6: Bé, de moment, totes les dades que anem aconseguint són confidencials i es queden dintre del projecte. Per tant, això de moment no serà públic.
5: No es publicarà.
6: De moment no es publicarà. Un cop tinguem totes aquestes coves catalogades i...

0: quants membres és a l'equip que hi participeu, i si teniu algunes limitacions, no sé, de temps d'immersió, estona, que siguin diferents a les que són de, del busseig recreatiu.
1: Bé, ara mateix no tenim cap limitació de temps. Som quatre persones que estem treballant i ens hem subdividit en dos equips, en dos equips de dues persones. Per sort, tenim la logística del Parc Natural que ens pot ajudar en tema embarcació, i això ens fa que puguem fer immersions podem estar el temps que faci falta sota l'aigua i no tenim aquesta pressió de temps d'haver de sortir en una hora. Hi ha immersions que se'n van entre una i tres hores. Són immersions de treball, diguéssim, són immersions més llargues. I
0: Suposo que no deuen, des del desconeixement, eh? des de l'astronauta que fa l'entrevista a un espeleòleg submarí, suposo que no agafeu tanta fondària, no? Com en una immersió, per exemple, en un barco enfonsat o en una immersió més profunda.
1: Hi ha de tot, i la costa del Montgrí no deixa de sorprendre. I sí que és cert que hi ha cavitats que no tenen tanta profunditat, que vindrien a ser la majoria, que estem al rang entre 10 i 25 metres de profunditat, però n'hi ha algun altre que sí que ens ha sorprès, perquè estem en els rangs dels 40 metres de profunditat. Inclús a les Illes Medes s'ha trobat alguna cavitat a més de 50 metres de profunditat, el qual complica encara molt més la logística de la immersió.
0: I a nivell de trobar-vos alguna cosa estranya o algo que us hagi sorprès, en aquest cas, de vida, de fauna o de lo que sigui dintre d'aquestes coves, perquè suposo que de moment entrem amb les precaucions que vosaltres esteu acostumats, però a mi, per exemple, em faria una mica de basarda entrar-hi i aviam el que surt d'allà dintre.
1: El que ens ha sorprès més és trobar llamàntols i congres a poder 200 metres de distància en dins d'aquesta cavitat. Clar, això ens diu que segurament s'han de poder alimentar, segurament viuen allà dintre, per tant, pot ser que en un futur, si seguim aquest estudi, podem trobar algun tipus de fauna cavernícola, inclús endèmica d'aquestes cavitats.
0: De color blanc no ho són, no? Perquè no els hi toca la llum.
1: Són totalment sense pigment.
0: Sense pigment, sí. Hòstia, molt curiós. I aprofito ja que tinc aquí, Ramon, temporada alta ara pels centres d'immersió a l'Estartit, tenint les Medes al davant. Com afronteu a l'estiu?
1: Bé, l'afrontem com sempre. Tenim molta trajectòria en aquest món, per tant, ja sabem més o menys com manegar-nos-ho. I res, ens ho afrontem amb ganes.
0: També sortia un estudi aquest any, no sé si fa aproximadament un mes i mig, que deia sobretot la diferència a l'hora de tenir cura del fons i del medi entre el busseig que van amb instructor i el que van sense instructor. Això també és molt important, no? A l'hora, per exemple, de, amb les mans, amb les aletes, suposo, de mirar de no malmenar el que hi ha en el fons.
1: Sí, la feina que té un guia és molt important en l'impacte que pot crear el bussejador o l'impacte que no pot crear a l'entorn. Si un guia és capaç de transmetre aquest valor que té el fons marí en el qual estem bussejant i aquest client és capaç d'entendre-ho, el que farà és que intenti prevenir aquest impacte contra l'entorn a través d'un bon aleteig i una bona flotabilitat, sobretot. Sí.
0: Doncs, Ramon, estarem atents, aviam, en aquest projecte de catalogació de coves. El com va, si us trobeu alguna cosa rara més, aviseu, que també en farem notícia.
1: Vinga, avisarem. Gràcies.
0: I moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ens acabem d'acomiadar d'en Ramon Siliceo, l'instructor del centre de busseig de Xaloc Diving Center, i donem la benvinguda a un altre Ramon, en aquest cas en Ramon Alturo, director del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Ramon, benvingut.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Aviam, avui estem parlant d'aquest projecte de catalogació de les coves submarines del Parc Natural del Montgrí. Pel parc, des del punt de vista vostre, quina importància té aquest repte i què ens aportarà?
2: En primer lloc, les coves submergides són un hàbitat d'interès comunitari prioritari i, per tant, tenim una responsabilitat com a parc en la seva conservació. A més, probablement, pel que estem veient, tenim el millor conjunt de coves submergides

0: emergides que hi ha aquí a la costa catalana, i per tant tenim una doble responsabilitat en quant a millorar el coneixement. Ja sabíem que n'hi havia bastantes, quan sabíem que n'hi havia, teníem catalogades 34, però n'estan sortint moltes més, i arrel de parlar a gent com Ramon, que és amb el que hi ha el Pla d'una Dona, gent d'una empresa que es diu Freati, que també es dediquen a això, amb els mateixos Mossos d'Esquadra, els CEAS també han fet moltes prospeccions, doncs hem anat veient que hi ha moltes més coses de les que estaven citades, i bueno, farem un pas endavant en el coneixement d'aquests hàbitats. Uh-huh. A més, hi ha un tema de gestió pública que també és molt important, que per això és clau la participació de Mossos d'Esquadra, que és de cara a la seguretat dels usuaris. Desgraciadament hi ha hagut accidents en el passat en coves, amb resultat de mort, i per tant conèixer bé les coves i tenir una bona informació d'elles ens pot ajudar a gestionar-ho millor.
1: Mm-hmm. Això anava, no? També que no només aquest inventari és el punt d'inventariar o de tenir localitzades, sinó que la informació que hi anirà és del tot detallada, amb especial èmfasi, això també, al nivell de dificultat.
0: Sí, efectivament, ens interessa molt identificar, veure què és accessible per la gent, què no, per raons de conservació o per raons de seguretat.
1: Mm-hmm. Quantes persones, o sigui, com anirà una mica el paper del Parc Natural en aquest estudi? En Ramon ens comentava que, per exemple, vosaltres hi disposeu els mitjans, no?, d'embarcacions i de personal.
0: Sí, nosaltres posem una embarcació per anar fent les respectives sortides, posem el patró, i a més també estem formant, precisament en Ramon Siliceu els està fent la formació, a dues persones del parc per poder fer entrades i si cal instal·lar una senyalització o fer alguna cosa que puguem fer directament des del parc. Uh-huh. Hi ha poca gent que tingui l'expertesa per poder entrar a coves, i per tant considerem que és molt interessant disposar de personal que pugui fer això.
1: Això després per part del parc es traduirà en alguna guia, en algun document públic?
0: Bueno, els estudis del parc sempre són públics. Uh-huh. I ara precisament arrenquem el que és la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del parc, que és, diguem, que és la guia que t'ha de dir què pots fer i què no pots fer i a on. I per tant això serà bàsic, acabarem de definir amb el grau de detall que la informació ens faci fer, què podem fer amb les diferents coves. I probablement acabarà havent zones que la gent podrà anar fent una immersió normal perquè les condicions són adequades perquè es pugui fer amb una titulació d'acord amb la normativa que hi ha, i altres que per motius de conservació, per motius de seguretat, acabem regulant l'ús i que es pugui anar amb un permís específic o que, bueno, o inclús que no si pogués anar pel motiu que fos.
1: I acabo amb aquesta, Ramon, un altre incentiu, ja li hem preguntat també a en Ramon Siliceus, el fet de descobrir coses que fins ara segurament eren desconegudes, no? Ell li ha preguntat què us ha portat a descobrir això o què n'espereu si, jo què sé, és alguna cosa extraordinària de que no s'hagi descobert fins ara.
0: No, sempre, clar, millorar el coneixement és molt interessant per la gent que ho està fent. Ara han descobert que hi ha la cova del Francesc que està connectada amb una altra, és molt més llarga, i això és una informació molt interessant. A més, ens dona peu a entrar a llocs que hi ha espeleotemes que ens permeten estudiar molt millor la geologia del Montgrí, saber en quines èpoques va estar al nivell del mar cuint aquestes coves, en quines èpoques no. Ens pot donar peu a conèixer molt millor la història, la biologia, i tenim molta millor informació d'aquests àmbits.
1: Doncs Ramon, moltíssimes gràcies per passar per aquí per la Randa Mar i per la iniciativa, evidentment, d'aquest projecte per conèixer millor el massís del Montgrí.
0: Moltes gràcies.
1: A reveure.

0: l'agenda.
1: I comencem el nostre repàs d'activitats, d'actes i d'esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana, i ho fem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
2: Doncs sí, Marina, ja ho tinc tot a punt per explicar-vos els actes que tenim preparats aquí a Arran de Mar per aquest cap de setmana. Començant per avui divendres a les 7 de la tarda, una sessió d'estiu de cuina de pescadors al maram d'aquí de l'Escala, al port de l'Escala. I a les 8, a l'Estartit, fan tapes solidàries per l'Onco Trail, sardines i musclos. Atenció, molt interessant. Dissabte 4 tenim la Festa del Mar a Portbou. Moltes activitats, des d'aproximadament les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Entre d'altres, tenim una neteja del fons marí, una xerrada, també al voltant dels residus i la conservació del mar, un concurs de dibuix, i acabarà tot plegat amb una sardinada popular. A part, el dissabte també hi ha una visita guiada al Museu de la Pesca de Palamós, a 11:15 del matí, al Museu de la Pesca en Família, per tant, activitats per petits i grans. I també al Museu de la Pesca, però al vespre, hi ha el show cooking d'evolució de cuina marinera, també a Palamós. Atenció, perquè dissabte és dia d'havaneres, és dia de la 59a cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, a la platja de Portbou, que començarà a 11:15. Cita ineludible, i s'allargarà després, perquè ja sabem que després de la cantada oficial hi ha petites cantadetes per tots els locals. I diumenge, si voleu, hi ha un taller de fes la teva pròpia ratafia aquí al Camp de les Aromes, a l'Escala, a 11:15 del matí, o bé podeu anar a veure una exposició de nusos mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. Doncs ja sabeu, propostes per fer Arran de Mar d'aquest cap de setmana, a part de sol i platja. Ens hi tornem a veure dilluns. Que vagi tot molt i molt bé.
1: I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també té ganes de cap de setmana, Cel.
3: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Visita guiada completa Mont Natura Delta de l'Ebre, fent un circuit per tots els espais del centre. Una guia de la zona us acompanyarà per conèixer de ben a prop el valor d'este territori, amb una gran riquesa en fauna i flora i un paisatge únic i amb una gran personalitat. Dissabte a Mont Natura Delta de l'Ebre, a Amposta. La 33a mostra de jazz de Tortosa i el festival Wheel of Fest, dues de les iniciatives culturals més actives i complementàries del territori, uneixen forces per primera vegada per crear Wheel of Jazz, una jam session d'electrònica en viu que connecta el llenguatge del jazz amb l'experimentació electrònica contemporània i sense precedents a les Terres de l'Ebre. Dissabte a les 6 de la tarda al racó de mig camí de Tortosa. Quarta edició d'Univers, l'Ebre riu de poesia. Una trobada creativa d'arts relacionades amb la poesia, música, cançó, dansa, fotografia, entre altres. I tot per apropar la poesia a la natura i a la cultura rural, sempre amb una mesura que permet la proximitat entre artista i públic, potenciant la paraula i l'essència de la creació. El 3 i el 4 de juliol a Benifallet. En el marc de la 22a edició de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, concert de la banda de Boogaloo i Latin Soul, Los Fulanos, que fusionen ritmes llatins clàssics com el mambo i el cha-cha-cha amb soul, jazz i funk, redint tribut als sons de la Spanish Harlem del Nova York dels anys 60. Diumenge a les 8 de la tarda a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Cap de setmana de passejades a bord del llaüt tradicional Lo Roget d'Ascó, acompanyades de degustacions, visites guiades al nucli antic del poble i observació de fauna i flora. Del 3 al 5 de juliol a l'embarcador fluvial d'Ascó. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: I ara anem cap a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
4: Doncs mira, aquest primer cap de setmana de juliol arriba marcat per la cultura, la gastronomia, la festa major i un esdeveniment esportiu de primer nivell, el pas del Tour de França per la ciutat. Però comencem repassant la resta de propostes i comencem amb una que s'allargarà durant tot l'estiu, l'Espai Far. Torna a acollir avui el Llum de Mar, un nou màrquet d'estiu impulsat pel grup Mates Arnalot, que obre cada cap de setmana fins al 2 d'agost. En un entorn privilegiat davant del mar hi trobareu parades d'artesania, música acústica en directe els divendres i dissabtes, espectacles infantils els diumenges, food trucks, zona chill out i activitats per tota la família amb l'entrada gratuïta. I ja dissabte al vespre, a partir de les 7, la plaça de la Vila es convertirà en el punt de trobada dels amants de la cervesa amb una nova edició del festiu, el Festival de Cervesa Artesana de Barril que organitza l'associació Singlot. Hi haurà més de 40 varietats de cervesa artesana, parades de menjar de proximitat, música en directe de 9 a 11 de la nit i DJs locals fins a la 1 de la matinada. I també dissabte, a 8:15 del vespre, la plaça de les Neus acollirà la presentació del programa de la Festa Major 2026, organitzada pels pavordes de la Festa Major i en la que es donarà a conèixer el programa, la cançó i el videoclip d'enguany. I tot seguit, amb una festa, música i ambient d'estiu per començar a escalfar motors de cara a la Festa Major. I ara sí, diumenge, la gran protagonista de la jornada serà l'arribada del Tour de França a Vilanova. La ciutat formarà part del recorregut de la segona etapa de la prova ciclista més important del món en una cita històrica impulsada per l'Ajuntament i l'organització del Tour que convertirà els carrers de Vilanova en escenari del ciclisme internacional. Es recomana, com dèiem abans, consultar els canvis de mobilitat abans de desplaçar-se. A més, coincidint amb el pas del Tour, diversos equipaments culturals oferiran portes obertes i horaris especials. Serà una bona oportunitat per visitar gratuïtament la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la Torre Blava Espai Quinovart, l'Espai Far o el Museu del Ferrocarril de Vilanova. Però, sobretot, recordeu, anar amb compte amb la calor, hidratar-vos i que gaudiu amb seguretat d'aquesta jornada històrica. Molt bon cap de setmana.
1: I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, Oriol.
0: Doncs sí, Marina, mira, al Maresme tenim propostes interessants aquest cap de setmana. La Vila d'Argentona acull un any més el Festival Internacional de Ceràmica Argillà, el punt de trobada per a tots els amants de la ceràmica, i la Terrissa, per tercer any consecutiu, el que abans es coneixia com la Fira de la Ceràmica, es consolida ara com aquest festival amb una mostra de ceramistes de gran qualitat, interessants espectacles, exposicions de gran nivell, demostracions, tallers i espais participatius. Tot això entre avui i diumenge, i també entre avui i diumenge tenim el Nomad Festival amb el Grat de Mar, música en directe, gastronomia, mercat d'artesania i activitats per a tota la família al Parc de Francesc Macià. Durant el festival es podrà gaudir d'un gran espai a l'aire lliure amb concerts, food trucks, disseny independent, market, activitats familiars i propostes pensades per a tots els públics. Més qüestions. Aquesta nit tenim concert de Pastora al Nits d'Estiu de Calella. El grup barceloní revisa els seus grans èxits i presenta un nou projecte de versions de les seves cançons més emblemàtiques. Després del concert de Pastora, hi haurà actuació del DJ La Dama. I què tenim aquest cap de setmana aquí al Maresme, Marina? Doncs segur que ho saps perfectament. Dues paraules, Canet Rock. S'obriran les portes aquest dissabte a les 5 i actuaran Maria Jaume, Doctor Prats, en Josep Maria Mainat, la Woodwind Band, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figa Flaues, els Catarres, Ditiets, Buos i la Fúmiga. També la participació dels DJs Ernest Codina, Cazú, Trapella i Mont DJ. Tot això es combina amb el Market Rock, que té artesans, alimentació, presentació, música en viu, pintacares, xerrades i tallers a la Riera de Sant Domènec i al carrer Ample de Canet de Mar. Més qüestions interessants. Dissabte també és el dia de la mostra de balls de gegants a Mataró. A les 6 es fa la plantada, a 6:45 arrenca la Cerca Viva fins a l'Ajuntament, a les 7 mostra de balls i a les 8 la Cerca Viva continua fins a la plaça Santa Anna. També aquest cap de setmana tenim la festa Opening Summer a Mabrasa. Torna la festa més divertida de l'estiu amb el millor ambient i la música house i tecno més espectacular amb el Grat de Mar. A la cabina hi haurà els DJs Wally López, David Obeck, Bassi de la Fuente i Mario Gogo. Mira, jo no en conec a cap, però segur que deuen ser prou bons. Apa-li, fins aquí l'agenda del Maresme. Bon cap de setmana!
1: Doncs així arribem al final de Rat de Mar. Esperem que passeu un gran cap de setmana. Nosaltres ens retrobem dilluns per encarar l'última setmana de programa. Us esperem a totes i a tots de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Que vagi molt bé el cap de setmana.
5: Rat de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Merkel.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que el setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.
0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bona tarda, som el Pol i l'Agustí, alumnes de tercer d'ESO de l'Institut dels Tres Turons d'Arenys de Mar. Formem part del nou grup d'alumnes que s'encarrega de crear i produir el programa d'Instifonies fins al final de curs. Volem donar-nos la benvinguda. Pol, de què parlarem avui?
1: Bona tarda, Agustí. Doncs en aquest primer programa xerrarem de moltes coses diferents. Primer, repassarem l'actualitat de les darreres setmanes. A continuació, descobrirem com van a les festes de Carnestoltes a l'institut. També repassarem les novetats culturals del moment i donarem veu als adolescents a l'espai de la tertúlia. I tancarem el programa amb el concurs de música, 15 segons. Som-hi!
0: Comencem! Obrim el bloc d'actualitat amb l'Adrià i l'Anas. Ells ens porten les notícies de la setmana. Bona tarda, Adrià. Bona tarda, Anas.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: La RU recupera la circulació de trens entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes.
3: Durant la darrera setmana s'ha reobert el servei ferroviari entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, després de molts dies i problemes amb les limitacions del servei. Per fi, la RU connecta el municipi amb el final de la línia, amb Maçanet-Massanes. Durant molts dies només es podia arribar fins a Blanes i els passatgers només podien arribar fins a Maçanet-Massanes amb uns autobusos. Aquestes interrupcions en el servei s'arrossegaven des de fa ben bé 3 setmanes i havien causat moltes molèsties als usuaris. Les interrupcions als serveis van ser causades per diversos incidents a l'infraestructura, incloent despreniments de terres que van obligar a tallar trams sense de via. I ara, en un tema que ens impacta més a nosaltres, els alumnes del Institut Tres Turons. La cantina de l'Institut reobre les seves portes de nou.
2: La cantina de l'Institut dels Tres Turons torna a obrir les seves portes després de diverses setmanes tancada. L'empresa que reobre la cantina s'anomena Picant de Mans i és una empresa d'aquí, d'Arenys de Mar. La responsable del servei ens explica qui són.
4: La nostra empresa és Picant de Mans, que és una empresa d'aquí de l'Arenys de Mar. Sí? Llavors nosaltres el que fem és que gestionem serveis d'alimentació infantil. Bàsicament fem menús escolars. Val? Llavors treballem, gestionem el servei de menjador de les escoles, de primària, i a banda també gestionem les cuines o el càtering de les escoles bressol. D'escoles bressol.
2: La cantina obre a les 8 del matí i tanca a les 3 de la tarda perquè l'alumnat i el professorat tingui l'opció de poder comprar a la sortida. A causa dels canvis de normativa no es poden vendre segons quins productes.
4: Amb la nova normativa el que ha canviat és això, la quantitat de sucre dels aliments, la quantitat de sal, o sigui, els aliments que us servim no poden tenir ni un excés de sucre ni un excés de sal, val? I també el tema de la cafeïna. Ultraprocessats fora dels centres educatius.
2: Coca-Cola no.
4: La Coca-Cola sí, però la Coca-Cola zero sí, estaria permesa, però ens passem de gramatge de cafeïna. Per tant, és 0, 0, 0 sucre, 0 cafeïna. Aquesta sí, val? Que més endavant algú ja ens l'està demanant, doncs en tindrem alguna, perquè aquesta sí que és la que podem vendre. Al igual que la Fanta de taronja i la Fanta de llimona, que ha de ser 0, tot 0. Sí. Si ara mateix no tenim els sucs, no n'hem trobat encara que porti el gramatge de sucre que està permès, per tant, seguim buscant per si podem oferir algun suc, però d'entrada fem cafès, infusions, teniu aigua amb gas i la llet.
2: Després de les primeres setmanes de funcionament, els alumnes ja han començat a mostrar les seves preferències en els productes.
4: Els que més demanen, ara mateix, clar, també fa poc, que tots, bàsicament tots, val? O sigui, venem bastants entrepans cada dia del que els alumnes volen, ja sigui el vegetal amb tonyina que li posem enciam i tomàquet, només tonyina, pernil i formatge, vull dir, depèn. Alguna cosa calenta també anem fent, que també fem el de llom o el de pollastre, amb formatge o sense, aquest també està sortint bastant, el que passa que aquest s'ha de demanar abans, perquè si l'hora del pati ja el tenim a punt, val? Sí que demanem això, per això hem posat un telèfon amb WhatsApp, perquè els alumnes abans de l'hora del pati ens puguin demanar els entrepans i així ja els tenen a punt a l'hora del pati, no s'han d'esperar. I el que ara té com molta demanda és el iogurt. El iogurt, a més, és un iogurt que nosaltres, com aquí també sou Institut Verd, no?
2: Sí.
4: Escola Verda, que doncs el que fem és que portem un pot de iogurt de vaca ecològic i els servim directament amb uns bols, amb un bol biodegradable, i llavors els hi posem els toppings que els alumnes demanen. Llavors, això ara realment té com molta demanda. El tema de la llet amb colacao veig que també sí, surt bastant i que agrada. Vull dir que en principi són, a part dels entrepans, aquestes coses.
2: Vale,
4: perdoneu. també m'oblido, perquè és que sempre gairebé l'hora del pati queda poc, també fem, des de la setmana passada hem començat que cada dia fem un pa de pessic, de llimona, de taronja, de pastanaga, ara dimecres farem magdalenes, vull dir que en principi, clar, tot això també ho elaborem nosaltres, llavors és la manera de... no és un processat, és casolà, llavors sí que ho podem vendre també.
2: Esperem que tingui una bona rebuda per part de tota la comunitat de l'Institut Els Tres Turons.
3: I fins aquí l'actualitat de la setmana.
1: Doncs gràcies, Adrià i Anas.
0: Continuem a l'Instifonies i continuem repassant l'activitat del centre. La setmana passada va ser ben moguda, amb la celebració de la tradicional festa de Carnestoltes. En Lucas, l'Aitana i en Bruno ens acosten com s'ha viscut la festa de l'Institut.
5: Hola, Agustí. Hola, Pol. La setmana passada, com bé diu, va ser la setmana boja per excel·lència a l'Institut. Molts assajos i l'esperat concurs de coreografia de divendres.
6: Abans, però els alumnes de primer de batxillerat van preparar les consignes que havien de complir tots els alumnes si no volíem ser remullats. El dilluns, tothom en pijama. El dimarts, sense motxilla. Els dimecres, amb una peça de roba fluorescent. I els dijous, doncs tothom a casa per culpa de la ventada que va afectar tota Catalunya.
7: I els divendres, malgrat de la puja, una bona festa de Carnestoltes amb el concurs de ball de baix de tots els grups i també dels professors i professores. Finalment, els alumnes de la classe de quart d'ESO D van ser els guanyadors del concurs.
0: Gràcies, Bruno, Aitana i Lucas. Ara és moment de cultura. Amb la Lucía i la Letícia. Endavant el Va de Cultura.
8: Gràcies, Agustí. Som la Letícia i la Lucía i avui us presentem la secció Va de Cultura, on parlarem sobre art, cinema, literatura i música. Comencem amb les estrenes de cinema de les darreres setmanes.
9: Aquest mes de febrer podem trobar de pel·lícules com La Fiera, de Salvador Calvo. És una història basada en fets reals sobre els precursors del salt d'envestir d'Ales a Espanya. També s'ha estrenat Evolution, una pel·lícula animada de Julio Soto Gurpide i Zaira Muñoz Domínguez. És una pel·lícula familiar, còmica i d'aventures.
8: A banda de La Fiera i Evolution, també podem veure El Rastre del Llop, una pel·lícula distòpica en català, dirigida per Ángeles Hernández, que tracta sobre temes tan importants com la sobrepoblació i el canvi climàtic. Finalment, volem parlar d'una estrena destacada, la pel·lícula The Dominate Experience, una pel·lícula concert del grup de K-pop Stray Kids. Letícia, ens dones més detalls sobre la film?
9: I tant. La pel·lícula va sobre la primera gira mundial del grup de K-pop Stray Kids, que ha recorregut Oceania, Àsia, Amèrica i Europa. Podem veure els concerts al backstage i informació del mateix grup. I podem escoltar també cançons en directe com Escape, Chic Chic Boom, I Like It, Stray Kids i Miro.
8: Tanquem el Va de Cultura d'aquesta setmana parlant de literatura juvenil, concretament del llibre Like Blau, una història apassionant que atrapa els adolescents quan la llegeixen.
9: La novel·la escrita per Gemma Pasqual i Escrivà tracta sobre una distòpia futurista on només existeixen els colors blau i blanc i ningú es mira de cara. La protagonista de la novel·la, la Cassandra, una noia que somia amb anar a la City. Personalment, jo recomano el llibre perquè és una història molt interessant, amb moltes sorpreses. També ens ajuda a imaginar com podria ser un possible futur del món.
8: Gràcies, Letícia. I fins aquí la secció Va de Cultura d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat. Fins la propera.
10: Lligat amb el futur distòpic que ens presenta Like Blau, avui la secció de la tertúlia abordarà qüestions relacionades amb l'ús dels mòbils i les xarxes socials per part dels adolescents. L'Aitana ens acosta el tema de debat.
11: Bona tarda, Pol. Bona tarda, oients d'Arenys de Mar. Avui estrenem la secció Debat Jampec, una tertúlia en format express amb els alumnes de l'Institut Els Tres Turons. Amb aquest espai volem conèixer l'opinió dels adolescents sobre els temes que els més es preocupen. En aquesta ocasió parlarem d'un tema molt actual, la limitació de l'ús dels mòbils. Preguntarem quina opinió en tenen els alumnes. Recentment s'ha publicat un estudi que diu que més de la meitat dels alumnes de segon d'ESO tenen el temps d'ús del mòbil limitat per part de les famílies. A més, fa un parell de setmanes es va anunciar la prohibició d'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys. Com afecta tot plegat als adolescents? Com ho viuen? En parlem amb en Bruno i en Lucas, alumnes de tercer d'ESO. Bona tarda, Bruno. Bona tarda, Lucas.
5: Bona tarda.
7: Bona tarda.
11: Teniu un mòbil, Lucas?
7: Sí, jo tinc mòbil.
11: I tu, Bruno?
5: Sí.
11: Quantes hores el feu servir al dia, Lucas?
7: Ho faig servir 5 hores al dia.
11: I tu, Bruno?
5: I el mateix temps.
11: Considereu que són moltes o poques?
7: Jo considero que són moltes perquè tinc una necessitat, o sigui, una addicció al mòbil.
11: I tu, Bruno? Consideres que són moltes?
5: També. Penso que són moltes hores per usar el mòbil.
11: Vale. Teniu perfils a les xarxes socials? A quines?
7: Sí, jo tinc un perfil a l'Instagram, TikTok i WhatsApp.
11: I tu, Bruno?
5: Les mateixes.
11: Quina solució proposaries per solucionar el problema dels adolescents amb les xarxes socials, Bruno?
5: Des de petits, ajudar-los a controlar els seus temps dels seus aparats electrònics.
11: Vale. Esteu a favor de prohibir que els menors de 16 anys puguin accedir a les xarxes socials?
7: No, perquè penso que tenen una addicció i llibertat al mòbil i doncs tenen que tenir una privacitat també.
11: O sigui, consideres que tenim un dret per poder utilitzar les xarxes socials?
7: Sí, exacte.
11: I tu, Bruno?
5: Pues penso que no està bé prohibir les xarxes socials perquè dan una opció per a comunicar-se i tenir una llibertat d'expressió.
11: Quan la llei estigui en vigor, teniu pensat eliminar els vostres perfils?
7: No, perquè tinc un ús al mòbil també i...
11: Doncs utilitzes tu diàriament les xarxes socials, no?
7: Sí, l'utilitzo molt, sí.
11: I tu, Bruno?
5: Tampoc, perquè per les xarxes socials puc estar en contacte amb els meus amics i familiars per alguna emergència o situació important.
11: Vale. Qui us sembla que les famílies limitin l'ús del mòbil dels adolescents?
7: Em sembla malament perquè tenim que gestionar les xarxes socials.
5: Malament perquè per el mòbil podríem ser més responsables, aprendre a controlar-nos a la vida. I...
11: Gràcies, Lucas, gràcies, Bruno. Un debat molt interessant i doncs aquí ja acabem amb la tertúlia.
0: Gràcies, Aitana, Lucas i Bruno. Ha estat un debat interessant i molt necessari. Estem arribant al final del programa, però no volem tancar sense jugar una mica. Avui, concurs de cançons de la mà de l'Hugo i el Tian. Que soni la música!
2: Que soni, Agustí. I és que el concurs 15 segons consisteix en endevinar les cançons a partir de petits fragments d'àudio. En cada ronda s'escolten 15 segons d'una cançó. Els participants han d'intentar reconèixer el títol i interpretar.
12: És un joc ràpid, divertit i ideal per posar a prova la teva memòria musical. Avui tenim dos concursants a l'Institut Els Tres Turons que inauguren aquest concurs. Hola, benvingut, Adrià.
13: Bona tarda.
12: Em podries dir quin és el teu grup musical preferit?
13: M'agrada de tot, però jo crec que els Beatles.
2: Hola, Nas. Et donem la benvinguda també.
14: Bona tarda.
2: Quin és el teu gènere musical preferit?
14: A mi també m'agrada molt els molts gèneres, però crec que el preferit és el hip-hop.
2: Ara, que ja tenim els concursants a punt, comencem. Jordi, punxa la primera cançó.

0: Crec que és la de l'Abel Moner, Desembre.
1: Correcte. Aquesta cançó és tranquil·la i una mica trista. Parla de records i de coses que passen amb temps. És d'aquells que t'escoltes amb calma i et fa pensar. No sé, sí.

0: Com està el pati?
1: Doncs sí, és una cançó molt coneguda i amb molt ritme. Parla de què passa al món, però d'una manera divertida. I és impossible no cantar-la quan sona.

0: Aquesta l'escoltava de petit. És Una lluna a l'aigua.
1: Correcte, Adrià. Aquesta cançó és molt bonica i relaxant. Parla de somiar i d'estar junts i et fa sentir bé quan l'escoltes.

0: Aquest és l'himne del meu club Sant Vicentí.
1: Doncs correcte, Nas. És una cançó per animar l'equip i sentir-se part del poble. Està feta per tothom perquè tothom la canti al camp i doni suport als jugadors.

0: és Caminem Junts. Aquesta és molt bonica.
1: Correcte, Adrià. És una cançó amb molta energia que parla de seguir endavant i viure coses noves. És perfecta per escoltar-la amb amics abans d'una festa.

0: Aquesta crec que serà Bado de Peix.
1: Doncs sí, Anas, és correcte. És una cançó divertida que parla del menjar sa d'una manera graciosa. Està molt bé perquè la poden escoltar tant nens grans com petits.
2: Com van empatats 3-3, farem un desempat amb aquesta última cançó i qui respongui primer s'emportarà el punt.
3: Un, dos...

0: Diria que és pa, mol i sol. Pot ser.
1: Correcte! Adrià, aquesta cançó és tranquil·la i molt bonica. Parla de les coses senzilles de la vida, com els petits moments que et fa tan feliç. Té una melodia suau que et fa sentir calma i està bé.
2: Ja tenim les 7 cançons. Ara anem a fer un recompte de punts. L'Adrià ha guanyat. Ha guanyat la primera edició dels 15 segons. Felicitats, molt ben jugat.
0: Estic molt feliç.

0: Fins aquí la primera edició dels 15 segons. Ens retrobarem aviat.
1: I amb música i ganes de ballar, tanquem aquesta nova edició d'Instifonies, un programa fet per alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Molt bon cap de setmana.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a ballar la cançó de l'estiu.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
3: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
4: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
1: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
3: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
1: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
3: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes a foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
5: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
3: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
6: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
3: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
1: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: Anastasia, Café Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
1: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
8: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Grand Départ del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per els incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Doncs en aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis al Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i Vila de Mulls, la Bisbal i Calonja i Llagostera i Calonja. Hem de reiterar sobretot que no us desplaceu a cap de les zones dels incendis i ja que hi ha una desena de vies de municipis afectats i a banda també hi ha molta mobilitat. Tenim una P7 amb força problemes, en concret una avaria a Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i, per tant, situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança amb pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
0: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la Marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
7: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la Marinada, ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
6: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha comparegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
8: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria Baix Empordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir tant les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilabenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
9: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aèrics que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
10: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
11: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi, del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
10: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
12: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
13: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
12: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
14: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
12: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
15: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podrien donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són 2 CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIRs que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
17: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarch, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
18: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del el cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
19: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
17: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
20: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
21: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
20: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
22: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
20: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
23: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
24: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida de la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats vaig a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujada és un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club i de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar. És un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió. Tenen jugadors molt experimentats i molt bons, i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
0: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar.
9: T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: Ràdio Arenys, la primera. Deixa't seduir per la vida marinera. Cada tarda a partir de les 4, Arran de Mar et porta a navegar per la costa catalana en una travessia del Cap de Creus al Delta de l'Ebre. Actualitat marítima, reportatges i medi ambient a l'únic programa mariner de Catalunya. Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, i són 8:15.
15: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
16: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
17: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
1: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
16: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
1: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
16: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
18: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
16: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
19: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
1: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
16: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
1: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
1: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
2: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit, a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la Tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre.

0: en aquest moment són 3. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Em sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GIB-6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control, i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
2: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
2: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
1: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
5: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
4: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
1: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilavenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
6: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 1:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF.

0: També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
1: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
2: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
4: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
5: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi, del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
4: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
1: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
6: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
7: Enganyau, sí, mentre estava veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
6: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
8: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
6: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
2: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
9: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarch, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
10: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri tres del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
11: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
9: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
2: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
1: Marc Pijuan.
12: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a la de la tarda.
1: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
2: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
13: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
14: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
13: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
1: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a un quart d'11 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
15: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
16: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el cinquè any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per la Bet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
15: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la Nova Ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club i de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. I el Mollerussa ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça s'ha dit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, l'Ali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa Més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Arenys. AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els gats tenen un GPS natural que els ajuda a tornar a casa? Aquest fenomen, conegut com a homing, permet que molts gats trobin el seu camí de tornada a casa fins i tot després d'haver estat portats a quilòmetres de distància. Tot i que no es comprèn completament com funciona, els experts creuen que aquesta habilitat està relacionada amb diversos factors, com ara la memòria espacial i un sentit agut de l'olfacte, a més d'una sensibilitat especial al camp magnètic de la Terra. S'han documentat casos de gats que recorren grans distàncies durant dies o setmanes per tornar a la seva casa original. Alguns científics pensen que poden captar lleugeres variacions als camps magnètics de manera similar a com s'orienten les aus migratòries. A més, la seva aguda percepció sensorial permet registrar detalls específics del terreny i el seu entorn. Aquest instint és una habilitat sorprenent que demostra una impressionant capacitat d'adaptació i supervivència dels felins. Encara que no tots els gats tenen la mateixa destresa per tornar, aquest fenomen continua sent un motiu de fascinació per als científics i amants dels animals i destaca com de complexes poden ser les habilitats naturals en els animals domèstics.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 del matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons agents rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
2: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
1: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilabenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
3: Arenys en joc, amb Carles Toribio.

0: Molt bona tarda, bon divendres 3 de juliol. Ja sabeu, això és l'Arenys en Joc, divendres de 8 a 9 del vespre. És moment de xerrar, parlar i mirar una miqueta la panoràmica esportiva d'Arenys de Mar. I avui començarem d'aquí no res, per tant, anem al sumari perquè començarem l'entrevista en un minut.
1: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en Joc.
0: Dues entrevistes per començar aquest mes de juliol, últim mes d'Arenys en Joc per agafar una mica de descans al mes d'agost i reprendre una altra vegada la maquinària al mes de setembre. Dues entrevistes perquè d'aquí res xerrarem amb l'equip show del Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar i després a la segona part del programa parlarem amb Marc López, que ha ascendit amb el futsal Mataró, perquè ens expliqui una miqueta com ha anat aquesta aventura i aquest ascens cap a segona nacional. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en Joc. No puc...

0: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
1: I comencem la primera entrevista d'aquest 3 de juliol de l'Arenys en joc, perquè jo crec que és, amb en Joan ho parlàvem, crec que és l'entrevista més overbooking que tenim a l'estudi, perquè al meu costat està l'Anna Benet, que ha vingut en diferents moments per explicar-nos com va la temporada del Club Patinatge Artístic, però al seu costat està Arlet, Aral, Martina, la Nara, Ariadna, Txell, la Carla, la Mireia i la Inid, que crec que és tot l'equip de show del patinatge artístic, és així, no?
2: Sí.
1: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Primera pregunta molt ràpida, perquè veniu, si no vaig equivocat, de Benalmàdena, de competició setmana passada. Com va anar?
2: Molt bé.
4: Sí, molt bé.
1: Expliqui-nos una miqueta com va anar el cap de setmana, com va anar el viatge, com va anar cap allà.
5: Doncs va anar molt bé, la veritat. No ens esperàvem gens aquesta primera posició que vam aconseguir. Doncs sí, va ser molt bé, ens ho vam passar molt bé. Vam estar 5 dies i només va haver-hi un de competició. I sí, ens ho vam passar molt bé.
1: Aquest és... Aquest és l'última que teniu o encara queda alguna cosa pendent d'aquesta temporada 25-26?
6: No, aquest cap de setmana tenim la Copa Catalunya a Reus, que ens vam classificar, vam fer un Open, que era el mateix joc, que era Reus també, i ens vam classificar. Justes, però ens vam classificar.
1: I quin seria l'objectiu d'aquesta competició que teniu?
7: Disfrutar l'última competició.
6: I potser millorar també la puntuació.
7: Sí,
6: treure la màxima. I
7: donar-ho tot.
6: Sí.
1: Perquè abans d'anar i fer un recorregut... com sorgeix aquest equip de show? Vull dir, perquè són patinadores del club, però com sorgeix això?
8: Perquè nosaltres ja feia temps que li dèiem a l'Anna que nosaltres teníem ganes de fer show i teníem ganes de muntar un show i poder disfrutar totes patinant juntes.
5: Sí, volíem com intentar provar aquesta modalitat per veure com era i la veritat que ens ha agradat molt.
1: Silenci. Vaig amb una... I aquí sí que podem fer una roda, si voleu. Com i quan vau començar a patinar? Més o menys a quina edat? En quin moment doneu el pas de ficar-vos als patins i fins ara?
6: Bueno, jo recordo que vaig començar a patinar perquè patinava la meva germana aquí al club i que devia tenir uns 4 o 5, 4 o 3 anys. I això vaig començar perquè també estava ella i pues, vaig animar i també ho vaig fer. Bueno, també patino a Vallorina. No sé si vaig començar a Vallorina primer o a Arenys, però a la vegada més o menys.
9: No volia entrar ningú a l'altre.
8: Jo vaig començar a patinar a Vallorina perquè vaig veure un festival d'estiu que feien i doncs els vaig dir als meus pares que volia començar a patinar. I després ja, com eren les mateixes entrenadores a Vallorina i Arenys, doncs vaig venir a Arenys perquè... Doncs no sé, perquè hi havia més per poder competir i tal. Pues...
9: Anàvem més hores, teníem més pista, anàvem més hores, competíem més vegades. Competíem més vegades, entrenàvem més dies, feien una mica més d'hores. Llavors compensàvem els entrenaments amb Vallburguina amb els entrenaments d'Arenys a Mar, si fèiem una patinadora completa.
5: Jo, sincerament, no me'n recordo com vaig començar. Jo me'n recordo que vaig complir 3 anys i ja em van posar els patins. No sé com va sorgir, però sí. Sí, des dels 3 anys i fins ara i... no sé.
1: L'altra, Martina?
10: Jo, la meva germana gran, feia patinatge i vaig entrar un dia a la pista i també ho vaig voler provar. I jo crec que també vaig començar cap als 3 anys o així. Porto ja molts anys al mateix club i tot.
7: Jo perquè també ho vaig veure un dia a Vallburguina i vaig voler començar, va ser més tard que l'Aran, als 4, 5 anys, i després també vaig començar ells pel mateix motiu.
11: Jo vaig començar als 5 perquè ho vaig veure que hi havia un extraescolar a la meva escola i vaig anar a un festival que feien al meu col·le i ma mare em va dir que si ho volia provar i li vaig dir que sí i doncs ja està.
12: Jo vaig començar a Vallgorguina perquè veia que ja s'ho feien i em va agradar. I doncs aquest any una companya d'aquí del show se'n va anar i doncs l'Anna em va dir si volia venir a provar-ho i vaig dir que sí, doncs ara patino aquí també.
13: Jo vaig començar als 4 o 5 i també va ser com l'Ari, que a la meva escola
3: Hi havia un extraescolar i pues, em va agradar molt patinar i després me'n vaig anar al club d'Arenys i bueno, m'ho vaig passar molt bé.
4: Jo vaig començar amb 3 anys a una escola de Barcelona perquè el meu germà jugava a hoquei i pues, no volia fer hoquei, volia fer una altra cosa amb patins i pues, vaig provar patinatge.
9: Vale. És la hermana
1: del mateix tempo. Vale, ara, clar, hem parlat del show, vale? Quines diferències hi ha amb tots els anys que porteu com a patinadores del club, al moment que us fiqueu a fer un show, un equip, un conjunt, amb les coreografies, amb els entrenaments, quines diferències heu trobat tot aquest any?
6: Home, jo crec que el més important és connectar totes juntes, perquè si no hi ha connexió és molt difícil pues, trobar el punt per fer-ho totes iguals i això. I bueno, que sí que és veritat que individual saltes, fas piruetes, és més tècnic i el show és més com més teatre, més expressió i més això, sí. Que...
9: Artístic.
6: Sí. I clar, el més important doncs és tenir bon rotllo amb l'equip, que nosaltres el tenim, i pues, això ens ho ha fet més fàcil per aconseguir on hem arribat.
1: Ara vaig amb tu, Anna, una pregunta. Com es construeix un grup com aquest? Com es cohesiona? No solament a nivell tècnic, sinó també es coneixen, però a nivell humà, com es construeix tot això? I que passin els mesos i arribin a tenir aquests resultats?
9: Bueno, passen diferents etapes, perquè dintre d'aquest grup, que està bastant cohesionat, hi havia com subgrups. Llavors, el treball de cada entrenament i d'estar constantment entrenant juntes i fent coses juntes és el que ha fet la cohesió del grup. Sí que és veritat que tenen diferents edats i llavors el nivell de vida el porten una miqueta diferent fora del patinatge, no? Llavors dintre del patinatge doncs, aquesta cohesió s'ha de trobar en algun moment, si no funciona. Nosaltres el que hem intentat des de l'equip tècnic és que es cohesionin entre elles, ja siguin vinguin de fora o no, perquè la Txell és nova aquí, sí que coneixia les de Vallburguina, però la resta no tenia contacte amb ninguna. La Carla, la Enid i la Ari tenien un nivell inferior a la resta, per tant, el que hem intentat és treballar doncs, aquestes mancances que tenien com a grup i intentar que dintre de la coreografia s'intentin doncs, dissimular una mica, no? I que es vegi més la cohesió de grup. Al final hem intentat pues, això, no? Treballar aquesta part i intentar que totes vagin a una, perquè és el que s'ha de veure.
1: Ara torno amb vosaltres. Al moment que prepareu la coreografia, què és més difícil? El moment que es fiqueu els patins a la pista, la part tècnica, parlo d'això, la coordinació, la interpretació, la pressió de competir en el moment que toca una competició, què és el més complicat?
5: Jo crec que el més complicat és la coordinació, perquè ja que som moltes i saber que tenim que anar totes iguals, hi ha algun moment que òbviament no vas igual, llavors això és el que més costa, jo crec.
6: I jo crec que la part d'interpretació també a vegades costa, perquè està molt bé que tu ho facis, però ho han de fer totes perquè llavors es veu molt. Vull dir, si ho fan la meitat del grup i l'altra meitat no ho fa, això també es nota molt, però cada vegada ho intentem millorar i bueno, va sortint una mica.
1: Perquè ja vaig una pregunta que desconec. Vosaltres continueu competint com a individual, vull dir, com a patinadors individual, i teniu aquesta dualitat o us heu centrat solament en el show?
9: Algunes sí, algunes no.
6: Ah. Sí.
9: Algunes sí, algunes no.
1: Clar, les que feu la dualitat, on triu tantes hores de per entrenar?
4: Pues perquè només fem l'esport de patinatge i per als estudis ens repartim bé.
7: Molt bé, perquè tenim les hores seguides, llavors si estem allà, enganxem les hores, no és que canvi de dia i sigui, jo què sé, per exemple, si entrem el dimarts individual, el dimecres només fem show. No, ho paginem tot.
9: El mateix dia fa
5: sí, és com una tarda fas com 5 hores, per així dir-ho. No són 5, però...
1: I entre vosaltres, us exigiu molt o hi ha més ajuda que una altra cosa? Perquè l'errada al final és possible més quan sou tantes, vull dir que us exigiu o és més ens ajudeu, us ajudeu entre vosaltres?
5: Jo crec que
10: no, jo crec que cada persona s'ho pren diferent, s'exigeix una cosa diferent i es pren el show i les hores d'entrenament i tot d'una manera diferent, però jo crec que en general és com una barreja de tot, totes volem fer-ho bé i totes ens ajudem entre totes.
1: Perquè això, quan s'inicia el tema d'això, perquè ho hem parlat a l'Arenys en Llop, quan doneu el pas de, com a grup i quantes hores entreneu a la setmana com a grup de show?
9: El pas el vam donar en el moment en què vaig aconseguir el mínim per tenir fer el grup. O sigui, ells m'ho portaven demanant feia molts anys. Vaig dir, vale, ok, ho tiro endavant, però a veure quanta gent som. Llavors, com vam aconseguir ser una miqueta més del mínim, el mínim som 8, doncs som 10, doncs com vam aconseguir ser una miqueta més del mínim, és com vaig dir, vale, el creem i el tirem endavant, el primer any és un projecte, poden arribar a ser 16 patinadores, es veurà una mica buida la pista, però bueno, és el primer any de prova pilot, i a veure què tal. Llavors, el que vam fer, entrenant dos dies a la setmana, entrenant els dilluns a la pista exterior, i el dijous una hora i mitja a dintre. I després tenen una hora de preparació física del dilluns, que la fan seguida, acaben d'entrenar i fan l'hora de la preparació física, i aquesta hora, o sigui, entrenen 3 hores a la setmana de show, no entrenen més.
1: Mm-hmm. I ara vaig amb vosaltres, perquè aquí, si no vaig equivocat, el tàndem és Aina Lafuente i tu, Anna.
9: I la coreografa.
1: Vale. Quin paper tenen elles tres per arribar fins a aquest moment? Vull dir, perquè passa el que deu un any, quin paper tenen?
3: Doncs jo crec que elles ens han ajudat molt perquè nosaltres volíem fer el show i el fet de muntar-nos un ball també ha sigut molt bona per, de la seva part.
5: Mm-hmm. A veure, jo crec que si elles no haguessin estat, això no hagués pogut tirar endavant. O sigui, nosaltres no teníem, per si dir-ho, ni idea de com era això ni com anava aquest món del show. O sigui, ens han ensenyat a fer-ho millor, a fer el ball millor. O sigui, si no, no hauria sortit res.
9: Mm-hmm. Sí, però volen que us mulleu. Cada una d'elles. Aquí estem a la pregunta, no en general. Què us aporta cada una de nosaltres?
6: A veure, jo crec que l'Aina, sobretot, és la que ens ha hagut de suportar més després de totes les hores d'entreno i les bromes. I perquè nosaltres és com que no ens podem prendre un entreno en sèrio, perquè, bueno, som com som. I
5: jo crec que és l'edat.
6: Sí que quan ens hi posem, però sempre hi ha una mica de cachondeo i això... A veure, que no s'enfada gaire l'Aina, però sí que ho ha d'aguantar i a vegades descansa.
7: Bueno, i també és la que ha fet quartet, llavors té més idea de tot el món del show i tal, i ens ha estat ensenyant doncs, el que val cada cosa i com s'ha de fer. Llavors també la coreògrafa doncs, és la que ens munta el ball, perquè elles no ho han fet, vull dir, és ella la que ens munta el ball, la que ens ensenya tots els passos, i si ens han d'arreglar alguna cosa, ens arregla ella.
5: I jo crec que a l'Anna la tenim com a referent, ja que ha sigut campiona del món, no passava un pot dir, saps? Llavors la tenim com una referent, òbviament.
1: Mm-hmm. I amb el tema de la coreografia, com s'ha gestionat, com es munta, es pot adaptar, s'ha canviat durant la temporada?
6: El ball que ens va muntar al principi no té gaire res a veure amb el que tenim.
5: Ha canviat realment.
9: Bueno, perquè l'inici del ball, la coreografa munta, veu una mica el nivell de les patinadores i munta una miqueta la base, no? Per començar a treballar sobre aquella coreografia. Llavors, en el moment en què ella va muntar una base bastant elevada a nivell de peus i va dir, bueno, a veure què passa, treballeu-la, practiqueu-la, ho treballem i a veure què surt. D'aquí un mes m'envia un vídeo i mirem com està la coreografia. Tot el que li vaig enviar em va dir, o està superbé, podem posar més coses. Doncs anem a posar més coses, no? Vam quedar l'altre dia amb la coreografa, va posar més coses. I després, ara ja al final, doncs ja és com acabar de polir, no? Aquí sobren 2 segons de música que no estem fent res, hem de posar alguna cosa, doncs posem alguna, afegim alguna cosa, no? Mm-hmm. I acabem de polir doncs, tota aquesta coreografia que està muntada des de l'inici doncs perquè quedi completa, no? Potser ara, en el temps d'anar entrenant-la, què passa? Que elles ja mecanitzen tots els moviments, llavors que els hi sobra com temps. Amb moltes coses que arribaven justes perquè no havien de pensar en el moviment, com que ja tenen el moviment adquirit, doncs els hi sobra temps. Llavors aquí és un tema hagut d'anar posant doncs, una miqueta més de coreografia o girs o elevacions o més coses perquè es vegi més complet.
1: Mm-hmm. Perquè quants minuts feu de coreografia de show en general?
7: 4, quasi 5, diria. Sí, 4 i mig.
1: I entenc també que de l'inici a quan tanqueu ja la coreografia és més complicada, vull dir, heu passat a més complicacions.
8: Hi ha moments del ball que arribem i no podem més, si estem ja quasi sense poder respirar.
1: Sí. I quantes competicions heu fet? Perquè això, clar, passen equips, passen entitats, jo suposo que també el calendari vostre és diferent. Quantes competicions heu fet ja?
5: A veure, competicions com, així com a tal, oficials hem fet una. Sí, però per practicar com el ball cara com a una competició hem fet uns quants trofeus més, i sobretot el de Màlaga, algun festival que hem fet, el d'Arenys també hem fet.
6: Hem fet també una exhibició a Arenys, al principi de temporada.
1: I quin seria l'objectiu del show, vull dir, perquè aquí al final, per exemple, entitats venen, el cap de setmana tenen el partit, alguns diuen l'objectiu és proclamar-se campió de Lliga. Quin seria l'objectiu a llarg termini, com vosaltres com a equip?
8: El nostre objectiu, sobretot, era millorar, perquè quan vam començar la temporada, doncs, era el nostre primer any fent show i no ens sortia com esperàvem que ens sortís, perquè era, o sigui, teníem totes diferents nivells i no totes patinàvem igual, perquè també hi ha molta varietat d'edat, és el que ha dit l'Anna abans, i doncs ara hem vist realment que hi ha molta millora, perquè nosaltres ara mirem un vídeo del desembre i hi ha moltíssima millora fins ara.
1: Perquè per edats, quines edats teniu, vull dir, la més gran, la més petita?
8: Som 4, que tenim 16 anys, després hi ha 3 que tenen 15, 2 que tenen
6: 13
8: i una que té
6: 14.
1: La mica. 14. No, és important això de les edats, el que dèieu també una miqueta, també cadascuna de vosaltres té el nivell i al final és col·locar totes les peces. Jo vaig amb una, que crec que al seu moment ja vaig preguntar, però ara que us tinc aquí, tema dels nervis, vull dir, quan arribeu, perquè entreneu, vull dir, són moltes hores. I és un esport que al final us jugueu tot quan arriba la competició, vull dir, no... Perquè, per exemple, jugues un partit de bàsquet, si hi ha una derrota no passa res. Però en el vostre cas, i més en el vostre cas de show, de que sou tantes, com porteu aquest tema dels nervis, de la pressió, de les hores prèvies, com es gestiona tot plegat això?
7: A veure, jo crec que cadascú gestiona els seus nervis per com és, però sí que és veritat que jo crec que sempre totes estem nervioses, i més quan va ser la primera competició, que no teníem com molta idea de com seria i com ens aniria o el que ens puntuarien, i al final estàvem molt nervioses, i això també influeix molt a la coreografia i quan estem patinant.
10: I sobretot abans de sortir a pista sempre fem xerrades motivadores, nosaltres podem, ens apretem, no sé què. Jo crec que això també ajuda molt a l'hora de sortir a pista, perquè encara que surtis nerviosa surts com amb la motivació que ens hem fet entre totes abans de sortir a pista, en plan, va, podem, no sé què.
6: Sí, jo crec que els nervis, de veritat, nervis només són abans de sortir a pista, vull dir, els entrenos de la setmana abans són com sempre, i no, vull dir, quan ens posem més nerviosos abans de sortir a pista, que estem allà totes.
3: Hi ha una part de nervis que tampoc són tants, perquè sabem que ho sabem fer. Doncs quan sortim a pista, pues, ho sabem.
1: Perquè això és important, arriba un moment que la cohesió és com, diguem, vull dir, sou tantes que és com un robot, de que totes aneu al moment que arriba aquest moment de dir surt, jo sé fer-ho, pam, pam, pam, i és com un mecanisme que roba tot, no? Això, arriba un moment que fa aquest clic, o el noteu, això, de que ja no heu d'anar pensant de dir, vinga, va, ara això, vull dir que...
5: Al tenir tantes hores, jo crec, bueno, per almenys a mi em passa, a vegades els girs o les coses que tenim et surt sol. O sigui, tu estàs fent el ball i potser no estàs ni pensant i et surt sol. Perquè portes molt d'hores practicant aquest ball, el mateix ball, els mateixos passos, i és com que, sí, literalment, ho tens sol.
1: I quan finalitza una competició i acabeu, sou més de dir, buf, ja s'ha acabat? O sou d'analitzar i de dir, buf, aquí ha estat bé o aquí ha sortit alguna cosa que no ha sortit bé?
5: A l'entrenó després, sobretot, mirem el vídeo i analitzem els errors, intentar com millorar-los. No fem, uf, ja està, no. O sigui, hem d'intentar millorar el que hem fallat, òbviament.
10: Però jo crec que també va depèn de com ens hagi sortit o quina impressió tinguem al sortir a pista. Sí, moltes vegades, a Màlaga, per exemple, vam sortir, jo crec que totes bastant contentes, en plan de que ens havia sortit molt bé. I més també vam sortir les primeres i a l'escoltar la puntuació de les que anaven darrere nostra, que també la puntuació va ser més baixa, jo crec que totes també ens anàvem com motivant més, en plan, molt bé, és que ho hem clavat, és que no sé què. I després sí que és veritat que analitzem una mica més, en plan, això cal, tal. Però realment jo crec que va en funció de com ens hagi sortit.
1: I el tema de la puntuació, que ara ho estava comentant, com funciona el tema de la puntuació?
7: Hi ha la coreografia i la idea, que és bàsicament del que va al ball, si ho hem interpretat bé, la performance, que és... Doncs, les cares,
8: l'expressió,
7: la tècnica
13: I skating.
6: I clar, nosaltres vam fer la primera competició que no teníem ni idea de lo que ens puntuaven, de quan feien les coses. Vull dir, nosaltres vam anar a llançar-nos i a passar lo que passava.
9: Mm-hmm. Ens ho van dir, això és molt, és poc.
6: Ens van puntuar molt per lo que... Vull dir, nosaltres anàvem amb esperances una mica baixes, pues, perquè era la primera competició, estàvem molt nervioses i clar, nosaltres vam saber la puntuació i vam dir, hòstia.
9: No, i van tenir dues caigudes.
6: Clar,
9: que això sí, baixa molt a nivell de totes les puntuacions. Clar, quan tens caigudes, la resta de coses sempre no ajuda a tenir aquestes decimetres de més.
1: Ja.
6: Clar, perquè vam veure els altres grups i vam veure la nostra puntuació i ens vam quedar una mica. Però bé, clar, després vam fer les altres i ja era més.
1: Mm-hmm. Veig amb tu, perquè esteu ja a les acaballes de la temporada. Ha funcionat el tema del show. Quins objectius et marcaries o es marca el club pel futur?
9: Créixer. Tot i que el pavelló no ens ho permeti gaire, la idea és créixer amb aquesta modalitat, perquè sí que és cert que l'individual t'aporta molt, molt nivell tècnic, perquè si no estàs exactament d'aquesta forma és impossible aconseguir l'element, però a nivell de cohesió, de grup i de disfrutar, és una modalitat que també agrada molt. Llavors, l'individual està molt bé, per tota aquella gent que vulgui seguir fent individual, el club seguirà tenint la part individual, perquè també considero que és una part de, per tenir una base sòlida, però pel que fa al show, l'any que ve creixem. Aquest grup intentarem aconseguir les màximes patinadores i s'ha creat un nou grup show promo amb les petitones que tinc de base, del club, de moment no he buscat ningú de fora, simplement amb la gent de la base del club, i farem un quartet també.
1: Està bé, està bé. Vull dir, aquest creixement sempre és important.
9: On entrenarem, ja veurem.
1: Sí, això ja, si vol, podem fer un altre programa per parlar-ne tot plegat. Algun moment, actuació que d'aquesta temporada que estigui marcada a dir, ostres, és un record molt positiu.
8: Màlaga. Perquè ningú ens esperàvem, perquè no portàvem tota la temporada, com és el nostre primer any, portàvem tota la temporada que no érem les millors, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Llavors vam arribar a Màlaga i vam dir, a veure, siguem realistes, no quedarem aquí primeres, perquè no, tampoc som aquí.
9: Perquè a més vam patinar amb grups juniors, però de nivell nacional, no nivell 3, com són elles.
5: I llavors no t'esperàvem que la primera és ni flipant, però bueno, va donar.
6: I tot i que l'objectiu principal era anar de vacances, vull dir, el tema de la competició no se'ns va passar pel cap fins al matí abans d'anar al pavelló a entrenar, però bueno.
5: Sí, que vam dir, hòstia, que tenim que competir.
10: Però també jo crec que la part de vacances ens va ajudar molt també a nivell de grup, d'estar com més unides entre nosaltres, perquè vam passar moltes hores juntes, moltes coses, clar, tota la convivència, estàvem soles a l'apartament i, bueno, no soles, literal.
9: Teníem l'aire.
10: Però això, vam estar convivint moltes hores i moltes coses i molts de dies, i això també ens ha ajudat com a tot el grup a estar com millor, tenim més experiència, ens vam explicar més coses, teníem més temps a estar juntes, i tot això va ajudar molt. Mm-hmm.
1: Perquè què és el millor de compartir tot això juntes? Vull dir, ho hem parlat, la cohesió, però què és el millor?
6: Viure.
5: Que ens portem
6: No hi ha ni un entreno que no acabem rient, pixant-nos.
12: L'amistat que tenim entre totes.
5: Ens portem molt bé, no sé, tenim un feeling molt bo, jo crec que, o sigui, no sé, ens portem molt bé.
10: I en general, som com molt diferents, jo diria, cadascuna té com una personalitat molt diferent, però jo crec que quan estem juntes és com que ens complementem i realment es pot parlar, tipo, hem parlat molt de la diferència d'edat i tot això, però realment entre totes ens portem molt bé i parlem de tot i tampoc hi ha malos rotllos ni res, llavors això està molt bé.
1: Sí, sí, vull dir, no és fàcil aconseguir tot això. Vaig amb les últimes, abans de fer unes preguntes molt ràpides. Ho hem parlat, vull dir, sou d'edats diferents, de municipis diferents.
5: Sí.
1: Com compagineu tot això? Vull dir, entrenaments, hores d'entreno, de tardes al pavelló, més temes estudis, perquè estem parlant d'ESO, d'exàmens, d'algun dia, algun millor, tema batxillerat i coses d'aquestes. Com compagineu tot això?
5: Jo crec que, bueno, pel meu cas, jo, aunque tingui 10 minuts, aquests 10 minuts l'aprofito per qualsevol cosa, perquè és que si no és impossible.
8: Nosaltres, per exemple, les de Vallgorguina, que som quatre, com som quatre nenes i tenim quatre cotxes, en lloc de baixar els quatre cotxes cap aquí, cada entreno ens ho compaginem i cada dia baixa una mare o un pare a buscar-nos i ens porten. I també el tema d'estudis, jo crec que és tot organització i saber organitzar-se amb el temps que tenim.
6: Sí que de cara a l'any que ve, que ja entrem a batxillerat o cicle, sí que ho hem hagut de tenir més en compte perquè és més important, però bueno, que seguirem compaginant igual de bé.
1: I per la gent que no coneix aquesta modalitat del show, què li diríeu? Perquè de què vagi a veure el dia de Arenys de Mar, de dir, de ficar la tele, el YouTube, què li diríeu a la gent que no coneix aquesta modalitat perquè es fiqui davant i digui, ostres.
6: Jo crec que la vergonya és el que s'ha de treure sobretot, perquè, clar, sí que hi ha gent que, òbviament, li costa més, vull dir, no passa res, però, bueno, al final, doncs, tothom s'acaba obrint i és el més important, jo crec, perquè si surts de pista ja amb la cara malament, els braços penjats, això ja es veu molt. Vull dir, a part de la tècnica, que sí que són els girs, els travelings i tot això, el més important, a part d'això, és l'expressió, jo crec. I això és el que és.
5: Jo crec que perquè la gent com que ho vegi, jo crec que aquesta modalitat fa com que el patinatge com que explica com una història, no? Tu pots inventar una història i la com transmets en aquell ball, saps? I és com més bonic de veure que no, a lo millor un ball, bueno, que a lo millor també, però uns salts i pilotes que no una història, que te l'expliquen, et fan passos, jo crec que és bastant més divertit.
12: Per exemple, la meva família tipo, no coneixia això del show i venir a veure les nostres, tipo, quan competíem, doncs em van dir realment és més divertit veure com patineu totes juntes a patinar individualment.
3: Per exemple, al Festival d'Arenys de Mar, els meus pares em van dir que la història no es veia molt, però després a Màlaga em van dir que la història es veia més, que era la dolenta i que era la bona.
1: Bueno, no, clar. I us veieu com un mirall pels joves, pels més petitons del Club de Patinatge Artístic? Vull dir, sou les primeres que feu aquest show i us veieu com un mirall?
6: Home, jo crec que sí, perquè, bueno, per exemple, el festival que ha dit la Carla, les petites veien els mallots de sirena, bueno, el tema era de sirenes, i era tot ara, hola, m'encanta el teu mallot, no sé què. I, bueno, l'emoció que tenen quan sortim a pista també, aplaudint i cridant, i això, jo crec que també les motiva molt.
7: Clar, i al final ens veuen com estem totes juntes, com fem cohesió i com patinem a la pista i tots els passos que fem, i això també ajuda molt.
1: Ara vaig amb 5-6 preguntes molt ràpides, vale, per acabar aquesta entrevista, i podeu respondre. Quina és la més bonista del grup?
8: La Martina Oliveras.
10: Jo.
1: La que sempre arriba abans d'hora.
10: L'Ari.
5: Jo crec que l'Ariadna. I és la que veu més... Bueno, una de les que veu més llum.
13: Sí, jo
5: a Mataró.
1: I la que arriba tard, a vegades?
5: També ha arribat tard avui.
1: Quina és la que posa més ordre quan hi ha nervis previs a la competició?
8: Jo crec que... Jo?
12: La Martina Torrandell.
8: Sí,
12: jo
8: crec que la Martina
10: Torrandell. Jo fico molt nerviosa i començo jo també individual.
13: Ella posa molt nerviosa a qualsevol persona.
10: No, però quan feia individual ja com que em feia la pròpia motivació, en plan, va, tu pots. Llavors jo crec que això també ho vaig com transmetre a l'hora de fer un grup. I sempre vaig a l'Anna, estic molt nerviosa. I elles també ens calmen.
1: I la que viu les competicions amb més intensitat?
5: La Martina Oliveras.
1: Quina cançó us representa? Hem parlat abans, a lo millor, ara sí, a lo millor, que us representa?
5: Nugget con jamón.
1: Aquesta la podia fer, no sé si podia fer jo, no, però... Hi ha algun ritual que tingueu o cadascuna té les seves manies?
5: No té ningú ritual.
6: Si és arribar al pavelló i ja...
8: A veure, sí que abans de sortir ens posem totes amb Rojana i ens donem ànims i ens fem una abraçada, però no tenim així cap
6: ritual. I això que tots els equips fan de una serietat increïble. Nosaltres no, vull dir. És a dir, el ritual jo fer els 10 minuts d'entrenament i ja sortim a maquillar-nos, bromes, patinar-nos.
5: I ja quan arriba com l'hora, òbviament, sí que hi ha aquests minuts de serietat i de dir, hem de sortir, ara sí que ja.
6: Sí, això és necessari, vull dir, si no sortiríem
5: amb això. Si no sortiria el baix, fatal.

0: en grups d'això que no tenen aquesta acumulació, sí, sí. Perquè en plan, potser tenen mal rotllos o no es porten del tot bé, que potser la pista pues, no s'influeix res, però jo crec que nosaltres ens influiria una mica. Mm-hmm. Perquè, jo què sé, tu, hòstia, a la cama, això.
1: No. La manera amb la que parles, clarament, i et relaciones, sí, amb les companyes, jo crec que també es nota a l'hora doncs, de patinar, de fer els balls, dels entrenaments i de com estem també entre nosaltres.
2: Ara, s'ha de dir que també si tinguéssim una altra d'entrenadora això no passaria.
1: Sí. Sí.
2: Que ens deixen passar moltes coses, sí, i aquí hi ha gent que no ho passaria.
3: Amb això acabem. Jo crec que és important això de la paraula, el concepte d'amistat. Jo crec que és molt, molt important. Anirem parlant, que vagi bé la propera competició. Bon estiu.
1: Gràcies.
3: I la temporada que ve passeu per aquí una altra vegada i parlarem de com va tot plegat. Gràcies.
1: Gràcies.
4: Ràdio Arenys. La primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn. 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música. No hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys, la primera en esports.
7: Arenys en joc.
3: Hem buidat estudi perquè jo crec que hem tingut la gran entrevista de tot l'equip de show del Club Patronatge Artístic d'Arenys de Mar. Però ara, doncs aquest tram o aquesta segona part del programa, tenim una

0: persona, un esportista important que ha aconseguit una fita de les més importants d'aquesta temporada. Bona tarda, Marc.
1: Bona tarda.
0: Marc López, que ja va venir la temporada passada, ens va explicar la gran temporada amb l'equip juvenil, si no m'he equivocat, amb el futsal Mataró. Puges al primer equip i aquesta temporada ha sigut èxit absolut. Hem anat parlant, clar, heu aconseguit el bitllet cap a segona. Faig una pregunta molt, molt ràpida. Com valores la temporada?
1: Bueno, clar, valorar és complicat perquè, bueno, per tot l'alt, no? Al final ha de ser una valoració extraordinària perquè s'aconsegueix un objectiu que, en el meu cas, ha sigut com arribar i ha succeït així de cop ja de primeres, però és un objectiu que el futsal Mataró portava molt, molt temps esperant.
0: Aquí on volia? Vull dir, el futsal Mataró té una història de 25 anys, si no m'he equivocat. Sí. Ho mirava, bueno, s'ha lluitat per aconseguir aquest ascens. Era una fita que es buscava, no?, des del club.
1: Era una fita que es buscava i des de la primera reunió amb tot l'equip tancat es va dir en veu alta, sense por, i es va dir des del primer dia que l'objectiu d'aquesta temporada, independentment de Copes Catalunyes i tot, que era centrar-nos en aconseguir aquest ascens.
0: Fareu un recorregut de l'inici de pretemporada fins al duel final contra Palma Futsal B, que aquell va haver un moment de tornar en avió amb derrota. També parlarem del futur, perquè estem en un moment ja més de juliol on hi ha renovacions, on hi ha sortides, arribades, nous fitxatges. Comencem per la pretemporada. Tu has dit l'objectiu de Futsal Mataró era aconseguir aquest bitllet cap a segona divisió nacional. La pretemporada i l'inici d'aquells primers mesos, veieu que era una possibilitat?
1: Veiem que era una possibilitat, primer de tot perquè ja el futsal Mataró portava anys estant a prop d'aquest objectiu, sobretot classificant a play-off i superant alguna ronda, tot i que mai s'acaba de completar, però des d'un principi hi havia un equip també que combinava coses molt bones, ja que hi havia gent amb molta, bueno, amb experiència, i també doncs arribava amb gent jove, doncs, que porta frescura i nou ritme al joc. I això jo crec que va ser una combinació, doncs, que es va dur a terme molt bé i que, per sort, des d'un principi doncs va haver una química, no?, que es notava ja al vestuari.
0: I quin era el teu rol? Perquè tu eres dels jugadors joves, suposo, d'aquest equip. Quin era el teu rol o quin és el rol que et marquen des del principi, que la temporada és molt llarga i poden passar moltes coses, però com comences la temporada 25-26?
1: Clar, bueno, per mi i pels que pugem és una cosa nova. Llavors, clar, estàs en un sènior, gent amb molta experiència, però és veritat que un acolliment total, molt bo, i un rol, doncs, de donar alguna cosa diferent. Al final, doncs, els jugadors que més temps porten molts anys, doncs, fent unes certes coses, també els rivals t'estudien, i al final l'objectiu és aportar aquesta frescura que pot tenir, doncs, un xaval, algú més jove, i donar aquest dinamisme a l'equip. No és fàcil perquè, doncs, entres de nou, i veníem també d'un juvenil on portàvem 3 anys jugant amb la mateixa gent, a part de categories inferiors també, però sí, és un rol que, bueno, no és fàcil adaptar-se, però per sort allà, doncs, ens ho vam posar molt bé.
0: I què et demanava l'entrenador? Vull dir, des d'aquell moment que dones el salt al primer equip, què et demana l'entrenador?
1: Bueno, sobretot el que es demanava és personalitat, no? Ser tu mateix i demostrar pista, doncs, perquè has estat allà, no? Perquè han decidit creure en tu i decidir, doncs, que has d'estar en aquest equip i demostrar això. Ser un jugador diferent i donar aquesta espurna a l'equip.
0: I, clar, la temporada és llarga, l'objectiu era clar. Com has vist aquesta? Arribarem a que us proclameu campions, però com has vist aquesta competició? Viatges, cap de setmana cap a un costat, cap a l'altre. Com has viscut aquesta experiència de donar el salt al sènior i en una competició com aquesta?
1: És una competició molt, molt dura, amb gent molt física i amb molta experiència, i un sènior que canvia totalment el joc formatiu, no?, doncs el que havia estat fins ara. I es viu, sobretot, pensant en el dia a dia i no deixar-te endur per un... Bueno, com que hem de pujar, anirem al play-off segur o alguna cosa així, sinó treballar dia a dia per aconseguir els objectius del cap de setmana i no pensar ni en dues setmanes després.
0: I quines diferències has trobat tu has dit, de les etapes de formació? L'any anterior, amb el juvenil, és una temporada top, Però quines diferències has trobat? Tema entrenaments, tema rivals, tema viatges... quines diferències has trobat?
1: Bueno, hi ha un canvi en tot. Nosaltres, per sort, en juvenil treballàvem molt bé, llavors a nivell d'entrenaments i tot portàvem un ritme doncs, que ens vam poder adaptar bé al ritme d'un primer equip, que també és un ritme altíssim i de dedicació total, de moltes, moltes hores, no només en pista, sinó en molts altres aspectes també. I bueno, a nivell personal, un canvi, perquè tu et trobes a juvenil de tercer any amb una superioritat que se't crea perquè ets tu el gran i de cop passes a ser el petit, però bueno, és una cosa que t'adaptes i ja. I a nivell de joc, sí que un joc més tàctic, més físic, canvia molt al final l'etapa formativa, no? Hi ha més lapsos, més coses que no acaben d'estar controlades, en canvi en un sènior doncs, la gent ja comença a tenir les coses molt més clares.
0: Mm-hmm. Després et preguntaré sobre el futur, però quants anys portaves al Mataró?
1: Portava, aquesta ha sigut la meva setena temporada ja al club. Vaig arribar a infantil de segon any i he fet totes les etapes a Mataró fins a arribar al primer equip.
0: Mm-hmm. Tornem a la Lliga. Passen els mesos. El futsal Mataró aconsegueix proclamar-se campions de Lliga. Això era important, quedar primer, però al final tampoc, vull dir... Queda bé ser campió, però no donar l'ascens. Com viviu tots aquests mesos fins a aconseguir la Lliga?
1: No, són mesos complicats perquè veus que els rivals també hi apreten, tot i que per sort al final les últimes setmanes ens vam despuntar una mica i vam aconseguir doncs, fer la feina i guanyar els rivals directes. I sí, et trobes en un moment on has guanyat la Lliga, però també mires enrere i veus que anys anteriors també s'ha guanyat la Lliga i que ara ve el bo. I que els rivals doncs, es converteixen, igual que nosaltres ho vam fer i vam tenir la suficiència de demostrar-ho així, però els rivals també canvien de lliga regular a un play-off.
0: Clar, perquè aquí passen moltes entitats, molts esports, molts esportistes, hi ha esports modalitats que si et proclames campió de lliga regular, vas directe cap a l'ascens i obtens aquest bitllet. En el cas del futsal no és així. Vull dir, guanyar la lliga està molt bé, però no et dona res. Vull dir, no et dona, vull dir, et dona tenir millor el tema del camp i tot això. Com arriba als play-offs? Vull dir, perquè era sí o sí l'objectiu. Vull dir, com arriba als play-offs, la moral com arriba i com prepareu aquells partits claus?
1: Doncs és un moment complicat on també vam tenir ajuda de psicòlegs i més gent que ens va ajudar de dins i de fora el club. I és aquella situació de que és molt maco, però també saps el que has de fer, saps quin és el teu objectiu, saps que no és un moment per fallar, i és un moment també on entren aquelles pors de, dels entrenos no lesionar-nos, que no sé què, però alhora has d'estar al 100% perquè no pots arribar un nivell menys perquè saps que te'n pots anar. Però, per sort, hi ha gent amb molta experiència, com ja he dit, i aquesta gent doncs, van també saber marcar un bon ritme, saber frenar quan s'havia de frenar i també espavilar en els moments en què calia fer-ho.
0: Perquè abans d'arribar, diguem, a la final contra Palma Futsal, hi ha una eliminatòria prèvia que jugueu. La primera no, perquè com a campions, bueno, no jugo aquesta, que això ja és un
1: Exacte.
0: Punt positiu.
1: Sí, sí, molt.
0: Diguem les semifinals, com la prepareu i com va?
1: Bueno, primer de tot que el sorteig és a nivell de tot Espanya, és a dir, nosaltres som 6 grups, i llavors ens tocava contra un rival de fora. Mm-hmm. En aquest cas va ser Pinseque, que és de Saragossa, i clar, és un rival nou on apenas tenim un parell de vídeos i podem veure 4 cosetes, llavors es viu molt del boca a boca, de jo trobo aquest entrenador, l'altre em diu no sé què, gent que havia jugat allà, i és una mica, vas allà a veure què et trobaràs, i en el nostre cas ens trobem un escenari ple, i un estadi que era entrar i ja senties doncs, que allò era diferent, que no estem a Lliga, que aquí ha canviat la cosa, i per sort, tot i que vam tenir moments on vam patir, sortim victoriosos d'allà, i crec que és una victòria que ens dona molt a nivell mental, perquè superem un moment crític on ens remunten el partit, i allà és on demostrem per primera vegada que aquest any hi ha alguna diferent, que aquest any toca.
0: I arribeu a la final. Vull dir, Palma Futsal B, que a més és un rival que ja coneixeu de la Lliga, de la fase regular, que això a vegades és positiu, a vegades és negatiu. Aneu a Palma, allà perdeu, si no vaig equivocat, 2-1.
1: 2-1.
0: Heu de remuntar a Mataró. Com viviu? Vull dir, com viviu aquell primer partit a Palma? Com viviu la remuntada a Mataró? Fins a arribar a l'ascens, vull dir, a guanyar l'eliminatòria.
1: Sincerament, vas a Palma amb la... sabem que serà molt complicat, però la intenció de que podria sortir victoriós, perquè al final una cosa s'ha de dir és que amb el sorteig hem tingut sort dins del que hi havia, tot i que rival és un, que Palma és un rival més que digne i que ens va passar les coses, va posar les coses molt, molt complicades. Però sí que és veritat que és dura la derrota ja. Un partit que on no surten les coses, on sembla que tremolen les cames i el que diem, un rival més que a l'altura i sobretot amb una gran diferència de lliga a play-off. I, bueno, hi ha una tornada amb avió, amb tothom callat, una tornada complicada, però és veritat que una setmana que no s'enfronta cap mala cara, no s'enfronta cap retret, i això et dona també una suficiència que jo crec que t'ho dona l'experiència d'haver passat per aquelles situacions i una, es movia un ambient en el vestuari de que sí, anem un punt per darrere, però estem a casa, tenim un partit a casa i tots haguessin firmat des del primer dia que et diguessin, mira, et posem un partit a casa i si guanyes, encara que sigui només d'un gol, si guanyes, ja sí, passes. Sí. Perquè això sí que teníem l'avantatge d'haver quedat primers i si en cas d'empatar, sí que havíem també de fer una pròrroga, és veritat, però haguéssim passat nosaltres.
0: Per tant, objectiu assolit. Mataró aconsegueix aquest ascens cap a segona. Com viviu els instants posteriors d'aquest ascens, d'aconseguir l'objectiu?
1: El moment just, hi ha una invasió de camp al pavelló, que és un moment doncs, eufòric, on està ple de gent, intentes buscar la família, buscar els amics, perquè és la gent doncs, que ha estat més al teu costat, i un moment de glòria. Surten les llàgrimes, és un moment on de veritat veus tot el que has aconseguit, perquè al final tu estàs al dia a dia i també entre estudis, família, altres coses, doncs ets conscient i dediques molt temps, però no acabes de ser del tot, no et fas tant a la realitat del que ha passat, i en aquell moment és on trenques i dius, sí, és el moment, ho hem aconseguit, i per fi doncs, hem pogut fer-ho.
0: Tu venies d'una temporada important amb el juvenil. Aquest ascens, aquesta final contra Palma, és el millor moment que has viscut com a jugador?
1: Sí, respirar un ambient diferent. Al final, l'únic problema que té juvenil és que no té més progressió, perquè si tu guanyes un títol, i és veritat doncs, que es van fer coses molt grans, però això es vivia com algo més, no? Com un pas a tot el club, també doncs saber que arribes al món semiprofessional, no? I es notava l'ambient, es notava els últims 5 minuts, que no van ser gens fàcil, i sí, doncs es viu com algo top, espectacular.
0: Clara, hem fet tot aquest viatge per aquesta temporada 25-26, veníem de la temporada passada, jo vaig acabar l'Arenys en joc la temporada passada amb l'èxit que guanyeu tu com a Marc López amb en Pol. Ara és un dels grans moments, vull dir, depenent d'igual, tu com a aranyenc és un dels grans moments. I ara què? Vull dir, perquè aconsegueixes, com a part del futsal Mataró, portes ja molts anys, temporada 26-27, hi ha alguna novetat?
1: Sí, ara, bueno, a nivell personal és una decisió que he pres jo sense... Ha sigut difícil, però de cara a l'any vinent crec que toca fer un canvi i decideixo, doncs, canviar d'equip.
0: Ara et preguntaré, però amb aquest canvi, clar, tu has passat molts anys al futsal Mataró, quin balanç fas i amb què et quedes de tota aquesta tan important? Perquè tu, vull dir, has crescut, vull dir, adolescència fins aquí, has crescut al Mataró. Amb què et quedes de tota aquesta etapa?
1: Et quedes amb un acompanyament, amb una família creada allà i amb un suport, no? Amb la sensació de que és casa teva i de que qualsevol cosa ho he pogut portar allà, sigui dins del camp, com ha de ser, però també de fora he pogut portar coses allà, amb gent molt important, a nivell d'entrenadors, però també amb tot el que comporta el cercle del futbol. I també et dona, bueno, el meu cas com a aprenentatge, no va ser un pas fàcil anar a Mataró, però és una cosa que jo vaig haver de decidir i en el seu moment doncs, dius, ostres, no és una decisió fàcil. I també t'ensenya que a vegades fer passos que a priori doncs igual no veus o veus complicats, al final es poden convertir igual en una de les millors decisions que has pres.
0: T'he preguntat, i ara què? A on aniràs? Si es pot explicar, vull dir aquí a l'antena.
1: Sí, es pot explicar. L'any que ve, per decisió personal, decidim anar a Indústria Santa Coloma, un club referent, i seria per jugar en el filial, és a dir, a segona B, la divisió on he jugat aquest any, I, bueno, clar, un club, com dèiem, doncs molt, molt top, on té el primer equip a primera divisió.
0: Aquí és on anava, vull dir, quan parlem de canteres, és veritat que Mataró, però al final Mataró porta 25 anys, tu has viscut aquest creixement, però clar, quan parlem d'Indústria García, quan parlem de Santa Coloma, moltes vegades ens venen molts jugadors top. Jo suposo que has rumiat molt bé, però clar, anar a una cantera com aquesta, a un filial, sapiguent que tens l'equip a Divisió Honor, jo suposo que també és un pas important per tu.
1: Clar, és un pas molt important i sobretot, bueno, el Mil que m'ha donat peu a prendre aquesta decisió, és un projecte que crec que s'adapta molt al moment en què estic, perquè és una segona B, una divisió en què jo al final he anat, ha passat com molt ràpid, he anat juvenil, sènior, primer any, segona divisió de cop, i és una divisió molt complicada, tot i que aquest any pues, igual ha semblat com que se'ns donava molt bé i tal, però és un lloc on hi ha molt nivell i és un projecte de club on està ple de, bueno, de xavals i jo crec que podem fer una pinya molt bona i tenir un objectiu clar que és currar per tenir una mínima oportunitat i arrossar aquest món, doncs, que seria espectacular, que és el de primera divisió.
0: D'aquí som vaig, perquè estem acabant. Primer, què n'esperes? A lo millor estem parlant que estem al juliol, estem a l'estiu, vull dir, i a lo millor objectius es marcaran quan arribi el moment. I després, clar, aquesta opció de que tinguin el primer equip a Divisió Honor, hi ha alguna possibilitat de que els joves com tu en algun moment, ja no parlo de debutar, sinó d'entrenar una dinàmica d'entrenament, si això és una possibilitat?
1: És una possibilitat. Des del club s'aposta per això i per entrar, bueno, si les decisions no es prenen només amb els entrenadors del filial, sinó que també és consensiat amb els entrenadors del primer equip i ja et dic, des d'un principi és donar a tothom l'oportunitat de tot el que pugui passar i a nivell personal, més que marcar-me objectius d'arribar a un cert lloc o un altre, l'objectiu és disfrutar, sentir-me còmode i donar el màxim de mi mateix.
0: I vaig amb una pregunta, suposo que feliç amb aquest canvi, no?
1: Sí, no és fàcil perquè és el que dèiem, deixes moltes coses enrere, dubtes, perquè no saps igual si tot al final pot sortir bé o pot sortir malament, però sí, pensat, decidit, amb temps, amb calma, no és una decisió que sigui d'un dia per l'altre, sinó que porta molts dies de pensar, de parlar amb moltes persones, amb familiars, però també amb gent del futbol, amb gent més propera, però també amb gent més distant, perquè dius, igual tenen un diferent punt de vista. Mm-hmm. I valorant tot això, doncs sí, jo estic content de la meva decisió.
0: Mm-hmm. Vaig amb l'última, i ara torno a la temporada 25-26. Si haguessis de resumir breument, en poques paraules, aquesta temporada, perquè jo crec que ja és part de la teva història, vull dir, com ho resumiries en poques paraules?
1: No és una pregunta fàcil, però jo resumiria com amb dues paraules, per exemple, glòria i sacrifici, perquè és veritat, primer et dic glòria perquè sembla com el que es veu és, ostres, el Mataró ha pujat, i igual molta gent et dirà, ja era hora perquè portava molt de temps, però quan estàs dins es veu molt diferent i es viu d'una manera en què només la gent més propera sap el que costa fer això i ho definiria així, d'aquesta manera.
0: Amb aquests dos conceptes de glòria i sacrifici, perquè hi ha molt de sacrifici durant una temporada perquè és molt llarga i són molts moments, acabem amb aquesta entrevista. Gràcies, Marc. Anirem parlant durant la temporada que ve perquè tindrem un focus a Santa Coloma. Que vagi bé l'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres acabem, perquè queda un minutet per arribar a les 9. Recordem que el diumenge hi ha la milla, torna la milla aquí a Arenys de Mar, com una prèvia de la Festa Major de Sant Senon, i setmana vinent, divendres vinent, més Arenys en Joc. Que vagi bé.
2: Arenys en Joc, amb Carles Toribio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a la zona per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació a la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
1: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per estabilitzar-lo. L'avís és de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call a la cala, Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:45 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles Bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 d'euros.
0: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Ràdio Arenys.

Hola a tothom, benvinguts a l'últim programa de la temporada de Cinera amb Misteri. Això és un espai de reflexió, consciència, perquè avui tindrem un programa que desperta emocions i una profunda cerca de sentit. Estem vivint una època i un any de grans transformacions, de com entendre la vida i connectar amb nosaltres mateixos i el nostre entorn. Benvinguts a Cinera amb Misteri, un lugar para el autoconocimiento donde los sueños se hacen realidad. Ens endinsarem en un tema de profund canvi i transmutació, la reestructuració terrenal i espiritual, i els canvis que moltes persones, com Juan Carlos Dom, el nostre convidat, ja senten que han arribat, i com afrontar-los en aquest moment. Juan Carlos és terapeuta especialitzat en hipnosi terapèutica regressiva i cirurgia astral. Les portes de la nave de Cinera amb Misteri se abren.

0: En esta parte ya os sentiréis cada vez más relajados, más ligeros. Cuanto más ligeros, más profundo, más en paz. Y ahora observáis otra vez vuestra respiración, vuestra conexión, y comencéis a tomar conciencia de vuestro cuerpo. Eso es, muy bien. Perfecto, fantástico.
1: Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias por esta gran meditación, ha sido una maravilla.
0: A vosotros.
1: Y nada, queremos despedir así esta temporada. Primero de todo, gracias a todos los oyentes, a todos los que habéis estado ahí. Gracias, Joan Bosch, por todo lo que has hecho, por lo que nos has sostenido, por todo tu gran trabajo que hay detrás, que nadie lo ve, pero es inmenso.
2: Un placer, como siempre.
1: Y estamos inmensamente agradecidos de que seas nuestro piloto. Gracias, Joan, por esta temporada tan bonita.
3: Sí, decir pues lo poco que falta decir, agradecer a todos, Radio Orange por descontado, por querer que estemos aquí, a todos los seguidores por descontado, si no, no existiría el programa, a todos vosotros y a ti personalmente, que has estado en nuestra nave, que formas parte de ella.
1: Y que desde el principio ha sido una pieza clave.
3: Y creo que, como por descontado, vas a estar en ella. Gracias, gracias.
1: Y nada, unos minutitos que se despida Juan Carlos de
0: nada,
1: todos.
0: Nada, simplemente quería dar, en nombre de todas las personas que han venido, que le habéis dado la oportunidad de explicar, de comunicar, de decir sus conocimientos para ayudar a los demás, que es la base de este programa, la ayuda y el servicio. Con lo cual, pues gracias a vosotros y continúa la nave hacia adelante.
1: Pues cerramos temporada, nos vamos, os echaremos de menos, pero por favor, estad aquí con nosotros apoyándonos, seguid suscribiendo al canal de YouTube, Generan Misteri, y os prometemos nuevas sorpresas y muchísimas gracias por estar ahí porque sois nuestro motor. Así que nada, Joan.
3: Hasta la próxima. Gracias.
1: Cerramos las compuertas.
3: Hasta la próxima a todos. Joan.
1: Joan, di las últimas palabras tú, Joan Bosch. Adelante.
2: Yo simplemente que gracias y larga vida a Generan Misteri.
0: Con el tímulis.
4: Porque otro mundo invisible a nuestros ojos es posible. Generan Misteri, donde los sueños se hacen realidad.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit en 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
7: Tota la nit es preveu doncs, treballar, sobretot bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament. Durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
6: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
8: Ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
6: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. Més a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el gran départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada d'Havaneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi.
5: Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Avui ens submergim en l'univers psicodèlic i innovador de Pink Floyd, mestres del rock progressiu que han explorat la ment humana, el temps i l'espai amb sons experimentals. Una anècdota fascinant. El nom del grup ve de dos músics de blues preferits de Syd Barrett, Pink Anderson i Floyd Council, que va fusionar per crear Pink Floyd. I durant la sessió de fotos per a l'àlbum Animals, van contractar franctiradors per si el porc inflable es deslligava i volava lliure. Aquesta hora serà un viatge sonor màgic, amb les seves peces més icòniques que han inspirat milers de somnis.

Yeah.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: La música a Ràdio Arenys.

Forza dalla Lega, Radio Energy. Molt bona nit i benvinguts a la Taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba, des de la sintonia del 91.2 FM, això és Radio Arenys. I aquest és el teu programa, el programa que cada divendres et posa el millor metal de tots els temps. Aquesta és la teva taverna, la taverna on et posem un menú especial, un menú dels que ens agrada a nosaltres quan anem a qualsevol taverna. Avui tindrem a gent, doncs, com els Diamond Head, els Megadeth, Overkill, Nervosa i uns quants més. Et recordo que tens les línies habituals de contacte, que són latavernadelfauna@gmail.com. També es pots trobar a Instagram, et pots trobar a Facebook i ens pots trobar a qualsevol xarxa social. Benvingut una setmana més. Comencem el programa d'avui, ho fem de la mà dels Any Given Day, amb la seva...

Doncs ara marxem a escoltar una banda que es va formar a Bèlgica en el 2016. S'anomenen Esquizofrènia. I aquest és un cover del Necrophiliac de Slayer, Esquizofrènia. Esquizofrènia.

I en l'any 1980, a la ciutat de Old Bridge, en New Jersey, als Estats Units, es va formar una de les bandes pioneres de thrash metal. S'anomenen Overkill. La cançó que escoltem és la de Surgeon.

I en l'any 2010 es va formar a Brasil, però amb components de Brasil, d'Itàlia, d'Espanya i de Grècia, la banda Nervosa. Escoltarem el seu tema, Endless Ambition.

I marxem a Suècia, on es va formar aquesta banda Matan en l'any 2012. Aquesta és la seva cançó, Shock and Away.

I ara marxem a escoltar una de les millors bandes pioneres de thrash metal de tots els temps. Són els Metallica. Des de l'últim àlbum que han tret aquest mateix any, el 72 Seasons, escoltarem aquesta cançó, Screaming Suicide.

Doncs així és com sonaven els In Flame, la banda que es va formar a Suècia, a Gothenburg, concretament en l'any 1990, amb aquesta, la seva cançó, State of Slow Decay. Continuem i ho fem ara de la mà dels Holy Moses. Aquesta banda es va formar l'any 1980 de la mà de Ramon Brusler. Escoltarem la seva cançó, Cut of the Machine.

Doncs ara escoltarem a la banda danesa Hatespair. Van treure el seu àlbum debut unònim en l'any 2000. Ara escoltarem una cançó d'aquest últim àlbum, el Cat Roast.

Aquesta banda són de Virgínia. Es va formar l'any 2016. S'anomenen Enforced. I aquesta és la seva cançó, Ultraviolence.

Doncs així sonaven els Megadeth. Ara ens anarem a escoltar una banda legendària que es va formar a Anglaterra en l'any 1976. Són els Diamond Head i escoltarem el seu gran últim èxit, els Norre Marsi.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, un nou. Ai, com...
1: Escoltes i cas.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.